Seguim a Nits de Ràdio. Estem avui a la tertúlia dels Dimacreus parlant d'impostos, i tot això ha vingut perquè, clar, veníem d'una notícia que deia que el govern espanyol doncs havia decidit que, com que havien augmentat molt les malalties per transmissió sexual, doncs que la gent havia de fer-se

0: servir preservatius. I per fomentar l'ús dels preservatius entre els joves, en deia, crec recordar, entre 18 i 22 anys, doncs que els hi regalaria una caixa de preservatius al mes. Això és com allò de diuen, quan et deien que tocaven no sé quantes persones per a cada d'això, i dic que algú té el doble que jo, perquè jo no en tenia cap de parella.
1: Sí,
0: doncs,
1: dic, pollastres, no?
0: Sí, exacte. Doncs el tema és aquest, no? De dir, escolti, jo, si sóc un jove que fa 3 mesos que no... que no trobo d'allò, que no saco a passar la nútria, com diu el clàssic, doncs què faig amb aquestes caixes? Perquè si no les necessito, oi? Perquè, bueno, doncs sempre hi ha
2: aquest... Acabaran a Wallapop.
0: Acabaran a Wallapop. Aquest és el tema. Aquest és el tema. Aquí és on anava. Això acabarà a Wallapop per falta d'uso. Saps què vull dir? Perquè... Bueno, i el tema quin és? Que al final el que sembla amb això és que... ¿Qué colega es Pedro Sánchez que nos regala preservativos? Clar, no, escolti, que això no ho paga el Pedro Sánchez, que això ho paguem amb impostos tots els ciutadans. I això és el que jo crec, que hi ha vegades que no s'acaba d'entendre bé. Que les coses no és perquè han caigut de cop i volta, hi ha un dia que plouen monedes d'or, sinó que la despesa molt cop és fins i tot despesa pública per sobre del que hi ha als pressupostos d'endeutament, que algú haurà de pagar, i són els contribuents, és la gent que treballa, i aquí hi ha molta gent que no treballa, i de moment ja m'explicareu com pagarem tota aquesta festa. O sigui que...
2: Però a mi hi ha coses d'aquestes que tindrem aquest problema, però hi ha coses que em treuen de polleguera quan penso en la manera com... es fan aquest tipus de mesures populistes,
0: sí,
2: per comprar vots. Mm-hmm. I és, per què has de regalar els preservatius quan en la venda els estàs carregant amb un 4% d'IVA?
0: Per exemple.
2: Per què no cobres un 0% d'IVA?
0: Per exemple.
2: I això ho podem aplicar a aquesta mesura... a mesures d'higiene femenina, com en el seu moment, sí, quan es van regalar les copes menstruals i companyia, i a tantes i tantes coses. Tenim un problema d'habitatge, però l'habitatge es continua gravant amb IVA, la compra del primer habitatge. Per què no eliminem l'IVA de la compra del primer habitatge perquè els joves puguin accedir-hi? No, és que són mesures, al final, sempre populistes, en les quals hi ha possibilitats darrere de fer coses reals i de beneficiar no només a un sector de la població, a tothom. El tema de l'IVA del primer habitatge beneficiaria no només els joves, perquè sempre, tornem una altra vegada, mesures a partir de quan arriben a una determinada edat, fins a una determinada edat, l'IVA és reduït en la compra del primer habitatge. I la gent de 40 anys que necessita comprar-se un habitatge...
0: I que no ha pogut fins llavors, perquè no estava treballant, o perquè ha estat estudiant, o pel que sigui.
1: No,
0: sí.
1: perquè moltes vegades estalvia per tenir una entrada.
0: Efectivament.
1: I demanar menys hipoteca.
0: Sí, sí.
1: És complicat.
0: Que ara mateix ja, quan has d'estalviar tant per una entrada, que ja tens entrades, però de veritat. O sigui, entrades, saps? Vull dir, una alopècia potent, perquè ja vas a demanar el primer habitatge igual amb 50 anys. Llavors, clar, vas al banc i dius, escolti, quants anys em dona d'allò? Quina edat té? Doncs clar, fes càlculs, no? Diu, doncs tot això m'haurà de pagar en 7 mesos. Clar, és que al final és
2: aquí. Hi ha dues mesures. L'habitatge de lloguer. L'habitatge de lloguer, un gran tenidor que sigui una empresa, ha de carregar IVA.
1: Sí.
2: Perquè no es posa un IVA zero.
1: Clar.
2: Si, en definitiva, aquella empresa, l'IVA, serà un IVA que recaptarà i ingressarà a Hisenda.
0: Això està clar.
2: Perquè no posem un IVA zero.
0: Sí, sí. No, és d'aquelles coses que és complicat. És complicat.
1: És sangrar a la gent que estem treballant.
0: Sí.
1: Que és per tot arreu, perquè el tema de l'impost aquest metropolità, de transport, no sé si en recordeu, fa uns anys la gent es va negar, aquí a la zona del Baix Llobregat, que és on jo visc, es va negar a pagar. Bueno, al final res, no van aplicar la demora i els impostos, tot això, però vam tenir que pagar-ho. I molt

0: La gent deia, és que jo no vaig amb transport públic, que jo pago l'impost de circulació, l'impost de la ciutat on jo visc, que és on tinc el cotxe, per anar amb un altre lloc. Si vaig i pago un pàrquing, també estic pagant una altra vegada, no? És a dir que, al final els impostos els pagues per tot arreu.
1: Sí, sí, està clar.
0: Tot ens salva.
1: Però mira, jo us donaré una notícia que en un principi us hauria alarmat, però jo crec que davant d'això us tranquil·litzarà, que és pensar que possiblement no haurem de pagar ja impostos ja pels propers trimestres, perquè un evident ha dit quan s'acabarà tot. Escoltem-ho.
0: Ah, sí?
1: És una evident brasilera, que adverteix, buscaré i ens hi trobo l'àudio. Ah, mira, aquí.
2: Com vocês que eu sonhei de novo com os alienígenas.
1: Els alienígenes
2: invadindo o campo de futebol,
1: Campo de futbol de Miami.
2: E eu vi acedendo os jogadores nitidamente
1: sendo
2: carregado pela primeira nave que chegava.
1: A primeira nave arribarà.
2: Eu estava dentro dessa nave.
1: Aí assumiat que estava dins de la nau.
2: Chegava a nave mãe, uma nave muito maior.
1: Després venia una nau més gran, milers de persones que la segrestaran del camp de futbol.
2: Havia molt grit, molt choro, molta lágrima, sofrimento.
1: Molta gent patint.
2: Eu vou falar com vocês que eu tô muito apavorada.
1: Està molt assustada.
2: Porque, assim, eu, a segunda vez que eu tô sonhando de novo com isso.
1: És el segon cop que ho somia.
2: E eles falando que dia 24, algo muito ruim está para acontecer.
1: 24 de juny,
2: eh? Esse jogo, esse campo de futebol em Miami, nos Estados Units.
3: Per Sant Joan.
1: Per Sant Joan, atenció, eh? Atenció, perquè estem en aquests
3: aprofiteu
1: moments...
3: Aprofiteu la
1: rebella, sí.
3: Això s'acaba.
1: Això s'acaba. En aquests moments podem avançar que, segons ens ha dit una evident brasilera, no sabem si familiar de Marcelinho, de la família Marcelinho, si sembla, ves que no sigui família, no, si sembla la dona del Marcelinho, no el Marcelinho, vull dir, no té bigoti aquesta senyora. El dia 24, el partit de futbol que hi hagi a Miami, doncs hi hauria una nave alienígena que es plantaria allà al mig i començaria a segrestar jugadors i el públic assistent a aquell partit.
3: Ai, però això és molt UV.
1: Sí, home, totalment.
3: Em recorda UV.
1: Sí, sí, totalment. El que passa és que, clar, allà venien en son de padre, després que et posaven al congelador i et menjaven a trossos. Però en principi venien a bones, aquí no. Aquí diu que començaran a segrestar gent ja directament. I això el dia 24, per tant, guardeu una mica de munició de la revetlla. No cremeu tots els petardos perquè els podeu necessitar per defensar-vos del d'això. Bueno, no anar a Miami, saps? Vull dir, veure el partit per la tele, en principi no hi ha problema, no, eh? No hi hauria la...
0: Jo des de l'algú no tinc pensat, però ja n'hi penso, ara.
1: No, tu imagina't, surt per una pasta. Vas a Miami a veure el partit de futbol i a sobre no pots acabar de veure'l perquè se t'enduen els alienígenes. És que, clar, només faltaria això. És que és molt fort, home.
3: Bueno, estan una mica alienats al Brasil veient la notícia que ha recorregut xarxes l'últim cap de setmana d'aquesta noia que anava a fer puenting.
1: Ah, sí?
3: I la van llançar com si fos Superman, una mica,
1: sí.
3: Sense haver-la lligat.
1: Horrible, horrible aquest cas, que a més al principi hi havia qui es plantejava si era una IA, perquè clar, ara dubtes de seguida de tot, de si és cert o no, però sí, realment han enterrat aquesta persona, una jove de 21 anys, que era una noia de... Bueno, treballava en un gimnàs, per tant ja s'entén que li anaven aquest tipus d'emocions, que podia ser, però que l'equip que s'encarregava d'això no era ni tan sols un equip oficial professional, sinó que era una gent que organitzava aquests salts. Per tant, que poc valorem la vida, em sembla a mi, perquè avui en dia ja és una... Ja és una bogeria tot, i com que ja ho veus de diferents versions, ja no saps què passa a la cosa. Jo, per si les mosques, en general no m'he volgut llançar mai, saps?
3: No.
1: De cap pont ni de cap història d'aquestes.
0: No, jo ja em crec que una sensació meravellosa.
1: Sí, a mi, jo
3: David,
1: m'ho crec.
3: Per cert, no ens has explicat, ara que parlem d'emocions de risc, el teu ascensor ja hi has pujat?
1: L'ascensor... Ja funciona.
0: Hombre!
3: Bravo!
0: Bravo!
1: Sí, senyor. M'he acabat la música i tot de l'emoció, eh? Sí, sí, sí. Ja funciona.
3: Ha arribat més o menys igual, pràcticament a l'hora que la Sagrada Família, amb la benedicció. Sí.
1: La benedicció de la Torre va ser un dimecres, no? Jo dic el dijous.

0: Dijous de la setmana passada, part de dimecres, o sigui dijous, estrenava l'ascensor.
1: Viatge inaugural.
0: Sí, sí, el viatge inaugural no vaig voler anar, i això que era president de la comunitat, però vaig dir, no puc, tinc l'agenda molt plena. Feu vosaltres i ja em dieu què tal. I no, vaig veure que la cosa va començar a funcionar, clar, és molt petit, només hi caben 180 quilos, per tant, bueno, és qüestió de comprar, però el just.
2: Teniu una bàscula o què? Allà
0: hi ha una bàscula, hi ha una bàscula. A més, pita, eh? Sí, perquè van intentar pujar dos i cop i volta va començar allò a pitar la cosa, eh? O sigui que sí, sí, té un comptador i educadament, això sí, et diu, bueno, em sap greu dir, però vostè pesa més de 180 quilos, perquè clar, ho ha de dir d'alguna manera,
2: clar, clar,
0: dir, sí, escolti, sí. Vostè no pot, ja diu vostès, ja imagina que hi ha més d'una persona, però t'avisa, sí, sí.
1: Ara m'has fet recordar una anècdota d'un jefe que vaig tenir.
0: A veure...
1: bastant voluminós.
0: Val.
1: Que va anar al banc, hi havia Banc Santander, concretament, que tenien, tu havies de pulsar un botó, entraves com en una mena de càpsula i s'obria una segona porta. Era allò que, teòricament, era per escanejar-te que no portessis metalls, ni pistoles, ni coses d'aquestes.
0: Sí.
1: Doncs va entrar, es va tancar la porta de darrere, i llavors es va sentir una veu automàticament que va dir, passen de uno en uno, por favor.
0: Ostres, tu, imagina't.
1: Sí.
0: Bueno, aquestes...
2: Jo me'n recordo d'això, d'una vegada haver anat a un... Em sembla que era un banc de Santander, sí, sí. Que entraves en un espai rodó, que les portes es tancaven
0: de
2: darrere,
0: sí, sí, sí,
2: i s'obrien,
0: sí,
2: les de davant, sí.
0: Doncs sí, sí. Sí, sí. Imagina't, el tema aquest.
2: I com ho va solucionar?
1: Va picar, suposo.
0: No, suposo que el devien...
1: Jo no hi era. Una companya de feina sí que hi era i li va agafar un atac de riure.
0: Home, clar, diu, passen d'un en un, no? Diu,
1: i va arribar a l'oficina rient.
0: Home,
1: i explicant-nos l'anècdota a tothom.
0: És que clar, t'ho imagina't com anava la cosa. Home, jo d'aquí el que sí us he de saber, clar, tants anys pujant tots els pisos i tal, el primer cop que el fas servir... tens una sensació que has entrat en una dimensió, en una altra dimensió, saps? Perquè de cop i volta estàs al pis de baix, no? I de cop i volta estàs al pis de dalt i dius, com pot ser, saps? Si mai, clar, no... Sembla que sigui, és la màgia. Que passa que a mi la sensació que em va generar és un tema que a més us volia treure, perquè a més ja ho vam viure quan la pandèmia, que és que... quan un té una dificultat, per exemple, durant la pandèmia, la dificultat que teníem era haver d'anar constantment amb mascareta, tot arreu, amb el que jo costava, amb que el poc que duraven, que tal, les havies d'anar canviant o netejant, i l'engorro, l'ofec que suposava, deies, ostres, el dia, tu imagina't si un dia ja podem deixar de fer-la servir. Les vam deixar de fer servir i ja com si mai hagués passat, pensàvem que ja no ens donarien petons i la gent es segueix besuquejant com si no hi hagués, com si no hubiese mañana, la gent es segueix abraçant, no es renta les mans ningú a més de dos segons.
2: Les mans ja han passat a la història.
0: Doncs a mi el que m'ha passat amb l'ascensor és que en una setmana que fa que el faig servir, em sembla que sempre ha estat ja. És a dir, t'acostumes a lo bo molt ràpidament. I fa que t'oblidis immediatament. Això segur que ho heu experimentat quan he tingut diversos dies, no?, un mal de queixal.
1: Sí.
0: Que dius, ostres, és que no vale la pena seguir viviendo, saps què vull dir, tal? I dius, ostres, el dia que no d'allò, ja veuràs. I quan se ja s'ha passat el mal, com si no mai l'haguessis tingut.
2: Sí.
0: És així. Perquè clar, quan tens una dificultat és que se't fa, t'impossibilita, no? Però clar, ja m'ho has superat, saps? Que això suposo que és bo des d'un punt de vista adaptatiu
2: a la nova situació.
0: Sí, sí.
1: Però... Això és el que passa a l'endemà d'haver begut i tenir ressaca.
0: Sí, sí,
1: mai,
0: sí.
1: Més, mai, mai més!
0: Mai més! Vinga, sa copita!
1: I això s'oblida.
0: Sí. Vamos, una ronda de chupitos. Totalment d'acord, que és allò que dius, ja està, mai més... No, això. Jo us he de dir que ja fa molts anys que he complert lo de mai més i no, ja no tinc ressaques, però sí que és veritat que és exactament això. Dius, no, si me'n surto d'aquesta... Algú que ha estat amb una ressaca d'allò fortes, dius,

0: si me'n surto d'aquesta ja veuràs, no volré mai més, fins al cap de setmana següent. No? Sí. Hi ha algú en algun moment...
1: Això em passa també a mi amb tots els aliments que no puc menjar per les intoleràncies.
0: Veus, clar,
1: mai més, ja no m'hi tornaré. I torno a caure.
0: És normal.
2: Això passa, sí que és veritat, sí. El tema de l'alimentació a mi també em passa, eh?
0: Sí, sí. David? No, és que a veure... A qui no li va gustar, eh? Doncs el que sigui, no? Un
2: panellet... A la vida amarga en dulce, no?
0: Com clar, exactament, exactament. Però és molt curiós això, no? De com ens acostumem de seguida a lo bo i al contrari, fa que et sembla que sempre ha sigut així, no? Jo sempre explico un estudi, perquè és que a més és així, se'n diu a l'estudi de... del Monopoli, que el van fer a uns investigadors, un equip de psicologia, que ficava a una gent a jugar i hi havia dos dels quatre participants que sortien amb avantatges, és a dir, que tenien, pues jo què sé, 200.000 dòlars més per comprar, no?, les cases quan queien al carrer que tocava. A la que al principi, doncs clar, de seguida podien anar comprant molt més que els altres jugadors, però quan arribaven al final de la partida, en la que sempre guanyaven els que havien sortit amb més avantatge, sempre, val? En molts casos, quan els entrevistaven, quan els encastaven, consideraven que havien guanyat perquè havien jugat millor. És a dir, l'avantatge ja l'havien oblidat molt ràpid. El que al principi era, ai que bé, perquè mira que bé que puc comprar més, després era, no, jo estic jugant molt bé. És a dir, que ens acostumem ràpid a lo bo, però fins i tot donant-ho per fet, donant-ho per assimilat, bueno, donant-ho per guanyat.
2: Té aquesta neuroplasticitat que ens ajuda a adaptar-nos.
0: Sí, però aquí no és tant que t'adaptis com que t'autoassumeixis el que ho estàs fent bé. És a dir, el que va amb avantatge considera que s'ho ha guanyat. Sigui justament o injustament. I això passa molt, no? És així, si algú doncs està fent cua i de cop i volta doncs se'n van uns quants i avances i després venen, no, tu t'ho has guanyat, està més endavant, no? Sí. Doncs hi han certes coses que quan, pel que sigui, ens beneficiem, o per exemple algú li ha tocat la loteria, i al cap d'un temps pensarà que ell ha tingut millor, ha fet millor economia, o sigui que ha gestionat millor els diners que tu. El millor gestionat els millors de tu perquè li han tocat 50.000 euros que tu no tenies, o 100.000 o 200.000.
2: Això. Home, clar.
0: És a dir, potser no ho ha gestionat malament, però no té més mèrit que una altra persona. I acostumem a donar consells. Des de la nostra avantatge, doncs acostumem a donar consells, simplement perquè a nosaltres ens ha anat bé o tenim una sort natural, no? És com si jo digués a tothom, doncs hauries de comunicar millor, que és molt fàcil. No, escolti, jo m'he dedicat tota la vida, per tant, és normal mal que se'm doni millor, se'm donen pitjor altres coses, però vull dir que qui té més facilitat per una cosa, considera que qui no ho té, aquesta capacitat, doncs sap menys que ell. No, és que potser aquella persona no s'hi ha dedicat o no té el talent i per tant és normal que li costi, no?
2: Clar, les qualitats no són les mateixes de cada persona.
0: Bueno, però pretendim a pensar que en les coses que sí que se'ns donen bé, que si els altres no ho fan bé, és de mèrit seu.
2: Exacte, sí.
0: I això no sempre
2: correcte.
0: És així, eh?
2: Això no és correcte.
0: Passar-ho és correcte, així. Sí, però bueno. Però en fi, són les coses aquestes que ens agrada comentar, perquè al final, doncs, la vida està plena, pleníssima d'injustícies, això és evidentíssim, i al final sempre et queda, doncs, la d'això d'intentar analitzar-ho, no necessàriament perquè et surti millor el proper cop, però sí perquè és un fet doncs, de veure les dificultats que hi ha al món, i és el que dèiem abans, que vull dir que entenem que el jovent ho té difícil, que la gent gran ho té difícil, que la gent del mig ho té difícil, però el que és veritat és que no crec que ningú ho tingui fàcil a dia d'avui. Doncs com que ningú ho té fàcil, s'ha de mirar de quines necessitats té cada grup d'edat i pensar una mica millor. Jo crec que d'alguna manera no podem tenir gent a la que no se l'ajudi pel fet de que tingui una determinada edat o segons què, no? com explicàvem abans, a dir, escolti, llavors a mi perquè estic al mig ningú m'ajuda, però i si em va malament, que m'ajudaran? depèn, no? Perquè no tindràs l'ajuda de ser jove o no tindràs encara l'ajuda de ser gran. Ah, és molt complicat, eh? Quan a algú no li va bé a mitjana edat, és molt més difícil que quan a algú no li va bé sent jove o ja està en edat en què, si ha, no tothom, eh? Però si ha pogut anar... De fet, de l'estudi aquest que deia el Pere Estupinyà, precisament parlava, de que

0: Sí, i vigilar els semàfors, que això jo crec que l'Einstein no ho va dir, perquè potser no, aquella època no passava tant així.
1: Sí,
2: para mantener, la vida es como una bicicleta, para mantener el equilibrio debes seguir moviéndote.
0: Totalment. El que passa és que l'Einstein no havia vist el tema dels patinets, els semàfors i tot això,
1: No vivia, en aquella època no tenia tot això.
0: Exactament, que si no hagués dit, pero respetando las normas de circulación, que això li va faltar dir que hagués quedat bé, però doncs així encara ho podríem posar com a pòster a algunes parets del jovent que li aniria, i el no jovent, aquí no és tema d'edat, és tema de responsabilitats.
1: L'esperança, però l'esperança, bueno, ja aquí podríem entrar en un tema ja molt, l'esperança i la resiliència, no? Podríem entrar en un tema, és complicat, el tema de les edats, això que tu deies, que les edats, tothom ha d'estar a l'edat apropiada, o sigui, no apropiada, sinó a cada edat hauria de tenir una... cobertes una sèrie de, no sé si dir-li necessitats, o condicions de gaudir, de plaer, no? Doncs gaudeixo viatjant i no tinc que preocupar-me si tinc que pagar o no el viatge, no? Per exemple, el que dèiem abans, no?
0: Sí, sí.
1: Ah, això és una utopia, evidentment, no? Però no estaria malament.
0: És complicat, és complicat, i és evident que totes les situacions, doncs bé, hi ha gent que li van millor les coses, hi ha gent que no li va tan bé, i doncs clar, sempre és molt complicat el poder gestionar, perquè cadascú doncs, té les seves dificultats, evidentment, sí, sí.
1: Clar, les persones diuen, i per què aquesta persona li va bé i a mi no em va bé, no?
0: Sí, sí, exactament.
1: Aquesta injustícia de la vida, no? Perquè la vida és injusta al final.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Perquè tothom intenta que li vagi bé, que tothom intenta tenir pues, una casa, tenir una vida més o menys còmoda, una vida més o menys que tingui cobertes pues, la piràmide de Maslow, no?
0: Sí, sí, sí, totalment. Però clar, el problema també és cert que a mida un va tenir doncs més... va solucionant coses, es va complicant més la vida per altres bandes, és a dir que sempre és allò de que a més temps doncs t'entren unes noves obligacions, unes noves responsabilitats, i sempre és...
1: unes necessitats entre cometes noves.
0: Exactament, exactament. Sí, sí, sí.
1: El que dius, home, ja, per exemple, ara després tu no podries, o sigui, no podries viure sense l'ascensor. No viure. Viuries, clar que sí, però tothom ens adaptem i ja està, no? Però ja una vegada t'has adaptat a això, costa molt. No?
0: Sí, sí. No, és totalment... és totalment així. En fi, anem acabant la...
1: Que aquest ascensor també ha pagat impostos.
0: Mare meva, ja us ho explicaré un dia amb calma. Sí, sí.
1: Jo no.
0: Bueno, les derrames, jo t'explicaré les derrames,
1: Les derrames, que a vegades les derrames són...
0: Sí, jo m'estic derramant des de fa...
1: catarates,
0: Des de fa molts anys m'estic derramant de mica en mica, o sigui que...
1: Són bueno, catarates del Niàgara.
0: Són catarates del Niàgara, totalment, és un salt d'aigua. Doncs a mi, hem d'anar acabant amb les coses de la doctora Marta González Peláez. Tens coses avui, Marta?
1: Sí, ja tinc diverses coses, aviam, espera't un segon.
0: Espera, David, que t'ho ha de dir quantes té.
1: Sí, ja hi ha dues coses que són bastant curioses.
0: Doncs pues endavant, David, jo crec que està...
2: A Nits de Ràdio som com una bicicleta i per mantenir els oients desperts ens seguim movent amb dues coses que ens porta la doctora Marta González Peláez.
1: Gràcies.
0: Anem avançant amb la bicicleta. Avançando la bicicleta. Molt bé, doncs vinga, endavant. Sí, sí, sí.
1: Sense pensar en el dia 24,
0: Sí, no, bueno, penseu que si esteu veient un partit de futbol, en qualsevol moment us podeu despertar a una altra banda del món, sí, sí.
2: Sobretot el 23, a gaudir molt la rebella.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Exactament.
2: I que allò no es quiten de bailar, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. De que no saps mai, de quin alienígena et pot segrestar el dia següent, Doncs sí, sí, endavant. Doncs endavant, Marta.
1: Mira, volia parlar d'una curiositat, d'un aliment que és molt curiós, que és el ketchup.
0: Sí.
1: Que bueno, que no va començar com a un complement o un condiment alimentari, sinó que era una medicina al segle XIX. No era el condiment sinó que com el que ho coneixem avui, sinó que era un remei casolà per diverses malalties.

0: Aquesta dada curiosa ens mostra com les percepcions sobre els aliments i les seves propietats han canviat amb el temps. El ketchup com a medicina del segle XIX pues, era considerat més que un simple condiment que li atribuïm propietats medicinals, intentant, inventat per un metge estadounidenc, se li atribuïa les propietats medicinals de, per problemes de digestius, no? I altres mals de l'aparell digestiu en general. Ja que parlem de, dels gasos i de tot això, bueno, pues això està una mica sempre relacionat. Llavors, John Cooker Bennett, que era l'inventor d'aquest peculiar remei...
1: Cuiner, no?
2: Sí, home, jo crec que sí.
1: Cooker?
2: Home, el Cooker es dedicava a la cooking, si tant.
0: Bueno, doncs pues va ser venut, en principi, amb unes píndoles i després es va convertir en un suplement de salut, com una mena de xarop una mica espès, no? I la idea d'utilitzar això com a medicina, reflectint la creativitat i l'experimentació, va caracteritzar aquesta substància, que bueno, no li deien ni medicina ni complement alimentari, no, perquè satisfeia l'aparell digestiu. La gent menjava amb qualsevol menjar una mica fort i li afegia el ketchup.
2: Imagina't.
0: Li deixava la digestió, la feia molt més millor.
2: Veus? Imagina't, eh?
1: Hosti, és que curiós que servís per fer millor la digestió.
0: Sí.
1: El que avui prendríem això, doncs, un Almax,
2: en aquella època.
1: Es prenien un ketchup.
0: Clar. I a més, que mira que moltes vegades dius això, el ketchup no m'agrada, bueno, perquè clar, potser també perquè el dia anat posant condiments que potser pues, no són els que en principi...
2: Ha anat evolucionant la fórmula, eh? Que ha anat evolucionant la fórmula.
0: Efectivament. I clar, tot això és com la Coca-Cola. La Coca-Cola també va ser un remei de farmàcia.
2: Total.
0: O sigui que al final tot comença una mica... O també potser que també ho venien una mica com algo prodigiós per el cos humà, no? I això també és interessant.
1: Ostres, estic veient que fins i tot el ketchup el venien com antidiarreic.
0: Sí, imagina't. Clar.
2: Imagina't.
0: Sí.
2: Vés a saber si...
0: Porta moltes espècies.
2: Sí.
0: Jo una vegada vaig fer-ho, eh? Tinc una recepta. El que passa que vaig estar com 4 hores, eh? Tota una tarda fent el ketchup al... tomàquet, s'ha de fer com el bany maria, bueno, és bastant laboriós, eh?
2: Mare meva.
0: Suposo que ara amb aquests robots,
2: sí.
0: Jo pots fer més fàcil, no? Però,
2: ja t'entenc, sí. Un robot de cuina aquesta que et faci el ketchup.
1: Si aneu una mica sueltos,
2: sí.
1: Ja sabeu.
2: Home, tu imagina't un fortasec. Igual el fortasec és d'aquí uns anys, és el que al McDonald's et donen el sobret, saps què vull dir?
0: Sí, clar.
2: De, què quiere? Ketchup, quiere Almax, fortasec, què és el que quiere per al tema aquest, saps què vull dir? Sí, t'imagina't, eh?
0: Efectivament.
1: Ai, estic veient d'on prové el nom.
2: A veure.
1: Prové del xinès, d'un terme xinès. Ketchup.
0: Sí. Bueno, ja. Acaba tu de comentar-ho.
1: O sigui... No, és que estava veient això, el nom. Ketchup.
2: Ketchup, mare meva.
0: Clar, el ketchup, tothom ho diu d'una manera diferent.
2: Sí. I tothom creu que la seva manera és la correcta. És que això ens passa amb tantes coses.
0: Ah, també és veritat.
2: Sí. Això passa amb tantes coses que la manera com tu... Perquè al final és com tu has viscut el món, no? Llavors, aquí ho expliquem... Bueno, ens ho expliquen els experts molts cops, que la realitat nosaltres creiem que és una única, perquè nosaltres l'hem vist d'una determinada manera sempre. I això no vol dir que sigui com la veiem, sinó que a vegades... Doncs hi posen l'exemple clar, no?, d'un 6 així corbat, que depèn des d'on el miris, és un 6 o és un 9, no? Hi ha coses que no. El color dels semàfors no és relatiu, vull dir, aquest és clar. Però segons quines coses, doncs depèn del punt de vista, depèn de la perspectiva, depèn del doncs el teu condicionat, fins i tot de com tinguis els ulls, no?, perceps la informació... o si escoltes millor els sons o no, tota aquesta cosa canvia la teva percepció sobre el món.

0: Per tant, si tu sempre has escoltat ketchup, doncs diràs que és ketchup, no? I si tu has dit ketchup, doncs serà ketchup, no? És el mateix que el Vicks Vaporub, no? Que aquí diem Vicks Vaporub i serà Vaporub per tota la vida, però és Vaporub. No, no pot ser d'una altra manera.
1: Popeye el marino.
0: Sí, sí. Popeye, que Popeye vol dir quan, quan tens un ull així mig tancat que no se t'obre, és la manera de dir-ho en anglès, Popeye.
2: Si tu dius Popeye, molta gent diu, com?
0: Sí, sí, no, no, exactament, exactament. Sí.
2: O Michelin.
0: Sí, exactament, bueno, sí, sí. En fi,
1: bueno, com... Croissant.
0: Sí, sí. No, no, exactament. O això és com, per exemple, la mítica escena de Top Gun, quan estan allà... no, Top Gun no, la de... Ai, aquella pel·lícula d'humor de la Segona Guerra Mundial, que bueno, estan allà a la resistència francesa i van passant pels noms de tota la resistència, van dient Creperie, Croissant... Torre Eiffel, i van dient tots els noms... A Top Secret van dient tots els noms, i llavors n'hi ha un que li diuen Torre Eiffel o Cancan o una cosa d'aquestes, i se'l queda mirant i diu, ¿no nos conocemos de algo? I llavors, clar, en el doblatge en castellà no té sentit, perquè en l'anglès, que van dient els noms, però alguns són diferents, quan passen per davant d'aquell li diuen com una déjà vu. I llavors, com que li diu déjà vu, perquè sona francès, clar, llavors, com que es diu déjà vu, diu, i usted no nos hemos visto antes, perquè, clar, té sentit perquè es diu déjà vu.
2: Clar.
0: I llavors perd tot el sentit de la traducció, però és igual, perquè estava tan bé que al final, com tu, no? Si un es diu café olé, no? Doncs sí. Aquell personatge ja sempre s'ha de dir d'aquella manera, per això dic que tot depèn de la percepció de... Bueno, mare, exactament.
2: Rendezvous, que és algo que és una expressió que s'ha introduït dintre del llenguatge espanyol, és rendezvous.
0: Sí, sí, però cadascú ho diu com
2: li sona.
0: Com li sona o com li sembla. Exactament. Tenies alguna cosa més, Marta, per acabar?
2: Tenia una altra cosa que era, és també relacionat amb la medicina, que és, bueno, l'antiga professió de recollidor de sangoneres.
1: Ostres!
0: Déu-n'hi-do!
2: Sí, que eren, bueno, era un dels oficis més estranys del segle XIX, quan, bueno, milers de persones tenien problemes de salut i que es van deixar, a més, es van deixar amb la vida també els que recollien els pantans, perquè, clar, es recollien en zones on hi havia humitats, i clar, la gent estava molt ben pagats, sembla ser, però clar, proveir els hospitals i les farmàcies de sangoneres era algo que, bueno, t'arriscaves perquè clar, era un ambient molt humit i un ambient pues, no gaire sa, per lo que després, bueno, reportava aquests animals, no? Aquests animalons, no? Bueno, pues era algo que es va estendre moltíssim i que va ser com una mena de febre de les sangoneres, i a l'Hospital de Sant Thomas de Londres va passar d'utilitzar 1.607 sangoneres en 1815 a més de 50.000 en 1822.
1: Ostres!
2: Perquè, bueno, pues, era també degut als menjars, no? Perquè era una manera d'ajudar que la gent no tingués la tensió, perquè baixava la tensió sanguínia, el flux de la tensió sanguínia, i clar, era, no sé si alguna coneixeu alguna persona que li hagin fet una sangonera. Deixeu algú?
1: No, conec alguna sangonera, però...
2: Sí, no, sangoneres n'hi ha moltes, eh?
0: Respon aquest nom, però... o aquesta denominació, però no que li hagin aplicat, diguem-ne. Sí, sí, estic
2: d'acord. Això és una cosa que les sangoneres ja s'aplicaven a l'època de l'Hipòcrates i del Galeno, eh? O sigui que ja és no és una cosa nova, recent, sinó que té molts segles. Però jo tinc un conegut que va anar a la Índia i va tenir un problema i li van ficar, sense dir res,
0: ai, va,
2: una sangonera amb un braç i una altra sangonera amb un altre braç.
0: Ostres! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
2: Però si us preguntava

0: perquè jo com ho va dir vaig dir, oh, quin horror.
1: Amic, jo demano que m'amputin ja els dos braços, ja. Mare meva, impressionant.
0: Sí. Bueno, llavors, bueno, doncs, ells ho farien als hospitals i a les farmàcies, que és on la gent es proveïa d'aquestes, de sangoneres. Es guardaven en unes capses, en unes ampolles o en unes mena de caixes així planetes i bueno, pues es posaven als braços o al cos, perquè a l'esquena, bueno, en fi, a molts punts, els punts adequats, però clar, moltes vegades agafaven i li posaven on ja on queia.
1: Déu-n'hi-do.
0: Bueno,
1: doncs,
0: ja sé que no és molt agradable.
1: No, més que res, no, al contrari, et dona la tranquil·litat de saber que això ja, bueno, ja no és tan habitual, eh? Així que esperem que mai ens hagin de donar aquesta solució, perquè si no ja dic enterrim ja directament, ja, perquè això no.
0: Bueno, hi havia també companyies que es portaven sangoneres. Per exemple, a Melbourne, pues, hi havia unes empreses que es dedicaven a exportar sangoneres a Anglaterra.
1: Déu-n'hi-do. ¿Qué lleva usted en esa maleta? Mejor no le explico. Sí. Mare meva, déu-n'hi-do. Doncs això és el que hem pogut aprendre de les sangoneres.
0: Sí. I ja, avui hem parlat del dia del pet, però hi ha un dia de la caca.
2: Ah, mira.
1: Doncs guarda't el dia de la caca per la propera setmana.
0: Pues que és molt curiós el dia que és el dia de la caca.
1: Doncs la setmana que ve ens parles del dia de la caca, que estarem...
0: I és com ho celebren, també, és molt curiós.
1: Home, imagino que fem pipí, que seria lo seu. Doncs la...
0: No, no.
1: La setmana que ve ens ho explica. La Marta González Peláez, aquí l'agraïm una setmana més que estigui amb nosaltres, i el David Morales, que torna d'aquí una estoneta. Que vagi bé, adeu-siau.
2: Fins després.
0: Adéu, bona matinada a tothom.
3: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
4: A Onda Cero Cataluña. La música.

Va passar tal dia com avui, 18 de juny del 1943. Naixia Rafaela Carrà. La Carrà va néixer a Bolonya i va esdevenir una figura central de l'entreteniment europeu durant dècades, amb una trajectòria que combinava televisió, música i presència escènica. La seva popularitat va créixer especialment a partir dels anys 70, quan la seva manera d'entendre l'espectacle televisiu va trencar esquemes en diversos països. Amb una imatge propera i un estil directe, va connectar amb audiències molt diverses, superant barreres lingüístiques i culturals. En l'àmbit musical, Rafaela Carrà va signar temes que es van convertir en èxits immediats amb coreografies associades que van contribuir a la seva difusió massiva. Les seves cançons, sovint alegres i amb ritmes ballables, es van integrar en el repertori popular de diferents generacions, consolidant la seva imatge com a artista completa. A televisió, el seu carisma va quedar reflectit en programes que van marcar una època, en formats que prioritzaven la proximitat amb l'espectador i una posada en escena dinàmica. Aquest estil va influir en la manera de produir continguts d'entreteniment en diferents mercats, deixant una empremta ben reconeixible.

0: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
1: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: quines històries que ens porta sempre en Víctor Ruiz Nobel, que ens fa viatjar a través d'aquesta novel·lització de la història, de convertir-ho en un relat que valgui la pena conèixer, que ens faci vibrar i que, escolta, quasi és pogut compartir això en una serial. No sé si per Netflix, perquè igual està la cosa una mica complicada aquests dies, però igual per una altra plataforma. Igual per alguna altra plataforma sí que...
1: Oye, que El Mundo existía antes de Netflix. I tant que existia. También va existir después de Netflix. Escucha, que parece que es la única cosa que puede producir.
0: No, exactament. No. I al contrari, les altres... pues mira, hi haurà una oportunitat de negoci. En fi, Víctor Ruiz Nobel, gràcies per passar una nit més per Nits de Ràdio i novel·litzar-nos coses que van passar de nit.
1: A mandar. Hasta la semana que viene.
0: Es la propera.

0: I totes les setmanes ens agrada visitar el nostre coach a capçalera, en Jordi González. Guillem, Jordi, molt bona nit.
1: Molt bona nit, molt bona matinada i molts oients cada dia més, eh?
0: Quina il·lusió, quina il·lusió. Aquesta alegria que ens transmet sempre, que sempre ens dones aquesta, jo dic, aquesta abraçada que ens posa cap a la direcció adequada, perquè tots necessitem, molts cops es parla, no, de que la gent no sap viure en solitud, per exemple, i hi ha molta gent que viu sola ara, i crec que han d'entendre que és una molt bona opció, perquè al final mai estàs sol del tot, no? Tens la ràdio, tens els whatsapps per parlar amb qui vulguis, quan vulguis, en tot moment, tothom coneixem molta gent, i això és molt important per després, si vols construir, doncs, una parella, una relació, una família o el que necessitis, no? O una amistat. Però que és important sentir-se bé, i aquest escalf que també ens dones totes les setmanes ens és important. I és que aquesta setmana ens vols dir que podem tenir o hauríem de tenir una vida una mica més endreçada, no, diguem?
1: Sí, sí. I abans de comentar-te aquest tema, has dit dues coses molt, per mi, fonamentals, que és el tema de que mai estàs sol, estàs en tu mateixa o en tu mateix, sí. I sobre la vida també són moments, eh?
0: Sí.
1: Sí, la vida són moments i n'hi ha que aprofitar-la. I això volia parlar avui, volíem...

0: lògicament comentar-te'n també el que és una vida endreçada. Perquè, mira, una vida endreçada, el primer benefici que tens és que surts d'un caos emocional.
1: Clar, clar. Perquè clar.
0: Ja no és un laberint, ja és algo, és boicòtic.
1: Sí, sí,
0: a més, fas
1: sí.
0: les coses al moment, perquè el dilatar decisions i tindre coses pendents a la vida realment és un caos, és un
1: sí,
0: caos,
1: sí,
0: és un
1: sí.
0: caos. Perquè al final moltes decisions les vols dilatar i al final la tens que prendre, la decisió. Sí, si no, sí. la prendran per tu, les decisions, no? O sigui, una persona endreçada, també podríem dir una vida endreçada, versus una persona endreçada, és una persona que es planifica, saps? Sí. Que es planifica, que té uns objectius, que té uns desitjos, que té unes necessitats, i les va fent. Les va fent i és una persona que té una agilitat. Perquè moltes vegades estem esperant que les coses es decidissin soles i les coses no es decidissin soles. Tenim que prendre part. Nosaltres som el personatge fonamental per poder decidir coses.
1: A vegades no podem... hi ha qui no ho fa per evitar dir «Ai, mira, m'he equivocat», no? Que s'equivoqui un altre, però això no porta enlloc.
0: No, però, home, la pitjor equivocació és que s'equivocatra o que no preguis tu una decisió. Això són les pitjors equivocacions. I es passa una mica la responsabilitat a l'altre. Tots tenim que ser molt responsables i, per lo menys, n'hi ha coses que són responsables com primer de tots som nosaltres i moltes responsabilitats tenen que ser compartides, saps? Mm-hmm. Tenen que ser compartides.
1: Llavors, endreçar la vida també és tenir tot planificat, escrit, ordenat,
0: sí.
1: no?
0: Sí. Sí, és a dir, moltes vegades, jo, per exemple, n'hi ha gent que diu, és que jo no puc planificar-me el mes. Bueno, planifica't la setmana o planifica't el dia anterior, però és que no es pot sortir al salto de mata, eh? Perquè si no tot és urgent. I a la vida, quan una vida tot és urgent, una persona, és que tot és urgent, o no, les coses són importants i les importàncies les tens que saber fer una escala de valors i ordenar-les, saps?
1: És a dir, si no són... ni que notis en una llibreteta o en un paper per dir alguna cosa, si et costa cada dia, doncs, coses que has de fer aquella setmana. I després, sí, sabent però... que ho tens allà, ja t'organitzes millor, quan sigui, però ho saps que ho tens allà.
0: Ser una mica meticulós i, sobretot, mantindre una classificació de les coses, no? Perquè donar-li... És que sempre n'hi ha coses que són més importants que altres, saps? Sí. El que passa és que moltes vegades tenim que saber tindre un ordre. Però, clar, aquest ordre, per això, la tinc que tindre un ordre interior nosaltres, no? Perquè moltes vegades volem planificar una cosa i no es desplanifiquen els altres, saps? A vegades.
1: Sí, perquè doncs anem a les prioritats dels altres i no les nostres.
0: Sí, correcte. Sí, i hem d'anar sempre endavant de les situacions. I una persona endreçada, una vida endreçada, això té un benefici, té un avantatge sobre molta gent més, no? I a més això et fa ser una persona àgil, et fa ser una persona resolutiva, et fa ser una persona productiva i sobretot tindre una ment molt més relaxada, perquè quan tu tens un ordre i una planificació, la ment està més relaxada, saps? I el que necessita, perquè si no s'agafa el que sempre dic, l'antesala de la depressió, la distímia, el caos, l'estrès, l'ansietat, anem corrent i a vegades no sapiguem en quina direcció anem corrent.
1: Como pollo sin cabeza, que m'agrada.
0: Sí, sí, no, como pollo sin cabeza, no, i a vegades com un avestruz, no? Amaga
1: sí,
0: el cap,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: No, amaga el cap, no, és que això no ho hem fet nosaltres, aquesta decisió no és meva, el pas tenia que haver donat a l'altre, és a dir, nosaltres, si nosaltres tenim que ser capaços de dir, bueno, si no nosaltres... Una vida endreçada també significa poder parlar amb els altres, poder comunicar-se, poder negociar amb els altres. I les coses es tenen que compartir, perquè no la decisió, moltes vegades les tenim que compartir, les decisions, perquè no podem prendre, ni que ningú prendre decisions per nosaltres, ni nosaltres prendre decisions pels altres, saps? I això
1: a vegades
0: ho tenim que tenir molt clar.
1: És saber aprofitar els moments, no? Igual un dia tens més son i aquell dia has de treballar menys, o un dia tens més ganes i has d'aprofitar per fer més coses... Avançar coses, no? Avançar, no cal acabar-les, però sí avançar i després aniràs més desahogat.
0: Sí, i n'hi ha dies, i n'hi ha nits, perquè a vegades passa les nits, a vegades estàs meravellosament creatiu, una nit o creativa, no?
1: Totalment.
0: I és important continuar en això, eh? Perquè moltes vegades diem, no, quan tu tens una ment oberta, tens una ment creativa, molta gent diu, bueno, és que després dormiré poc. Bueno, però has fet la feina ja, saps?
1: Sí, sí. I ara ja veurà un altre dia que dormiràs més perquè ja ho tindràs tot fet i dormiràs millor, de més descansat.
0: Sí, sí. Els trencaments, mira, està demostrat, igual que les jornades intensives, que la gent es produeix més a una jornada intensiva, per exemple, de 7 a 3, de 8 a 4, el que sigui, o de 6 a 2, el que sigui, que no partint el timing, no? El temps. Pues això passa el mateix. quan tu estàs creatiu, quan tu estàs concentrat i concentrat

0: tant algú, ordenar tant algú, és quan realment les coses... tens sempre solucions per quasi tot, o no dic per tot, però quasi, per quasi tot. En canvi, si tu fas trencaments, dius, bueno, mira, bueno, ja és l'hora d'anar a dormir, no, és l'hora de fer altra cosa, no. Centra't en això i a més, no vulguis abarcar moltes coses. Ah, i una vida ordenada, una persona endreçada, és una persona que no busca el perfeccionisme, ser un perfeccionista, sinó busca l'excel·lència. Perquè el perfeccionisme no existeix, no existeix. És que les coses perfectes no existeixen, David. Existeixen les coses excel·lents, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: I una persona endreçada, una vida endreçada, és buscar l'excel·lència, perquè la perfecció no existeix. Mm-hmm. I una persona endreçada, no, mai veuràs que busca el perfeccionisme, mai, tot el contrari. Busca sempre l'aventura, el poder millorar, l'excel·lència, sí, i sempre compartida amb els altres, saps?
1: El voler millorar és la millor forma de quedar-te, sí, un pas més endavant del que et haguessis quedat si simplement haguessis volgut fer les coses per fer-les, no? És sempre, sí, avançar una mica més.
0: Sí, i a més, una persona que, a més, per avançar, tens que ser escrupolós en les coses, tens que ser una persona optimista, tens que ser una persona responsable, sobretot, i això molta gent no ho té gaire clar. No ho té gaire clar, perquè a vegades la responsabilitat, molta gent s'equivoca en el personalisme, i no és així. Ser una persona excel·lent significa ser una persona constant, ser una persona perseverant, ser una persona que sempre li troba opcions a les coses. I les persones tenen recursos, sempre ho hem dit. Una persona endreçada pot ser que en un segon no tingui les coses, però potser una hora així. I per què? Per què? Perquè va anar al camí. Perquè l'important a la vida per ser endreçat és enfocar-te en el que vols aconseguir, saps? I caminar per aquesta línia. Per aquesta línia més que recta, per aquesta línia, per aquesta direcció acertada, saps?
1: Sobretot per
0: aquesta
1: direcció, sí, sí. Igual que fem el símil, no? Amb una taula, amb un despatx ben ordenat, on dius, bueno, potser no ho tinc a la mà, allò que em demanes, però sé on trobar-ho, no? Doncs ha de ser una cosa similar als objectius, no? És a dir, potser en aquell moment concret, igual aquell dia concret, no estàs avançant, però ho tens tan localitzat que llavors a la que t'hi poses li treus el màxim rendiment, no? És a dir, a la que dius, sí, pues mira, agafo les sabatilles i vaig a caminar, o agafo el gorro de piscina i em poso a nedar, no? Perquè ho tens a punt, no? No vol dir que ho hagis de fer constantment, però que ho tens a prop, ho saps localitzar, ho saps posar l'energia necessària en allò que estàs fent, no?
0: Sí, clar, perquè a més és un camí, és una trajectòria en la qual tu saps, com aquesta vida endreçada, aquesta persona endreçada, saps on tens les coses, saps? I això et dona més fluïdesa i et dona més espit en les coses, perquè moltes vegades hi ha gent, escolta, vull fer l'esport, vull fer, però no tinc les sabatilles d'entreno, ah, on està la sabatilla? I en aquest moment, ja quan surt a córrer o surt a entrenar-se, ja surt en altra manera, sí, ja surt en un desgast, saps? Com he dit, no surt el mateix espit. Ja no dic inclús la mateixa il·lusió, perquè ja és tot torna cuita, saps?
1: Sí, sí, sí. Ja té menys temps.
0: No, i el temps que tens no el gaudeixes, perquè ja vas accelerat, saps? I el que no podem fer a la vida és anar molt accelerats, saps? Molt accelerats i tal. I jo sempre dic que una persona endreçada, una vida endreçada, és tot allò que sense pressa, sense pausa. O sigui, moltes vegades la pressa és urgent, la pressa no es pot, la pressa és un caos, perquè, a més, les coses que fem amb pressa no les gaudim suficient. Estem menjant, vinga, amb pressa, estem mirant, escoltant la ràdio, no sé què, amb pressa. O sigui, mira, una de les coses per tindre una vida endreçada és treure del cap, de forma cognitiva, que més millorarà, les multitarees emocionals, perquè moltes vegades estem fent una cosa i no estem centrats en això que estem fent.
1: És veritat, perquè ens agobiem per la de coses que hem de fer, i quan tu tens al cap tantes coses no en fas cap. En tot cas, tu apuntes a la llibreteta aquesta que dèiem i et centres en la que estàs fent.
0: Sí, i el poc que fas no gaudeixes. No. El poc que fas no ho gaudeixes, David. I, a més, el resultat no és bo. No és bo perquè... És com aquella persona, que aquell estudiant que diu jo a l'escola... I l'últim dia, repassaré tot i tal. No, perquè al final, saps què? T'angoixes.
1: A l'últim dia repassaràs, però quan més hagis estudiat, menys hauràs de repassar o repassaràs molts més temes, no? Com si diguéssim.
0: Sí, perquè és com un índice d'un llibre. Sí, si tu agafes un llibre, mira, jo ho dic en un llibre, per exemple, si tu agafes un llibre i no llegeixes la contraportada, saltes a l'índice i te saltes de la pàgina 3 a la 24, és que això no està gens endreçat. O sigui, tu aquesta literatura, aquesta escriptura, no, aquest guió no el disfrutes, saps? No el disfrutes. Perquè te vas... Molta gent diu, no, és que jo vaig a lo més important. No, lo més important és que

0: caminar, és com una escala. Caminar primer grau, tercer, quart, quin... no, no podem fer saltos de mata, saps? I a la vida passa això. La vida és com un llibre. La vida tenim que tindre... La filosofia de vida és aquesta. És començar que l'1 és primer que el 2, que el 2 és primer que el 3, i successivament. I això és això. I a la vida és això. La vida, tindre una vida endreçada, és caminar d'una manera equilibrada. I, a més, tens un benestar propi. Perquè el que no podem fer, moltes vegades, és donar cops de malla. No? Vinga, cops estratègics. Nosaltres diem bandazos en castellà, no? O sigui, bandazos és ara d'un cantó a l'altre, saps? D'un cantó a l'altre, i això, clar, i això no estimula la gent. I a sobre, t'ha dit una cosa, el resultat no és bo. El resultat, i a més et desgasta, i a part de les teves possibilitats podries donar un resultat molt més productiu, un resultat molt més òptim, un resultat excel·lent, i lògicament et quedes en una mediocritat emocional.
1: Totalment d'acord, totalment d'acord. Per això ens va també tenir el Jordi González Guillem, el nostre coach de capçalera imprescindible a Nits de Ràdio. Moltes gràcies, Jordi, i fins la propera setmana.
0: David, bona nit a tothom, David.
2: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: 1998, la força del vent a Catalunya ha disminuït un 5% cada 10 anys, o sigui, aproximadament un total d'un 15%. I la tendència és que continuï baixant. La baixada és generalitzada a tot Catalunya, però també arreu del món. El fenomen conegut com a encalmament ja fa anys que s'observa i està associat a la crisi climàtica. Com no? L'escalfament global fa que l'Àrtic s'escalfi molt més ràpidament que l'Equador i en reduir-se aquesta diferència de temperatura també es redueixen les diferències de pressió que impulsen els corrents d'aire a l'hemisferi nord. A priori pot semblar que ens beneficia que hi hagi menys vent, perquè realment és molt molest, però és tot el contrari. Per exemple, amb menys vent, els contaminants de l'aire no es dispersen tant i la pol·lució ens afecta més la salut. A més,
1: al·lèrgics.
0: Exacte. A més, no hi ha tanta capacitat de generar energia eòlica, però fins i tot pot provocar que els episodis de sequera siguin més extensos, perquè no hi ha tant moviment i els anticiclons persisteixen, per exemple. I els efectes negatius no acaben aquí. Les onades de calor també poden ser més llargues. Todo mal, eh? Titular.
1: Todo mal. I parlant de calor, ahir vas acceptar un repte.
0: Sí.
1: Jo et vaig dir que d'aquí fins a final de temporada sí. Havies de portar cada dia una cançó que portés la paraula calor, o ampliem, que parli de la calor.
0: Juguem al paraula de cançó, però vinga, permanent, amb calor,
1: exacte,
0: calor.
1: Perquè vas dir, no, hi ha moltes cançons. Bueno, volem saber-ho,
0: sí.
1: Volem saber-ho si hi ha tantes.
0: Ho aconseguirem
1: sí,
0: i de sobre.
1: Podries seguir tota la temporada.
0: Sobretot,
1: no?
0: Sí, sobretot amb aquesta petita norma de que poden contenir la paraula calor. Això ens posa les coses
2: calorat,
0: una mica al fat.
1: No, calor.
0: Clar.
1: Si conté la paraula és...
2: Calor, acalora't.
1: No, ni
2: idea. Pobre noi, és que
1: no,
2: punt...
1: No, perquè ho hem ampliat a cançons que parlin de la calor. Potser no porten la paraula calor, però parlen de la calor.
2: Bueno.
1: No siguis tan bo.
0: Sí.
1: Clar.
3: Gerard, que el superaràs el repte, no passa res.
2: Estic segur que si s'ho proposés, paraules amb calor n'hi ha d'haver 50.000.
0: Sí,
1: no, per això, si és que les deu tenir totes buscades, ja. Tampoc queden tants dies, eh?
0: Home, nosaltres vam estipular que eren 25, no? Va, en tinc algunes. Sí, a la que m'hi posi una mica més...
1: Quin és la d'avui,
0: va? Ja tinc tot. Vinga, va, comencem.
1: La primera ja no la conec.
0: No la coneixes? No, home.
2: Tampoc. Qui són?
0: Mare meva. És un tema de Nelly anomenat Hot.
1: Qui és Nelly?
2: Nelly Furtado. Nelly
1: Furtado és l'única cosa Nelly que conec.
0: No, hi ha un raper que es diu
2: Nelly. La Canelli.
1: És un raper.
0: Sí, és un raper. Es diu, el tema es diu Hot in Here, traduït doncs literalment com aquí fa calor o aquí està pujant la temperatura. Un tema publicat el 2002 que va ser tot un èxit i que encara ara podem escoltar en algunes discoteques, un tema en el que el raper nord-americà ens situa en un local nocturn, una discoteca o un club en el que puja la temperatura, tant en sentit literal, allò amb l'ambient carregat, com també figurat. Diu, it's getting hot in here, so take off all your clothes.
1: Ah,
0: ve a dir, comença a fer calor,
1: pobreta.
0: Així que treu-te la roba.
1: Clar,
0: que és tota una declaració d'intenció.
1: Aquí estem molt bé, eh? No? Robert, posa la camisa, no treguis la roba. Vinga, va, que... Bueno, primera prova superada,
0: primer repte superat.
3: Sí. Molt bé, i a sobre, sent original, perquè no ha portat a fer calor, que és la que va dir que portaria.
0: És que quan ha pensat, dic, ja la deixarem per més endavant.
1: No, aquesta batada.
0: Ah, queda batada.
3: Sí. No, una altra però norma. Quantes normes li poses, Míriam?
1: Vinga, què preguntes a l'audiència? Si tenen calor?
2: Home, si tenen calor, que ens ho expliquin, no, però que ens expliquin... Mira, aquesta està bé, no he caigut en aquesta pregunta, que ens expliquin com...
1: No pots canviar, eh? No hi ha res escrit, vull dir.
2: No, però... És que hi ha molts dies de calor, no?
1: Què és això?
0: Això és de la cançó.
1: Ah, això és de la cançó.
2: Mira, això on està feta aquesta cançó? La sabem, la localització d'aquesta cançó? On la van crear?
1: Estats Units.
0: Suposo,
2: no?
0: Sí.
2: No ens movem d'allà, si et
1: sembla. Vale, vinga.
2: Ens quedem als Estats Units d'Amèrica perquè avui
1: però fa... Però ens deixaran entrar?
2: Sí, home, sí. Ah, vale.
0: Ui, no sé jo. Sí, després de 5 no hores d'interrogament...
2: Si no ets una mica escarrenós, si vas una mica moderat, et deixen entrar. Avui fa 141 anys, 141, que sí. Va arribar un vaixell a Nova York amb una estàtua al damunt. I entrava aquell vaixell allà a la vora de Manhattan i deia Start spreading the news. És el que feia a Joseph Pulitzer, que és l'home que va aconseguir que aquella estàtua que venia en un vaixell arribés a ser alçada al seu pedestal. Per què? Estic parlant de l'estàtua de la llibertat,
1: sí.
2: Que fa 141 anys que va arribar a Nova York. Va arribar amb capses dins d'un vaixell separada
1: en trossets, sí.
0: Muntatge, muntatge.
2: Clar. Però quan van voler-la muntar, no tenien ni el pedestal acabat ni els diners per muntar-la. Llavors, aquell home Pulitzer va fer una microdonació, ell va fer el crowdfunding, el va inventar una mica ell, i va aconseguir unes donacions

0: doncs, que van aconseguir que l'any 1886 l'estàtua de la Llibertat pogués ser alçada on és ara. Que no sé si heu estat tots a Nova York aquí?
1: Sí. No.
2: Never.
0: No heu estat a Nova York, sí, cap de vosaltres? Ah, vale.
2: No.
0: Jo quan vaig arribar allà, vaig veure allà, vaig dir...
2: Impressionant.
0: Pues vaya merda.
2: No, però impressionant.
0: No, sí, vaig...
2: sí, perquè és veritat que te l'imagines.
3: Sí, jo he sentit que no és tan gran.
2: No, però no. Veure-la... Bueno,
0: jo el que penso és que la gent que va visitar-la des de dins no té gaire sentit. En fi...
2: Què preguntes a l'audiència?
0: La pregunta és, quina estàtua del món vostè mouria a una altra ciutat? Ho dic perquè l'estàtua de la Llibertat la van regalar sí. als Estats Units d'Amèrica.
2: Els francesos, no?
0: Els francesos. Quina estàtua del món mouria vostè de ciutat? Ara que parlem de la Sagrada Família...
2: Aquesta que no es mogui, No, aquesta que no es mogui.
0: Estàtua, un monument o edifici, Jo què sé, vull dir, si l'edifici Flatiron de Nova York vol que estigui a la Diagonal de Barcelona...
2: Ai, mira, m'encanta aquest edifici.
0: Estaria maco, eh?
2: Sí.
0: O si vol vostè que qualsevol altre monument, per exemple, els monuments de Botero que hi ha a la T2 de l'aeroport del Prat, que es portin al de l'aeroport de Frankfurt.
2: Ah, molt bé. O... alguna piràmide aquí, a mitja de la Diagonal. Ai, mira,
0: Estaria bé.
3: Estaria bé.
2: El fòrum que hi ha més espai, potser.
0: No cridis el mal temps, ara que deixo del vent, perquè d'aquí a 30 anys això serà com el lloc de les piràmides.
2: Ai, no, calla.
0: Tot desert.
2: Doncs vinga, avui us estem preguntant això, quin monument mouríeu de lloc?
0: I on, clar.
2: Arrels Fundació ha engegat una macroenquesta per acostar-se a la realitat de les persones sense llar a Barcelona i visibilitzar-ne les necessitats i les principals mancances en l'atenció social.
3: Una consulta que l'entitat fa anualment, que enguany va engegar ahir i que s'allargarà fins demà. En aquests 3 dies, fins a 400 voluntaris estan fent al voltant de 700 entrevistes. Un cop recopilada tota la informació, en una setmana se'n publicaran els resultats, però no s'espera que aquests siguin pas esperançadors. De fet, les xifres ens diuen que el sensellarisme va a més a Barcelona. Els darrers registres xifren en més de 2.000 persones les que han de dormir al carrer, confirmant una tendència ascendent. Aquestes consultes són cada vegada més exhaustives i és que si l'any 2016 van ser 250 les persones encastades, enguany en són, com dèiem, 700, gairebé el triple.
2: Bea Fernández, directora d'Arrels Fundació, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
2: Com dèiem, l'enquesta encara és en marxa, publicareu els resultats en les setmanes, però crec que la radiografia no serà positiva, no?
4: Doncs, com dèieu, malauradament el nombre de persones que dormen al carrer doncs, ha augmentat i això s'ha fet palès a l'últim any i mig, i el que anem constatant enquesta rere enquesta, després de 10 anys, és que les condicions i les necessitats d'aquestes persones doncs, continuen sent les mateixes, és a dir, atenció social, habitatge, temes de salut, és a dir, són necessitats que malauradament encara no les tenen cobertes.
3: Bea, com estan sent aquestes entrevistes? Crec que ja no es fan a peu de carrer, sinó que heu habilitat diversos punts per fer-les, no? És millor opció que fer-les a peu de carrer?
4: Bueno, de fet, compaginem les dues coses, eh? Uh-huh. O sigui, la diferència respecte a els primers anys que vam estar fent enquestes, els primers anys les fèiem a la nit, les fèiem directament a carrer i a la nit, i això, doncs, implicava... positiva i la seva part no tan positiva i és que despertàvem a les persones i, bueno, i potser envaíem una mica més el seu espai. Mm. Llavors vam decidir canviar la metodologia, però seguir-nos adreçant a les persones que estan al carrer. Llavors, actualment les fem durant el dia, o sigui, de 7 del matí fins a les 10 de la nit. Llavors, compaginem tant fent aquestes directament a carrer a través dels voluntaris i dels equips de carrer que coneixen a les persones, doncs van als llocs on es troben, i també, com bé dius, o sigui, amb coordinació amb entitats que ofereixen serveis per a persones que dormen al carrer, o sigui, menjadors, consignes, espais de descans diurns, doncs en coordinació amb aquestes entitats també fem les enquestes en aquests espais, però sempre enquestes a aquelles persones que manifesten estar dormint al carrer. Sí.
2: Les persones sense llar són cada vegada més i això també està potenciant que hi hagi zones on proliferen els assentaments i on es concentren persones que han de dormir al ras, com són Vila Olímpica i la Ronda Litoral. També hi treballa per aquestes zones, imagino, no?
4: Sí, de fet, a veure, aquestes zones sempre han tingut o han tingut presència de persones, més a nivell potser més individual o en grups petits. El que ha provocat, al nostre parer, doncs, aquestes agrupacions de persones és, per una banda, efectivament, l'increment de persones en general, però després també els moviments que s'han produït a les zones, o sigui, per desallotjar-les dels espais com més cèntrics de ciutat, no? És a dir, hi ha espais que on tradicionalment hi havia persones dormint al carrer, que han estat on s'han produït doncs, els allotjaments i neteja, i aquestes persones s'han vist obligades doncs, a desplaçar-se a zones més perifèriques, o sigui, no fora de la ciutat, però zones més perifèriques, i clar, i agrupar-se en espais on abans potser la representació o el nombre de persones no era tan gran, sí.
3: Clar, Bea, suposo que aquests desallotjaments no ajuden res, no suposen cap solució, no?
4: Clar, de fet és una mica el que venim dient, és a dir, la realitat és la que és i hem de ser molt conscients, i crec que tots malauradament som conscients d'aquest increment de persones en situació al carrer, no solament a Barcelona, que aquesta és una realitat que únicament sembla que sigui a Barcelona, i el que estem veient i el que estem sabent, vamos, és que en altres municipis també s'ha produït aquest increment, és a dir, el sistema cada cop aboca a més persones en aquesta situació, no? Llavors, clar, la dificultat o la problemàtica d'aquests desplaçaments és que, primer de tot, de cara a les persones, si tenien una certa vinculació o una certa connexió amb la zona amb la que estaven pernoctant, i moltes de les persones que estan en situació de carrer tenen aquesta vinculació, el fet de desplaçar-les fa que perdin aquest vincle, aquesta coneixença, moltes vegades aquesta xarxa de veïns o de comerciants que els podien conèixer. I després també de cara als serveis o l'atenció que se'ls pot oferir, per exemple, per part d'entitats com la nostra, doncs també a vegades dificulta el poder tornar a localitzar o tardem més en localitzar persones que teníem localitzades en un espai concret. Per tant, home, realment aquests desallotjaments no faciliten la vida d'aquestes persones i tampoc no faciliten la intervenció amb elles.
2: Parlem bé d'un dels principals problemes que tenen ara les persones sense llar, a ningú se li escapa que ja comença a fer molta calor, i si bé a l'hivern parlem molt del fred i de tots els dispositius que es posen en marxa quan arriba el fred, no en parlem tant de la calor, i crec que el problema és igual de greu, no?
4: Sí, jo crec que en els últims anys, o malauradament també crec que en el futur haurem de parlar també molt de la calor, perquè com bé dius, o sigui, el canvi climàtic, i quan parlem del canvi climàtic a nivell macro, acaba afectant a nivell micro a moltes persones, però un dels col·lectius més afectats són les persones que dormen al ras o que viuen a l'espai públic, perquè són els que reben l'impacte més directe, evidentment, del fred, però sobretot ara de la calor, del sol, dels rajos ultraviolats, del perill de la deshidratació. Uh-huh. És a dir, aquestes persones que no tenen facilitat per accedir a un espai de refugi climàtic o a una ombra, o que a vegades poden tenir dificultats per accedir doncs, a una hidratació adequada o a uns serveis higiènics adequats.
3: Clar, Bea, ens estàs explicant que en moltes ocasions, quan aquestes persones que dormen al ras volen accedir a un refugi climàtic, s'hi troben amb la prohibició de fer-ho, no? Amb l'impediment. Han de jugar també amb aquest hàndicap, no? I aquí entra de ple el paper de la societat, no?
4: Sí. És veritat, hi ha molts refugis climàtics que estan oberts al públic en general, però també és veritat que doncs a vegades les circumstàncies de la persona que es troba en situació de carrer fa que sigui una mica difícil o fins i tot se'ls nega, no? L'accés a determinats refugis, si porten pertinences, si tenen animals de companyia, etc. Depèn de quin refugi, doncs, o depèn de quin espai, doncs se'ls impedeix o se'ls dificulta moltíssim el poder accedir-hi, sí, realment.
2: Clar, a l'hivern l'Ajuntament sí que posa en marxa un pla per tenir cura d'aquestes persones durant les nits, sobretot de més fred. A l'estiu no passa això, no? O sí?
4: A l'estiu sí que, recordo, l'any passat sí que va haver-hi un pla de xoc per part de l'Ajuntament de Barcelona, en el que sí que es van repartir elements per protegir-se del sol, es van repartir aigües. No recordo, i ara disculpeu perquè no recordo, perquè no sé si es va arribar a obrir algun dispositiu en les hores de més sol perquè les persones poguessin estar-s'hi, però clar, el problema que tenim a vegades durant l'estiu, que això no ens passa tant al Nadal o a l'època de fred, és que clar, els mesos de juliol i agost, determinats espais que moltes vegades estan portats per persones voluntàries o per personal limitat en el temps, doncs són vacances. Llavors poden haver-hi espais que es tanquin, no? És a dir, que el nombre de llocs on poden descansar o poden protegir-se de les hores més fortes, doncs a vegades es tanquen. Llavors això també és una dificultat.
3: Quan parlem de sensellarisme, Bea, és inevitable parlar tant del paper de la societat, de la resta de la societat, com també el paper de les administracions. Creus que en aquests dos casos ha augmentat l'empatia cap al col·lectiu?
4: Mira, jo crec que estem en un moment, i això si qualsevol de nosaltres, vosaltres que sou periodistes, però també qualsevol persona de la societat, si en l'últim any i mig, si fem

0: consulta de quantes vegades s'ha parlat de sensellarisme a nivell de mitjans, jo crec que la, quan, o sigui, s'ha incrementat moltíssim el fet de parlar de la situació de sensellarisme degut precisament a aquest increment i a aquestes tensions que generen en diferents espais, a nivell d'ajuntaments o a nivell d'espais públics. Per tant, jo crec que el sensellarisme ara és una realitat que està molt present. Tenim molta ciutadania que ens diu, escolta'm, cada vegada en veiem més, què podem fer, què podem aportar. Jo crec que les administracions d'això també són conscients i prova d'això són les nombroses taules i espais que en l'últim, des de gener aproximadament, s'han anat creant a nivell d'Ajuntament de Barcelona, a nivell de Generalitat de Catalunya, a nivell de Sindicat de Greuges de Catalunya. Vull dir, hi ha molts espais de trobada per enfocar el sensellarisme o l'abordatge del sensellarisme. Per tant, jo crec que sí que hi ha aquesta sensibilitat i aquesta visibilització. Ara el que demanem, no, el que reclamem també és que tota aquesta visibilització es transformi en propostes que realment doncs, aportin solucions, no? Aportin solucions i tinguin en compte també les diferents realitats. O sigui, el fet que s'incrementi el sensellarisme vol dir que la realitat del carrer també ha augmentat. Hi ha persones joves, persones més grans, persones d'aquí, persones estrangeres, persones amb discapacitat, dones, joves... Vull dir, hi ha molta realitat amb diferents vulnerabilitats i jo crec que això també és una cosa que ens estem adonant cada cop més.
1: Doncs des d'aquesta altaveu que ens dona aquest programa La Ciutat en parlarem sempre que sigui necessari. Bea Fernández, directora d'Arrels Fundació, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: L'actualitat que t'envolta a La Ciutat amb Míriam Franc.

0: Arriba el dimecres, ja sabeu que ens agrada anar al cinema. Avui pagar les crispetes a l'Eugeni Osaka, professor del CETI, autor de Barcelona, una ciutat de pel·lícula. Eugeni, què tal? Bon dia.
1: Molt bé, molt bon dia, Míriam, i molt bon dia a tothom.
0: A veure, avui què anem a veure?
1: Avui anem a veure la plaça del Diamant, com vam comentar l'últim dia, i recorda que vam comentar, bé, no fa falta mai cap excusa per poder veure no només la plaça del Diamant, sinó recordar de nou a la gran escriptora catalana, Mercè Rodoreda, però sí que vam comentar que durant 6 mesos, és a dir, del desembre del 25 fins ara fa, 3 setmanes, escasses, hi ha hagut una exposició molt interessant que es deia, bueno, Rodoreda, un bosc, que era, diguem, aprofundir en l'imaginari de la gran escriptora catalana, la Mercè Rodoreda. Sens dubte ha estat de les millors exposicions que hi ha hagut aquest principi de l'any i serà de les millors d'aquest any. Per tant, vaig pensar, home, és un bon moment potser per recuperar una producció audiovisual o una adaptació visual, en aquest cas de la plaça del Diamant, a partir, diguem, ho vam comentar, però vull dir, tornem a comentar, no de la pel·lícula, que és el primer que tothom recorda perquè és el primer que es va estrenar, sinó de la sèrie. És a dir, la pel·lícula és una pel·lícula que es va estrenar un any abans, però nosaltres el que parlarem és de la sèrie, és a dir, una sèrie, una minissèrie de 4 capítols, per tant, aproximadament uns 220 minuts, és a dir, 55 minuts cada episodi, que és el projecte original que va fer en Francesc Betriu, és a dir, el director. A partir d'aquí, d'aquest projecte, és a dir, ara en parlem una mica més en detall, de quan van rodar, etc, però sí que el que va passar és que un productor important, en aquest cas, era el principi, diguem, de la democràcia, estem parlant de l'any 1981, i Ràdio Televisió Espanyola va començar a invertir diners per fer produccions audiovisuals també fora de l'entorn de Madrid. Una de les produccions va ser la plaça del Diamant. En principi, tornem a dir, és a dir, la idea inicial, el projecte en aquests 4 episodis, aquesta minissèrie, però va creure que per qüestions comercials va voler fer una edició més curta, d'aproximadament 110 minuts, 1 hora 50, i la va estrenar prèviament, doncs, en aquest cas, als cinemes, i després, al cap d'un any, això el 1982 i el 1983, va estrenar primer pel circuit català de Ràdio Televisió Espanyola, i al cap d'un mes, el gener de 1984, doncs ja per tot l'Estat.
0: Jo crec que no cal gaire, però bueno, per qui no sàpiga de què va la plaça del Diamant, fem un petit resum.
1: Bravíssim, bravíssim, sí. Perquè a vegades dono com una mica de cosa a parlar. Clar. De totes maneres, és d'aquelles novel·les, bueno, direm, segurament no sé si és la novel·la catalana, de literatura catalana més traduïda, però les més traduïdes i amb més projecció internacional, sens dubte, està traduïda a més de 40 idiomes, a més de 55 projectes internacionals, però en fi, per resumir-ho molt, molt, molt, si encara avui encara hi ha algú...
0: Jo crec que encara que no te l'hagi llegit saps de què va...
1: Exacte, però parlem, bàsicament, la sèrie és molt fidel a la novel·la, i per tant el que fa és seguir una mica la vida d'un personatge que es diu una noia jove,

0: amenaçada, per no dir que en el fons perd la seva pròpia identitat, d'aquí el canvi famós de ella comença la pel·lícula i la novel·la dient-se a Natàlia, i just quan comença a sortir amb el Quimet i es casen es dirà Colometa, per tant fins i tot perd el nom, i és un tema que la pròpia Mercè Rodoreda ja et deixa molt clar el que... Bé, i a partir d'aquí doncs veiem la seva vida, també no fem cap spoiler, el Quimet mor a la Guerra Civil i per tant també hi ha una part important que passa a la postguerra, tenen dos fills, en fi, la història més o menys de finals dels anys 20 fins a ben entrat als anys 50.
1: Què, comencem a...
0: Sí, jo crec que sí, perquè tenim bastantes coses. Vinga. De fet, no només l'he tornat a veure, sinó que he fet, com m'agrada molt, una mica treball de camp pel barri de Gràcia. Exacte, i he trobat algunes coses que feia temps, i fins i tot alguna que pensava que ja no hi seria i encara hi és. Bé, només hem de dir que va ser un projecte molt important, dels primers grans projectes a nivell espanyol que es va fer aquí a Barcelona. Recordem, estem parlant de l'any 1981, quan es roda, un rodatge que va durar 3 mesos, és molt important, diguem, d'aproximadament el mes de juny al setembre de l'any 81, que van participar més de 100 actors i més de 120 tècnics i quasi 3.000 figurants, dels quals la immensa majoria eren veïns del barri de Gràcia, de la vila de Gràcia. Per tant, va ser una sèrie, i també la pel·lícula, lògicament, molt estimada, molt recordada. Avui en dia, més enllà de la novel·la, doncs, en fi, segueix parlant molt d'aquesta pel·lícula, sèrie / novel·la.
1: Vinga, va, per on comencem?
0: Començarem primer per 4 espais, diguem, del barri de la Vila de Gràcia, que són els que ja sortien a la novel·la i que aquí majoritàriament estan rodats també doncs, al barri o al districte, cadascú li digui com vulgui. No? Comencem per, no pot ser una altra, la plaça del Diamant. La plaça del Diamant, tothom diu sempre el mateix, en fi, no dic res que no sàpiga, segurament de les places més literàries que hi ha a Barcelona, i en aquest cas també audiovisual. Pràcticament podem dir que els 20 primers minuts de la sèrie és la gran protagonista. De fet, la sèrie comença ja, és a dir, comença en les festes majors, amb les festes de Gràcia, i, en fi, allà on es coneixen en aquell moment la Natàlia, és a dir, la Sílvia Munt i el Quimet, el Lluís Omar, es coneixen en un ball, i a partir d'allà doncs, comença tota la història. Ho van intentar fer molt fidedigna possible. De fet, la plaça del Diamant, històricament, des del principi del segle XX, és una de les places, de les 5 places de Gràcia a les quals ja havien balat. I per tant en Beatriu i tot l'equip van voler que també hi hagués un embalat de l'època, i aquí va venir una mica els problemes, és a dir, veiem de buscar un embalat de principi del segle XX, estàvem als anys 80, per tant no va ser fàcil. Al final fem un salt i el van trobar a les Borges Blanques, van trobar un embalat del 1910 i el van portar a Barcelona perquè simulés lògicament tal com era un embalat en aquella època, i és el que pràcticament va estar quasi 2 setmanes ocupant quasi tota la plaça, i allà sobretot passa la primera diguem, trobada aquesta, amb una sèrie d'històries que passen dins de la pròpia plaça. Però la plaça torna a sortir, és a dir, sobretot els dos carrers propers, és a dir, el carrer Guilleries, que acaba la plaça, i el carrer de l'Or. Hi ha altres moments també doncs, de les festes de Gràcia, molts altres moments, i hi ha un moment que també veiem en concret el carrer Guilleries, junt amb la plaça del Diamant, que hi ha un moment de la festa que hi ha uns gegants, i aquests gegants en concret són els de Montbrió del Camp.
1: Ah, que bo.
0: Per tant, i després també hi ha una altra seqüència que torna a veure la plaça, en aquest cas sense embalat, i és més cap al carrer de l'Or, que veiem doncs, un castellers que estan aixecant, crec que és un, em sembla que és un de 7 o un de 8, crec que en aquella època encara eren de 7 i eren força importants, són els castellers de Barcelona, per la camisa vermella, perquè en aquells moments, anys 80, no hi havia a Barcelona tantes colles com hi ha avui dia. Per tant, té un protagonisme important, més enllà de que, en fi, qualsevol persona que hi vagi veurà la placa aquí a la Mercè Rodoreda, veurà l'escultura de la Colometa, d'en Campmeny, o sigui que, en fi, és una plaça, repetim, molt literari i també molt audiovisual.
1: Home, i tant que sí, i si no l'heu visitat, val la pena que hi aneu.
0: Ens quedem un altre espai, probablement un dels llocs que té més protagonisme a la sèrie és el pis on van a viure, ja direm Colometa ara sí, perquè quan viu amb el Quimet és la Colometa, un pis que el veiem a l'interior, veiem com accedeixen per la portada, a la portalada, diguem, que dona al carrer, i també un espai molt important és aquella mena terrassa on hi ha el colomar, que té un paper important, una de les dèries del Quimet és tenir molts coloms. Bé, hem de dir que està rodat a 3 llocs diferents.
1: Sí,
0: vull dir que hi ha alguns... De fet, la que és l'accés al carrer i la porta, que surt pràcticament com a mínim els 3 primers episodis, és el carrer La Perla. El carrer La Perla, diguem, entre Torrijos i Verdi, i és en concret el número 31. Vull dir que la portada és el número 31, i diguem que només van utilitzar, diguem, la porta com a forma d'accés i algunes d'aquelles passejades

0: que o bé fa el Quimet quan ha comprat la moto o va a consultar ella. El que és l'interior, especialment el gran terrat, aquell terrat en forma d'ela que surt molt sovint i que després fins i tot veiem algun moment a la Colometa acomiadant fins i tot quan va al front al Quimet i amb altres seqüències, allò en concret està al carrer de l'Alzina número 23. I aquest carrer està, en aquest cas, és cantonada amb la plaça del Nord. De fet, es pot entrar per la plaça del Nord, que hi ha una llar d'infants, que ja en aquell moment ja hi havia una, la van utilitzar com tema logístic, i el número 23 que dona, diguem, al carrer de l'Alzina. Si algú té la curiositat d'anar allà i mira cap a aquell edifici, és el mateix edifici i, per tant, podrà distingir perfectament aquella terrassa o aquell terrat en forma d'ela, pràcticament amb la mateixa construcció que hi havia. Per tant, quan veiem el pis a l'interior que s'apropa al terrat, sempre és allà, depèn de quines habitacions les van, diguem, recrear en un local al carrer Verdi. Per tant, carrer Verdi, carrer Alzina i carrer de la Perla.
1: I la porta segueix allà?
0: La porta segueix, sí. Bueno, és diferent perquè, lògicament, te n'adones que als anys 80, als anys 80 ara, Gràcia ha canviat moltíssim. Una de les coses que es va dir per part de direcció artística és que ha canviat, evidentment, ara ha canviat moltíssim, però ambientar els anys 20 i 30 no va ser tan difícil perquè Gràcia als anys 80 estava un pèl deteriorada des del punt de vista, diguem, urbanístic, arquitectònic. Per tant, no van haver de fer grans coses perquè els edificis fossin tal com eren 20, 30 i 40.
1: Vinga, on ens portes ara?
0: Una altra plaça, que la tenim molt propera, la plaça de la Virreina. Fixa't que anem més o menys a la mateixa zona. La plaça de la Virreina, i en concret té protagonisme l'església, la parròquia de Sant Joan Baptista, o com li diuen, en fi, de Sant Joan de Gràcia. Allà a l'interior el veiem com a mínim dos cops, és on es casen la Colometa i el Quimet, i després on fa la comunió la Rita, que és la filla petita de la parella. Però també en una altra seqüència veiem a la Colometa, és la ciutat de Mil, caminant per davant, per tant podem veure l'escalinata d'accés i la façana, i també hi ha dues seqüències en les quals recordem que aquesta plaça, si agafem el carrer de la Perla i girem Torrijos, ens queda de front doncs la plaça de la Virreina i ens queda aquesta parròquia, aquesta església. El Quimet es compra una moto i llavors li fa sorpresa i diu, va, anem amb la moto, i la moto fa aquest recorregut, és la Perla, Torrijos, amb el fons doncs la plaça i l'església. I també ho veiem quan ja ha acabat la guerra i han guanyat les tropes franquistes, llavors entren a Barcelona, els veiem fent el mateix recorregut per la Torrijos al fons, que arriben amb un camión i, en fi, vull dir, lògicament ells estan molt contents perquè han guanyat.
1: Canvien la bandera, no?
0: Exacte.
1: Vinga, on anem?
0: I d'aquesta plaça, doncs, se'n van directe, seguint aquest camió, a la plaça de la Vila de Gràcia, que en aquell moment, i com fins a l'any 2009, no es deia plaça de Vila de Gràcia, sinó que és la plaça d'Ajuntament i es deia la plaça de Rius i Taulet. Allà també veiem, doncs, amb aquest, que en dèiem, aquest camió, diguem, amb les tropes franquistes, que arriba pel carrer del Diluvi, para davant de l'Ajuntament, puja a dalt, els veiem sortir al balcó i com de manera més que simbòlica baixen la bandera republicana i pugen la bandera nacional. Per tant, ja veiem en aquell context, lògicament sabem la data en què estan. Ho dic perquè ho comentàvem fora d'antena, és a dir, es dona tan percebut que la immensa majoria de gent ha llegit i coneix la novel·la que no et dona molt context. És a dir, tu has de saber en cada moment què passa pels fets històrics, per algunes coses puntuals que passen. Per tant, la sèrie en aquest sentit et diu, bueno, tu ja saps de què va, saps més o menys en quina època, més o menys et poses amb la zona determinada.
1: Si tu vas a la guerra i avall amunt, doncs vas...
0: I també surt també amb una episodi interior, a l'episodi 2 torna a sortir a la plaça de la Vila, en aquest cas no podien estalviar-se perquè és preciós doncs el campanar i la torre de la rellotge, i llavors en aquest sentit torna a fer un pla general amb l'Ajuntament.
1: Que xulo. Vinga, podem seguir avançant.
0: Sí, de fet deixem el barri, deixem Gràcia, no perquè la novel·la i la sèrie no segueixin desenvolupant allà, sinó perquè altres llocs que passen a la novel·la amb l'adaptació no es van poder rodar a la Vila de Gràcia, entre altres coses perquè alguns s'havien desaparegut i altres era difícil de punt de vista de contestar. Un d'ells és el tramvia. Recordem que Gràcia com a municipi s'anacciona a Barcelona, o Barcelona anacciona a l'any 1897, però just abans, diguem uns 20 anys abans, el 1872, és quan hi ha la primera línia de tramvia que unia Barcelona amb la Vila de Gràcia. I de fet, a la sèrie hi ha un moment que veiem a la Colometa, en aquest cas encara Natàlia, amb el seu primer era parella, el seu promès, el Pere, pujats al tramvia. Clar, aquest també, lògicament, no podia ser aquest. Des de l'any 70 o l'any 72, doncs ja no hi havia... Ja no, 71, crec que va ser, no? Que l'últim tramvia que va funcionar a Barcelona. Per tant, l'únic tramvia... L'únic tramvia que funcionava realment és el tramvia blau. És a dir, el tramvia que va de la plaça Kennedy fins a la plaça Doctor Andreu, que puja per l'Avinguda del Tibidabo. Utilitzen aquest, lògicament. Llavors, ens ensenyen fonamentalment de dins i el veiem a l'episodi 1, quan, diguem, aquesta parella doncs es trenca en aquest moment perquè ha aparegut pel mig el Quimet. I després el tornem a veure a l'episodi 4. A l'episodi 4, és a dir, ja en època de postguerra, lògicament ja la Colometa torna a ser Natàlia, ja té una certa edat i, en fi, ja les ha passat de tots els colors. Llavors la veiem de nou dins del tramvia i no ens diuen exactament la data que és, però ho podem esbrinar. I en concret, just darrere on està asseguda ella, hi ha un cartell que, tot i que no es veu tot complet, es pot intuir la figura del Clark Gable. És a dir, per tant, és un cartell que anuncia l'estrena de la pel·lícula Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó, o aquell altre títol que a vegades costa dir Allò que el vent s'endugué. Sí. Una pel·lícula, en fi, que no falta dir ara Olivia de Havilland, Vivian Leith, Clark Gable, que es va estrenar l'any 1939, però Espanya no va arribar fins l'any 1950, que es va estrenar el que llavors hi havia el cinema Windsor, que estava a Via Augusta en Diagonal. Per tant, veient aquest cartell que posava estrena, tot i que no es veu, hem de, lògicament, intuir o saber que la sèrie se situa a l'any 50 del segle XX.
1: Déu-n'hi-do, és que et fixes en tots els detalls,
0: Home, ho intentem. Mare sí, mire, sí, ho intentem, ho intentem.
1: Vinga, va.
0: Dos espais més que estan recreats fora del... al principi de la sèrie, Natàlia treballa en una pastisseria.
1: Sí.
0: De fet, fins i tot la veiem una vegada que la seva amiga Julieta la va buscar i una altra vegada que també hi va el Quimet, un home possessiu, gelós, sí, sí, i en fi, ja ho sabem. Tot
1: aquella aquest. Època.
0: Llavors, veiem tant l'interior amb uns mostradors molt d'època, amb unes vidrieres també molt maques també d'època, i fins i tot l'exterior amb un tendall i amb tota una decoració de fusta. Bé, això no és a Gràcia, simulava una pastisseria que en principi hauria d'haver estat al voltant del carrer Gran o el carrer Gran de Gràcia, però en concret una pastisseria que sí que existeix avui dia, és la pastisseria Renyer, que està concedida a 162, que és una pastisseria o fàbrica de bombons i confeteria molt, molt centenària, perquè és des del 1892 i a principi del segle XX es va convertir en pastisseria, i per tant vol dir que qualsevol persona que ara hagi o que diguem, revisqui ara o la torni a veure la sèrie i vegi aquestes dues seqüències pot anar fins al carrer concedida a 100 per veure, diguem, fer com un traspàs, no? O un trasllat de temps, si volem dir-ho així, a un moment aquesta pastisseria, repeteixo, la pastisseria Renyer, que està concedida 162.
1: Que bo. Tinc ganes de sortir i anar a fer tots aquests recorreguts.
0: Ve molt de gust aquest, perquè a més et transporta a una època determinada, amb llocs molt històrics de la ciutat, a part de, lògicament, el protagonisme que té la Vila de Gràcia.
1: Sí. Vinga, podem fer alguna localització?
0: Sí, doncs, com dèiem abans, a l'episodi 2, la Colometa, ja sí, Colometa i Quimet es casen a la plaça de la Virreina, es casen a Sant Joan Baptista i la celebració la fan amb un, suposadament, com diu la novel·la, a l'antic Cafè Monumental que estava al carrer Gran, després Gran de Gràcia, número 25. Evidentment fa molt i molt temps que aquest lloc no existeix i dubto que estigués com era a l'època. Sí. Per tant, als anys 80 van buscar un altre espai, van buscar un espai meravellós. És a dir, veiem en un moment donat un restaurant fantàstic, amb un fons, amb unes siluetes, diguem, amb uns murals pintats, diguem, amb unes sirenes i uns peixos, amb tot un joc de decoració de fusta, etc etc. Allò és el restaurant de la Font d'Espanya, és a dir, l'Hotel Espanya del carrer Sant Pau, 911, un dels hotels històrics de la ciutat, que a més, recentment ha tornat a ser, diguem, renovat i redissenyat, sí. I que el projecte, especialment del vestíbul i les sales, va ser d'en Lluís Domènech Montaner. Es diu que fins i tot amb aquest restaurant, aquest espai, hi va participar en Ramon Casas, no sap ben el cert, però sí que és cert que és un espai singular, un espai únic, i per tant va ser una molt bona troballa. S'ha fet servir moltes altres vegades també per pel·lícules. Aquí
1: I en
0: comentat.
1: Aquest programa hem fet les gales del Ciutat Solidària.
0: Exacte,
1: més una passió,
0: no, va dir això, no? Per tant, estem parlant d'un espai molt i molt conegut en aquesta casa, i en aquest cas, repeteixo, doncs, a l'espai, diguem, el que és avui en dia el menjador del fons, del restaurant del fons, que és meravellós. Sí, val la pena, a part que es menja molt bé, però vull dir, val la pena.
1: No ho vaig reconèixer, ara ho tornaré a mirar, perquè és que
0: sí,
1: no...
0: Doncs miro, perquè a més ja et dic, és un espai, aquest és únic, si el coneixes automàticament, automàticament el veus. Val?
1: Vinga, acabem.
0: Vinga, va, i en tenim un altre. Al primer episodi veiem a la Natàlia que va al cinema amb la seva amiga Julieta, sí. I després, doncs, a fora el Quimet l'està esperant, amb aquelles, aquella d'allò de control.

0: a tothom, les veiem a dins del cinema, evidentment els anys 20, perquè és una pel·lícula sonora però sense diàlegs, allò que es diu habitualment el cinema mut, per tant vol dir abans de l'any 29, també és una orientació per marcar-se en quin punt estem, i veiem que surten, i llavors veiem una façana monumentalista, molt clàssica, amb una mena de mig arc i amb unes columnes. Allò és un altre lloc que també n'hem parlat molt, és el casino de l'Aliança del Poblenou, tant l'interior com l'exterior. Per tant, un d'aquells espais, d'aquest espai social, cultural i recreatiu del Poblenou, i és el més important de la ciutat, que ha sigut utilitzat infinitat de vegades, tant l'interior com l'exterior, i en aquest cas funcionava molt bé, simulant que un cine que hi havia al carrer Gran de Gràcia, en concret el número 108-110, que era l'Smart Cinema. Per tant, ens traslladen del carrer Gran de Gràcia a la Rambla del Poblenou, però en fi, també molt i molt convincent.
1: No es nota, és el que t'anava a dir, van fer una molt bona feina de localitzacions, perquè realment t'ubica als anys 20 del segle passat, amb la qual cosa molt bona feina en aquesta sèrie de la plaça.
0: Va ser un projecte del Beatriu i de tot l'equip molt ben pensat, de quasi 2 anys, i realment amb això va funcionar molt bé, i el resultat jo crec que és una sèrie que val molt la pena, val molt la pena tornar a recuperar, a veure-la, i també, per què no, veure una mena de mirada, podem dir, antropològica, clar, a com era Gràcia als anys 80, quan en realitat ens estan dient que era quasi 4 o 5 dècades abans.
1: Quina meravella. Jo no l'havia vist i la veritat és que l'he gaudit molt. No tenia totes, eh? Dic, ja, ara haig de veure això. M'ha encantat.
0: Sí,
1: la veritat que val molt la pena qui no la
0: recomanem, i crec que ha sigut d'aquests programes que fem, que recuperem pel·lícules o sèries, diguem, que ja tenen un cert temps, i si en fi, si la gent els hi descobrim, doncs
1: joies,
0: encara... Petites joies, anava a dir-ho, però sí, és veritat, són petites joies.
1: M'ha encantat. Què ens portaràs a l'hora d'aquí 15 dies?
0: Doncs dins de 15 dies veurem una pel·lícula que acaben d'estrenar tot just, diguem, fent poc soroll per ser una pel·lícula de Netflix. Sí. És un thriller espanyol que es diu La Desconocida, amb protagonisme molt important de la Candela Peña, fa un paperàs. Repeteixo que s'ha estrenat fa una setmana. Suposo que ara en començarà a parlar més a mesura que la gent la vagi veient, però és molt entretingut, és un thriller que enganxa al primer moment. Com és pel·lícula de no arribar a 2 hores, va directe a barraca, com toca, amb tensió, amb personatges ben treballats, i qui la vegi abans ho passarà molt bé, i qui no, espero que quan en parlem la vegi després.
1: I la Candela Peña sempre és una aposta segura. Amb la
0: sí, a bé, està, molt, pena, està molt convincent.
1: Doncs la mirarem, La Desconocida, per d'aquí 15 dies. Eugeni Osàcar, com sempre, és un plaer.
0: Molt bé, a reveure, fins la propera.
2: Això és La Ciutat.
1: Avui ressuscitarem un dels majors artistes de tots els temps. Bé, no s'espantin, que no farem ara una guija aquí en directe. El portarem a l'antena gràcies a un home que està reconegut com el millor doble d'aquesta estrella de la música que ha traspassat generacions.
3: Estem molt emocionats perquè tenim a l'estudi un home que, des del respecte i l'admiració, però també des del talent i l'atreviment, puja a l'escenari per protagonitzar un dels grans homenatges al rei del pop. Ara torna a Barcelona amb un format renovat i més potent que mai, per recordar-nos que Michael Jackson mai no morirà.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem a Onda Cero per acompanyar-vos a les matinades, i tot i que ja portem des de 2:15 acompanyant-vos, doncs després d'escoltar el, bueno, el millor de la ciutat i també la secció de, del cor, doncs ara ja sí, ja iniciem, ja encetem, ja fem el tren despertador d'aquest ja dijous 18 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I és que ja hem arribat a dijous, ja les criatures estan que s'ho fan a sobre, que ja diuen ara sí que ja estem de vacances, ara sí que sí, que alguns a més estan de colònies, de convivències o del que sigui. Per tant, doncs sí que ja la festa ja comença, ja s'estan veient el, tot l'estiu al damunt, i els pares suant, suant no només perquè fa molta calor, sinó suant per pensar de tot el que els hi ve al damunt. Però bé, si haguéssim de definir, ja que molts estaran desperts perquè no poden agafar el son, si haguéssim de definir els 18 de juny, David Morales, com ho faríem? A veure.
1: Doncs mira, d'una banda tenim que és el Dia Mundial de l'Orgull Autista, també tenim que és el Dia Internacional del Pícnic.
0: Mal,
1: és
0: molt
1: un bon
0: bé.
1: Dia per sortir allò amb la manteta, sí, el cistellet de mimbre, sí, sí. No?
0: Uns sandvitxos, uns sí. Petits sàndwich.
1: Tenim també que és el Dia Mundial de contra la incineració de residus, és el Dia de la Gastronomia Sostenible, i atenció perquè és el Dia Internacional del Sushi.
0: Ah, mira. Mira,
1: jo
0: mira.
1: Soc molt fan del sushi.
0: Visca el sushi, sí, sí, totalment, totalment, perquè que... Carai, quina revolució va suposar, perquè aquí va ser com, bueno, com una novetat quan es van començar a obrir els primers restaurants, perquè durant un temps era molt el tema del menjar xinès, però el japonès no s'estilava tant, i ara que hi ha entrat amb molta força i ja forma part d'una de les opcions, no? Més demandades per tothom, i que verdaderament és un gust poder menjar els aliments així, que bueno, és una manera diferent de menjar-ho, que també és ben curiosa, i com tot és un art, o sigui que fantàstic. Què més tenim així de dies?
1: Doncs mira, com a curiositat dic que està al Regne Unit i als Països Baixos, avui és el Waterloo Day. Mm-hmm. És un dia molt d'ABBA, no?
0: Sí. Sí.
1: Doncs a banda d'aquesta celebració dels Països Baixos i del Regne Unit, tenim els Estats Units Dies Nacionals. Avui és el dia

0: Dia Nacional del Pànic.
1: Ah, mira. Del, del pícnic i el pànic, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Pícnic i pànic, sí.
0: Sobretot és per reconèixer una mica la, les pròpies emocions, aquelles que van relacionades amb l'ansietat i l'estrès.
1: Sí, senyor.
0: Que ens adonem de la relació que hi ha entre elles.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És el Dia Nacional de l'Energia Sostenible. No. També tenen que és el Dia Nacional de la Pesca. És el dia del Seersucker. Direu que és això del Seersucker.
1: Seersucker, doncs... eh? No el Seertaki, sí. No, el Seersucker, eh?
0: No, és una tela, és un tipus de tela, primeta, lleugera, arrugada, de cotó, que sobretot s'utilitza una mica per climes calorosos, per dies allò molt calorosos. Doncs ara és un dia perfecte per utilitzar el Seersucker.
1: Molt bé. No el 6-7, que el jovent està amb el 6-7. 6-7, sí, sí.
0: I, com sempre, coses de menjar als Estats Units.
1: Això mai ja m'ho esperava.
0: El Dia Nacional del Pastís de Cirera.
1: Home, cherry pie, doncs? Cherry pie?
0: El cherry pie, sí.
1: El cherry pie.
0: Bueno, el cherry pie o el cherry tart, deia, també.
1: Fixa't, fixa't.
0: Sí, sí. Bueno. Li diuen de les dues maneres.
1: Mm-hmm. Està bé. Bueno, gustós, eh? Ha de ser saborós, també. Eh? Té un sabor fort, la cirera. Eh? A part del color, que és molt intens, doncs també el sabor és molt poderós. Per tant, sí, però ara m'ho menjaria, eh? I sense cap mena de problema. Eh? Ara em vindria de gust. És que ve de gust, ara, aquestes horetes, una coseta dolça, eh? On, vinga, doncs dona aquella energia, aquella pujada de sucre que vulguis o no necessitem per despertar-nos a aquestes hores. Doncs ja tenim els dies internacionals, anem amb els sants.
0: Doncs mira, avui tenim que és Sant Marcos, Sant Marceliano, Sant Amando de Burdeos, Santa Isabel de Xonau, Sant Gregorio Barbarigo, Sant Leoncio de Trípoli, Sant Ciríaco i Sant Calògero.
1: Calògero.
0: Calògero, que era eremita.
1: Molt bé, per si no tenia prou, eh? Doncs per si no quedava... Qual dels Calògeros? Saps què vull dir? Que a vegades passa, no? Dir, avui vindrà el Martí, quin dels Martins, no? Doncs avui ve el Caro, quin Caro? Vull dir...
0: No. El eremita,
1: concretament. El eremita, molt bé. Els hi sortirà Caro, això. És gravíssim, Bueno, doncs fabulosos els noms, però ja sabeu que el que ens agrada és saber l'actualitat, però no la d'ara, perquè ja hi ha molts programes que en parlen. Aquí a Nits de Ràdio, la nostra actualitat és la de fa un segle. Sempre mirem les notícies de fa 100 anys i, per tant, en aquest cas, viatgem a un 18 de juny, però de l'any 1926. Doncs a veure, David, explica'ns què passava fa tot just un segle.
0: Mira, d'Avantguardia avui us he triat dos articles que són curtets.
1: Vinga.
0: D'una banda ens parlen del chocolate.
1: Home, sempre, sempre va bé, sí. Ja m'agrada, sí, sí.
0: Con motivo del cuarto centenario de la introducción del chocolate en Francia, llevado de España en 1526, Louis Chabot ha recogido algo de lo mucho que se ha dicho del chocolate, considerado como alimento, golosina y panacea. Hubo una época en que se degustaba el chocolate como una porción apetitosa. Se bebía en todas partes y para todo. ¿Había un tísico? Pues se le daba chocolate. ¿Se necesitaba un diurético? Pues se le daba chocolate. El padre Labat lo indicaba como remedio infalible. En 1712, Hecket, entonces decano de la Facultad de Medicina, escribía: «El chocolate es tan nutritivo y confortante que no se sabe si es una bebida o un alimento». Un médico, Bligay, afirmaba que el chocolate curaba todas las enfermedades. Estic d'acord, En fin, el propio Brillat Sarrazin declaraba francamente su entusiasmo. «Está demostrado», decía, «que el chocolate preparado cuidadosamente es un alimento tan sano como agradable, que es nutritivo y de fácil digestión, que no tiene para la belleza de la tez los inconvenientes que se reprochan al café, sino que, por el contrario, es un remedio que conviene a las personas que se entregan a grandes esfuerzos del espíritu, a los trabajos del púlpito y del foro, y sobre todo a los que viajan».
1: Amiga.
0: Doncs molt a favor de... Jo, a més, la xocolata és una verdura. En definitiva, prové d'una planta, no?
1: Sí, vist així, sí. Una mica treballada, no? Una mica processada, però, bé, però sí, no, sí, però... sí. Has de menjar més verdura i s'agafa sí. una tableta de xocolata. Està ben vist, sí.
0: I a La Vanguardia també ens parlen d'una notícia que ens arriba des del Ferrol.

El 7 d'agost del 1930, a Marion, a Indiana, una multitud d'entre 12.000 i 15.000 persones es va reunir a la plaça del Tribunal del Comtat de Grant. Volien sang, volien justícia a la seva manera. I aquella nit van aconseguir-ho. Tres nois negres estaven tancats a la presó. Thomas Shipp, de 18 anys, Abraham Smith, de 19, i James Cameron, de 16. Els acusaven d'haver robat i assassinat un home blanc, en Claude Dieter, i de violar la seva promesa. La multitud va entrar a la presó a la força. Van treure els tres nois. Van matar en Shipp i en Smith. Els van penjar d'un arbre a la plaça. I quan li va tocar el torn a Cameron, quan ja tenia la soga al coll, alguna cosa inexplicable va passar. Una veu de dona va cridar des de la multitud: "Aquest noi és innocent." I la multitud es va aturar. Van deixar anar en Cameron i ell va tornar trontollant a la presó, viu. Aquesta és la seva història i val la pena escoltar-la fins al final.

James Cameron va néixer el 25 de febrer del 1914 a La Crosse, a Wisconsin. El seu pare era barber. Tallava els cabells als homes blancs. També era alcohòlic, un alcohòlic abusiu que sovint perdia la feina. Buscant ocupació, va moure la família freqüentment. Primer es van traslladar a Indianapolis, després a través d'una sèrie de pobles petits d'Indiana Central. Finalment, la família va anar a viure a Birmingham, Alabama, quan James tenia 5 anys. Quan en tenia 7, els seus pares s'havien divorciat. Quan tenia uns 14, la seva mare va traslladar els seus fills al poble de Marion, al nord central d'Indiana, per estar a prop de familiars. Cameron descrivia la seva mare com una dona molt amorosa i molt religiosa. Es guanyava la vida rentant roba per mantenir en James i les seves dues germanes. Vivien en circumstàncies molt humils. A Marion, la seva llar era un antic estable a la vora del poble. La nit del 7 d'agost del 1930, en Cameron havia sortit a jugar a la ferradura abans de pujar un Ford Roadster del 1926 conduït per Thomas Shipp, que aviat va recollir un altre adolescent, l'Abraham Smith. La gent diu que van intentar robar un jove blanc, en Claude Dieter, i el van matar. Els informes inicials deien que Shipp i Smith havien violat la promesa de Dieter, Mary Bell. Cameron va dir que va fugir abans que l'home fos assassinat. I Ball no el va poder identificar com un dels atacants. Els tres joves van ser atrapats ràpidament, arrestats i acusats a la mateixa nit del robatori, assassinat i violació. I aleshores va començar la nit més llarga de la vida d'en Cameron. Una munió de gent va irrompre a la presó on Cameron i els seus dos amics estaven retinguts. Segons el relat de Cameron, una multitud d'entre 12.000 i 15.000 persones va arribar a la plaça del Tribunal del Comtat de Grant amb la intenció de fer un linxament. Van treure els tres joves de la presó. La turba va matar els dos més grans primer. Van treure en Shipp de la cel·la i el van colpejar i el van penjar les barres de la finestra de la seva cel·la. Quan el van penjar, Smith ja estava mort pels cops que havia rebut de la multitud. En el cas de Smith, ja era mort pels cops abans que la multitud pengés tots dos nois d'un arbre de la plaça. El tercer, en Cameron, va ser colpejat per la multitud. Li van posar una soga al coll. I aquí és on passa el miracle. Abans de ser penjat, la veu d'una dona no identificada intervé, dient que és innocent. La soga deixa cicatrius al coll de Cameron. Anys més tard, va comprar un tros d'aquella soga. La multitud es va obrir pas i va deixar que Cameron tornés trontollant a la presó.

Aquella nit va quedar registrada una fotografia terrible. Un fotògraf local anomenat Lawrence Beidler va fer una imatge dels cossos de Sheep i Smith penjats de l'arbre, amb la multitud al voltant. És una de les fotografies de linxament més famoses de la història nord-americana. La gent comprava còpies com a record. Sí, sí, ho heu sentit bé, records d'un linxament. La fotografia mostra gent somrient, assenyalant, com si fossin a una fira. I en algun lloc d'aquella multitud, probablement, hi havia en Cameron amb la soga encara al coll, intentant entendre com havia sobreviscut. Flossie Bailey, un oficial local de la NAACP i el fiscal general de l'estat, van treballar per obtenir acusacions contra els líders de la turba en els linxaments, però no van tenir èxit. Mai ningú va ser acusat dels assassinats de Sheep i Smith, ni tampoc de l'assalt en Cameron. El 1931, Cameron va ser jutjat per ser còmplice abans del fet de l'assassinat de Dieter. El van considerar culpable i condemnat per un càrrec menor de complicitat abans de cometre l'homicidi involuntari i condemnat de 2 a 21 anys de presó. Va complir 4 a la presó estatal d'Indiana abans de ser posat en llibertat condicional el 1935. Cameron va dir que la confessió que havia fet d'haver estat subjectant Mary Ball mentre Smith la violava li havia estat arrencada a cops. El 1993, el governador Evan Bath el va indultar. Després de ser alliberat, Cameron es va traslladar a Detroit, a Michigan, on va treballar a la Stroh Brewery Company i va assistir a la Wayne State University. Va estudiar per convertir-se en enginyer de calderes i va treballar en aquest camp fins que va tenir 65 anys. Al mateix temps, va continuar estudiant els linxaments, la raça i els drets civils a Amèrica, intentant ensenyar als altres. Durant els anys 40,

Mentre treballava en una varietat de feines a Indiana, va fundar tres branques de la NAACP, l'Associació Nacional per al Progrés de les Persones de Color. També va servir com a director estatal d'Indiana de l'Oficina de Llibertats Civils del 1942 al 1950. En aquesta capacitat, Cameron va informar el governador d'Indiana sobre violacions de les lleis d'allotjament igual dissenyades per acabar amb la segregació. Durant el seu mandat de 8 anys, Cameron va investigar més de 25 incidents d'infraccions de drets civils i va enfrontar-se a violència i amenaces de mort a causa del seu treball.

principis dels anys 50, el cost emocional de les amenaces va portar Cameron a buscar una llar més segura per a la seva dona i 5 fills. Planejant traslladar-se al Canadà, va decidir Milwaukee quan va trobar feina allà. Allà va continuar el seu treball en drets civils, ajudant en protestes per acabar amb l'habitatge segregat a la ciutat. També va participar en 2 marxes a Washington als anys 60, la marxa a Washington per la feina i la llibertat del 63 i el Dia de Solidaritat del 68, part de la campanya dels pobres. Va estudiar història pel seu compte i va fer conferències sobre l'experiència afroamericana. Entre el 55 i el 89 va publicar centenars d'articles i fullets detallant drets civils i ocurrències d'injustícies racials. El 82 va publicar les seves memòries, A Time of Terror, A Survivor's Story. I aquí és on la història pren un gir fascinant. El 1988, després de ser inspirat per una visita amb la seva dona al memorial Yad Vashem a Israel, Cameron va fundar l'America's Black Holocaust Museum a Milwaukee, el Museu Americà de l'Holocaust Negre. Va utilitzar materials de les seves col·leccions per documentar les lluites dels afroamericans als Estats Units, des de l'esclavitud, passant pels linxaments, fins al moviment dels drets civils del segle XX. Quan va començar a recollir materials sobre l'esclavitud, els guardava al seu soterrani. El museu va començar com a un esforç de base i es va convertir en un dels museus afroamericans més grans del país. El 2008, el museu va tancar a causa de problemes financers. Va reobrir el 25 de febrer del 2012, el dia del seu aniversari, com a museu virtual. Va reobrir com a museu físic el 25 de febrer del 2022. Cameron i la seva dona, Virginia Hamilton, van tenir 5 fills. Als 88 anys, s'havia convertit en besavi, havia estat sotmesa a cirurgia cardíaca, havia lluitat contra el càncer i tenia cicatrius al coll del linxament intentat el 1930. Va morir l'11 de juny del 2006, als 92 anys, d'insuficiència cardíaca congestiva. Era un catòlic devot i està enterrat al cementiri Holy Cross a Milwaukee. 2 fills, en David i en James, havien mort abans que ell. PBS Wisconsin va produir un documental titulat A Lynching in Marion. La localitat de Marion, a Indiana, va premiar en Cameron amb la clau de la ciutat. El 1999, Cameron va rebre un doctorat honorífic de la Universitat de Wisconsin-Milwaukee. I Milwaukee va afegir el seu nom a 4 blocs de pisos de West North Avenue.

I ara ve la part que més impressiona d'aquesta història, de tota aquesta història. Cameron va ser entrevistat per la BBC i per la televisió holandesa i alemanya. Va viatjar, va parlar, va educar i mai no va deixar que l'odi, que gairebé el va matar, el convertís en algú ple d'odi. Tot el contrari, va dedicar 76 anys de la seva vida, des del moment que va sobreviure aquell linxament fins que va morir el 2006, a lluitar pels drets civils, ensenyar la història, assegurar-se que la gent recordés. No només el que li va passar a ell, sinó el que els va passar a milers d'afroamericans que no van tenir la sort que ell va tenir. Perquè aquesta és la veritat més dura. Cameron va ser l'excepció. Va sobreviure, però entre el 1880 i el 1968, més de 4.400 afroamericans van ser linxats als Estats Units.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

En els últims mesos, potser fins i tot en els últims anys, aquí n'hem parlat en el programa, doncs heu escoltat el concepte, el terme de burnout, és a dir, d'estar, diguem-ne, cremat, de no tenir ganes, no? De no suportar més, de no poder més, doncs en l'entorn laboral, no? És a dir, no puc aguantar més en aquesta empresa, en aquesta feina no m'agrada, però hi he d'estar i vaig cremat i voldria descansar. Doncs aquest terme també es pot associar a les relacions de parella, ja que ja existeix i es comenta que existeix el burnout cronificat.

0: estat que suposa un conflicte constant, no, en la parella, i que la gent aguanta, allò que es diu aguanta, no, però que no estan bé, i que molts cops o no s'ho plantegen o no saben com solucionar-ho. D'això avui en volem parlar amb la Carlota Pallàs, que és pedagoga, conflictòloga i experta en sistemes relacionals i màster en relació de conflictes. Carlota, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies a tu.
0: En aquests casos, són molts els conceptes que hi ha, i crec que és molt interessant que ens puguis anar, doncs, esbrinant o planificant una mica quins són aquests conceptes, perquè jo imagino que quan algú va, anem a dir a teràpia, anem a dir que amb professionals que ajudeu a resoldre el conflicte, us deveu trobar de partida moltes possibilitats, que realment ho vulguin reconduir, que jo no es pugui reconduir, que les dues persones vulguin reconduir-lo, que només sigui una d'elles, són moltes les casuístiques, no?
1: Així és. O sigui, quan les persones venen a consulta, en el meu cas parlo de la meva, et trobes moltíssimes realitats. Vull dir, a vegades fins i tot, o sigui, un no vol continuar, l'altre vol continuar, els dos no volen continuar, però a vegades no tenen ni clar la decisió.
0: Aquí està. Aquí està. Aquí és on molt possiblement, clar, heu de començar a esbrinar, no? Què passa, des de quan, no? I per què s'ha arribat a aquest punt, no? De quasi d'inèrcia, no? En molts casos.
1: Sí, és molt important la claretat en la decisió. Llavors, jo el que treballo és la claretat en consciència. Llavors, ells a partir de que tenen consciència del que, com deies tu, no? Del que ha passat, que és el que realment els ha portat en aquesta situació de burnout, llavors poden prendre una decisió amb claretat. A vegades hi ha persones que diuen vull continuar, però quan veuen quina és la distància entre l'altre o què comporta reconstruïm l'altre, a vegades diuen que no.
0: Que bo això, que interessant, és absolutament interessant, perquè molts cops ja com aquella bona voluntat, no, de fer unes coses, sí. És com aquella, si em permets l'exageració, és com aquella persona, sí. A veure si em toca la loteria el cap de setmana, però que ja he jugat, doncs no pot tocar, no? És a dir, que a vegades, ja, a vegades ja hi ha la sensació de, bueno, però igual ho arreglem, i llavors quan posem, no, fil a l'agulla, m'imagino que també, Carlota, jo de fer una llista, no, de coses, de notar, no, coses, quasi com aquell que fa allò de likes i dislikes, que es diu en anglès, no? És a dir, de què és el que t'aporta i què és el que t'allunya de seguir amb aquella relació. La gent no fa aquest treball, oi que no?
1: Això es tindrà que fer a l'inici.
0: Eh que sí?
1: El que passa que estem enamorats.
0: Clar.
1: I estem tan plens de dopamina que no ens permet veure la realitat. Jo preparo persones per iniciar relacions madures.
0: Que bo.
1: I aquesta llista és una de les eines que aquestes persones s'emporten després de fer un treball amb mi. És una de tantes.
0: És a dir, és tenir ja aquest, com si diguéssim, aquest formulari, no? Anem a dir, preparat. I a partir d'aquí, escolta, això no vol dir que... imagino, Carlota, que vull dir, això no... vol dir que si té 10 punts positius o 2 negatius, doncs mira, això és un no rotund o és un sí? No, s'adaptarà. Però com a mínim que tu siguis conscient del que hi ha, no? Com a mínim.
1: Exacte, exacte. Mira, jo sempre aconsello, quan una persona ha d'iniciar una relació, perquè s'estalvia el burnout per això, per incompatibilitats. Llavors és, què tinc jo per donar? Què té l'altra persona per donar? Ell sap rebre el que jo tinc per donar? Jo sé rebre el que l'altra persona té per donar? I quin projecte de vida espera? Amb aquestes preguntes, que no cal que li facis a la persona directament.
0: Clar,
1: quan estàs en un període d'enamorament, vas coneixent la persona, però posar un punt de racionalitat amb això.
0: Que interessant, és a dir, és una qüestió de que és evident, i per això ho expliques molt bé, de que hi ha aquesta rauxa, no? que també doncs, és el motor que fa que, escolta, això és biològic també, vull dir, tampoc
1: i
0: és...
1: Preciós,
0: clar, però jo dic, tampoc, és qüestió d'evitar-ho. Simplement, tenir els deures fets, no? Com si diguéssim,
1: sí, per poder... Focus.
0: Exacte, per poder anar veient totes aquestes situacions. Perquè, clar, aquí un dels conceptes, i per exemple, ara que arriba l'estiu ens hi podem trobar amb tot això que, mira, sempre quan comences la temporada a la ràdio, com has mirat les notícies per comentar, sempre hi ha de la vuelta a la rutina en septiembre es cuando la gente más se divorcia, coses d'aquestes, no? Que vas dient, dius, bueno, a veure, un moment, i llavors ja sempre surt com la frase, deia, és que clar, a l'estiu han passat més temps junts, no? I, bueno, està bé que com en general entenguem tot això, però clar, aquí hi ha molts raonaments a fer sobre per què és això, no? I molts cops et deus trobar, i això m'interessa molt que ens diguis la teva opinió, la teva valoració, de que es parla molts cops això de la pèrdua d'il·lusió, no? O que ja no hi ha el desig del principi, quan això és que ja hauria d'estar previst, no? Seran uns altres motius, no?
1: Sí, mira, David, jo et vull fer una reflexió que sempre faig i que és una de les meves aportacions, que és una de les meves etiquetes, com si diguéssim, que jo, hi ha un somni màxim quan entrem en una relació, ¿vale? Que és aquell ideal de relació que tenim. No parlo de Disney ni de Hollywood, parlo del que la persona ha somiat que construiria amb una altra persona, què farien junts, quin seria el projecte de vida, com vols ser tractat, tot això. Això ho tenim, ¿vale? I normalment ens enamorem d'aquelles persones que creiem que ens ho donaran. D'acord? I llavors, amb el llarg del temps, és el que tu dius, passes cap a la desil·lusió i vas cap a un somni mínim, que és adaptar-se per por a no perdre aquella relació.
0: Clar.
1: Veus, caus en una supervivència emocional en la que veus l'estabilitat com el benestar. Què ens fa passar aquí d'una a l'altra? El que et deia, per una part hi ha una part d'expectatives. O sigui, hem posat molts cops expectatives en aquella persona que no eren reals, ni li posem unes característiques que no són reals. Per això dic de posar-li una miqueta de racionalitat quan ens enamorem. I construir un somni màxim amb una parella es pot. Es pot. Amb maduresa, amb comunicació, amb respecte, amb tot, es pot crear una relació com la que jo, apropant-se amb la que jo vull o la que nosaltres volem. Al final, i llavors ja no vius amb una supervivència o una estabilitat, no. O sigui, no caus en una... M'haig de conformar. Hem fet un projecte conjunt.
0: Totalment.
1: Això molts cops les crisis serveixen per replantejar les relacions i anar cap a aquest somni màxim conjunt.
0: Aquí, del que ens estàs dient, per això queda clar que aquesta voluntat d'aquest reconduir, aquest recalculando ruta, que diríem si fos un GPS, cal que siguin les dues persones, no? Les que,
1: per suposat.
0: Clar, perquè per si no, una acabarà posant més que l'altra, no? Possiblement.
1: No. Llavors hi ha anul·lació de l'altra part i adaptació de l'altra. I el que s'adapta no és feliç.
0: Exacte.
1: Quan no és feliç, no funciona la relació. Ha de ser horitzontal, projecte conjunt, agafar-se de la mà i ser un equip.
0: Tornant al que dèiem de l'estiu, no? Arriba una situació en la que es complica tot pel fet de que passarem més hores junts. Això es pot preparar o és que s'ha d'haver treballat d'abans?
1: No, es pot preparar. Es pot preparar. Jo sempre, amb relacions, et parlo de relacions que més o menys funcionen. Les relacions que estan en un burnout tenen com... És un altre estadi, que també puc comentar-lo si cal.
0: Sí, tant i tant. Però,
1: les parelles, més o menys, que porta la relació, quasi totes les parelles els hi agobia el període de vacances. Funcioni o no funcioni. El que passa que les que funcionen ho parlen, i les que no funcionen no ho parlen.
0: Clar.
1: M'explico? Llavors és, molts cops és dir, escolta, ens anem de vacances, ¿vale? Tu que, amb tota la maduresa, tu què necessites, carinyo? Pues mira, jo necessito veure si tindrem si tenen canalla o no en tenen, és igual, no? Bueno, sí. Pues jo necessito, mira, un temps d'espai al dia, pues escolta, dona'm una hora, mitja, o perquè jo vagi a córrer, o jo necessito després a la tarda anar a passejar, o jo necessito mar, o jo necessito... És parlar el que tu necessites i el que jo necessito. I fer aquest projecte de vacances així. Vale, fem aquest projecte de vacances així. Posem unes idees de les vacances que volem, no? Vale. Després, què passa si algun cop no podem complir? O algun cop es dona la tessitura de que no es pot complir? Vale, doncs, bueno, què farem si no es pot complir? Vale. Reaccionarem bé, no reaccionarem? Com hem de reaccionar? Llavors és fer el pacte abans de, la, de les vacances. Què vol cadascú i què farem conjuntament? És una aliança de vacances. És un pacte de vacances, un pacte de vacances.
0: Però és que, és que em sembla tan clar i tan necessari que el problema, Carlota, és que no ens ho han explicat això abans, com si diguéssim, no? És a dir, no ens havíem preparat per això. Quan és una cosa bàsica totalment, el fet de dir, escolta, no vol dir que abans es deia a pa ni cuchillo, no? A les bones i a les dolentes. Escolta, a totes hores no, perquè jo he de seguir sent una persona, la persona que era, o la persona que sóc, o la persona que vull ser. És a l'espai compartit, no?

0: el que s'ha de compartir?
1: Exacte, és que tu estàs dient algo molt important, que és l'amor madur comporta estar junts, però tenen una part d'autonomia i llibertat.
0: Sí, sí, exactament.
1: I, aquí, i a més, on jo creixo la relació, però també creixo com a individu.
0: Totalment, totalment.
1: Les relacions sanes han de permetre aquest espai d'individu.
0: A més, amb aquest afegit tan important que deies, no?, sobre els objectius de que anem variant, no?, anem canviant, mm-hmm. i per tant, aquestes dues persones, quan inicien una relació, mm-hmm. anem a dir treballades, doncs saben on estan, però és que cap dels dos pot saber on estarà d'aquí un temps, professionalment, laboralment, mm-hmm. emocionalment. Llavors, mm-hmm. el que cal és, com si diguéssim, saber anar-ho detectant tot. No vol dir que cada petita cosa, escolta, que però sí que com a mínim anar-ne sent conscients, perquè si és un... és a dir, és com que vagin amb la mateixa... que diguem-ne que remin una mica en la mateixa direcció, mm-hmm. perquè si no, mm-hmm. ja possiblement ja serà molt tard quan es posi en comú, perquè seran com dos objectius diferents, no?
1: Sí. Això se li diu compromís.
0: Clar.
1: Uh-huh. El compromís és a l'agape, ¿vale?, que es diu en llatí. És, jo, el que tu et passa, tant sigui bo o com sigui dolent, si és dolent, jo ho pateixo, i si és bo, jo me n'alegro. M'explico, i els canvis es gestionen des d'aquesta perspectiva. I els canvis que van havent en vida es gestionen. Pot haver-hi parelles que siguin un equip i que en un moment donat els hi canvien molt les vides, els interessos, i ja no vulguin estar, però segurament faran un tancament molt més madur també.
0: Clar, exactament, exactament. I això també és molt important per la posterior... poso cometes reconstrucció de la persona, és a dir, que no pot ser aquest problema de que quan es trenqui una relació em diguis que m'he de tornar a trobar, o allò que et diuen amb tan mala intenció, no mala intenció conscient, però tan bon poc bé que et fa, jo de dir, ai, mira, és que aquesta ja ha refet la seva vida. Què vol dir que ha refet la seva vida perquè ha trobat una altra persona? No, la seva vida és aquella persona, i en tot cas compartirà doncs aquest projecte comú, fins i tot vivint o no junts, però sense deixar de ser la persona. Molts cops és que deixàvem de ser nosaltres mateixos, no? Com deies, per contentar l'altre, sí. per seguir, i llavors això fa que fins i tot doncs, hi havia gent que, poso cometes, que és una mica en humor, però és que no deixa de ser així, que l'últim que vol és arribar a casa, no? Com si diguéssim.
1: Sí. Vale, clar, aquí has tractat diversos punts, no? Que és també l'anul·lació de la persona, no?
0: Correcte.
1: S'anul·la la persona per por a no tenir una relació, per por a no perdre una relació, jo m'anul·lo perquè jo el que vull tenir una relació, o sigui, el cos que tingui, vale? Que aquí hi ha diverses coses, I després, el no arribar a casa. Home, una persona que l'espai d'expansió no se li permet a casa seva de ser ella, aquesta persona, sóc jo, gaudeixo el meu espai, estic a casa, no vol anar a casa. Perquè al final ho veu com una presó.
0: Exactament.
1: I al final, passa més del que ens pensem.
0: Absolutament. Un pot ser per manca de poder ser tu, o per evitar conflictes, o per evitar situacions que ja estan. Aquí una de les claus que la Carlota ens diu que seria fonamental de treballar és el tema de la comunicació, no? És a dir, tenir els deures fets, però a partir d'aquí, aquests deures, perquè es puguin complir, cal sinceritat. Això no vol dir sempre estar-ho explicant tot, però no. Saber comunicar bé, ser coherent, no? És a dir, que hi hagi, primer, dèiem, aquesta intenció, perquè si no hi ha la intenció, a teràpia, a consulta, no podeu fer res, però que hi hagi aquesta comunicació entre les parts de la parella, perquè això facilitarà molt el camí, no? I al contrari, que si una de les dues parts ja ho veu clar que no, l'altra el que ha de començar a fer és veure que el millor per si mateix, per si mateixa, és no continuar amb allò quan no et volen, no?
1: Exactament. Ha de fer el procés de dol.
0: Exacte.
1: Així és, encara que costi, perquè si no fa aquest procés, tindrà relacions amb aquest procés obert.
0: Mm-hmm,
1: i llavors és una frase molt, molt, molt bona que diuen: noves relacions, mateixos problemes.
0: Clar, clar.
1: Si no fas aquest procés de dol i de tancament de relació, te'ls emportes.
0: Sense haver fins i tot la reflexió, perquè la culpa mai és d'una sola banda, no?
1: Exacte.
0: Havent fet la reflexió de què no t'anava bé, no?, d'aquella parella, per aprendre-ho, de dir, escolta, això ho he d'intentar evitar de la propera, però sobretot també què he fet jo malament, o què, malament entre cometes, però què puc fer jo també per millorar?

0: o perquè jo funcioni d'una determinada manera, que sí?
1: I tant que sí. L'examen va més per tu que per l'altre.
0: Clar, perquè home, de tu pots canviar, l'altre és que serà una altra persona, no?
1: Exacte, i veure que d'aquesta persona què m'ha fet mal a mi, per què m'ha fet mal, perquè per, en el cas de que hagi estat un desequilibri, ja hi ha hagut tants d'aquell, per què jo he suportat això durant tant de temps, no? També és fer-se un treball personal.
0: Aquí m'imagino que et deus trobar molt en situacions de, és que jo sóc així, saps? Com volem dir, és que... A mi això no m'interessa, no? Lo de, saps, comentar les coses o tal, no? Jo és que soy muy así. Clar, dius, estar muy así pot estar bé en determinades coses, però que també quan si ens apuntem a una, jo què sé, a una gincama, doncs ho volem fer bé, no? Doncs també hi ha coses que encara que siguem d'una determinada manera, podríem anar aprenent també una mica, no? A fer-ho millor.
1: Exacte, exacte. A mi les persones quan venen a la consulta, això no m'ho diuen, perquè jo quan veig que un cas ja va per aquí, ja dic, bueno, si jo sóc així i així sóc i no puc fer res, doncs dic, bueno, doncs no cal que tirem els diners.
0: Correcte.
1: Clarament, correcte. No? I l'altra persona no passi un mal procés, correcte. Perquè al final venen il·lusionades, sí. La parella normalment és una que convida més, però si l'altra no està així, això sí que m'ho trobo molts cops al carrer. També hi ha, el no voler canviar també està dient molt.
0: Exacte, exactament. Que interessant, perquè al final som un procés vital, no? Si som conscients que nosaltres anem canviant, pel que sigui, hem de ser coherents amb això i hem de ser sincers amb això, no? Amb nosaltres i amb les altres persones, no? Perquè si no és una manca de coneixement. I és que, clar, molts cops es tendeix a buscar solucions comuns, no? Ah, és que a nosaltres ens passa això, no? Com si fos una cosa molt global. I està bé que coneguem doncs aquests conceptes que ens comenteu els professionals, però també és molt important que entenguem que cada cas té unes circumstàncies determinades. Ho dic perquè si no a vegades passa molt de dir, no, és que la meva parella era narcisista o era, no sé, o era tòxica o no sé. Ah, bueno, clar, és que així tu no tenies la culpa de res, si és que tot era culpa de l'altra persona. I a vegades busquem, que sí, Carlota, que busquem una mica la culpa és dels altres?
1: Per suposat. En el dir la culpa és dels altres, llavors tu no has de fer res, no t'has de treballar, no et responsabilitzes de res. I en aquí hi ha un gran error, perquè llavors la meva pregunta, quan hi ha persones que venen, així, que venen a consultar així, normalment és en procés, és en sessions individual, els dic, vale, perfecte, la culpa és de l'altra persona. Què passa amb tu? Què et passa a tu? Que has aguantat aquesta situació.
0: Clar.
1: Llavors s'ha de treballar per l'altra banda. Sí, l'altra persona és molt dolenta. És molt dolenta, vale? Ho admeto. Vale? Tampoc em preocupa tant com era l'altra persona.
0: Correcte.
1: T'ho dic així, David. A mi em preocupa la persona que tinc davant. I dic, vale, però tu per què?
0: Què és el que pots treballar, Carlota?
1: Per què suportes això? O per què ho has suportat si era tan dolenta? Anem a mirar.
0: Que bo.
1: Llavors és...
0: Que interessant. I al final això el que fa, i el que avui parlant amb la Carlota hem pogut veure, que és que precisament perquè entenguem que no després al setembre hem de dir allò de... Escolta, és que el setembre és quan més parelles es separen. Bueno, doncs escolti, potser podríem evitar unes quantes si ja comencem a treballar abans, i si alguna ja no té solució, doncs ja potser ja no cal ni que feu les vacances junts, que es podria dir. I així repartim una mica l'estadística i no al setembre ens trobem sempre en les mateixes notícies. Això és perquè veieu com d'important és la comunicació, com d'important és parlar, com d'important és conèixer a un mateix i com ens deia la Carlota Pallàs, què és el que un vol, què és el que un espera d'un i de l'altra persona, no? I escolta, si veus que no d'això, que si el cotxe ja no arranca el portes al taller, doncs en alguns casos el cotxe es pot portar al taller i en altres doncs, potser ja hem d'anar caminant o amb bicicleta a la feina, eh? No necessàriament canviar de cotxe immediatament, que hi ha molta gent que canvia de cotxe molt ràpid, eh? I no ha fet aquest procés, que per això estan els professionals que ens ajuden en tots aquests processos. Ja coneixeu a la Carlota Pallàs, que és pedagoga, conflictòloga i experta en sistemes relacionals, màsters en resolució de conflictes, que és el pa nostre de cada dia. Carlota, ha estat un plaer poder-te saludar. Igual. I fins ben aviat.
1: Igualment, moltes gràcies.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet estrenar el dijous, 18 de juny de 2026, un 18 del 6 del 26, en el que esperem que la gent, doncs, tingueu, els nostres oients i els que no són oients en general, desitgem que tothom, doncs, tingui un dia el millor possible. Calorós, perquè això va així, ara ja no ens salvem i suem molt, però per si hi ha algun moment que us ve, us pot venir bé tenir un tema de conversa, sempre a aquestes hores, doncs, escollim una notícia que, bueno, ens pot arrencar un somriure, una preocupació, no ho sé, depèn del dia. Avui, quin has triat, David Morales? A veure...
1: Mira, avui hem d'anar fins als Estats Units, concretament fins a la localitat de Palm Springs, a Califòrnia,
0: mal,
1: on acaben de retre homenatge a una de les grans actrius de Hollywood, i és que parlem de Marilyn Monroe, que aquest any es compleixen 100 anys del seu naixement. I per homenatjar-la, el que han volgut fer és batre, o intentar batre, un rècord Guinness. El rècord Guinness de persones disfressades de Marilyn Monroe reunides en un mateix espai. I ho han aconseguit. Es deia la festa Los 100 de Marilyn, els 100 de Marilyn, els 100 anys. I va acabar, atenció, amb 1.037 persones vestides amb, a l'estil d'aquell icònic vestit de la pel·lícula La Tentación Vive Arriba. Així que han aconseguit batre el rècord que estava, en aquest cas, en el 2020, un equip que tenia l'equip de natació Marilyn Jetty d'Austràlia.

quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant, dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més

0: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
1: ¿Sabías que tu vivienda pierde hasta el 30% de su energía por unas ventanas en mal estado? Cambiarlas no es un gasto, es la mejora más inteligente que puedes hacer. En Solglass te asesoramos. Considera 2 973 267700 o en solglass.es.
2: Lideratges, la veu de la dona als negocis, amb Ariadna Belver.
3: Parlem amb Nacho Vendrell, delegat a Lleida del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida. Benvingut a Lideratges, Nacho. Com estem?
4: Bon dia, Ariadna. Molt bé, molt entretinguts amb aquest tema.
3: En una època en la que tenim IA, no? La intel·ligència artificial potser també la podia aplicar a l'administració i agilitzar una mica tots aquests tràmits, no?
4: De fet, ja s'hi recolza molt l'administració en la intel·ligència artificial. També és veritat que el mercat de treball es veurà afectat a curt termini per la intel·ligència artificial. Les empreses encara no estan implantant tots els beneficis que té aquesta tecnologia, i quan quedi implantat hi ha moltes feines que quedaran tocades.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí. L'actualitat de Catalunya
5: sempre va amb tu.
2: Entra a OndaCero.es
5: /Catalunya.
2: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya.
6: Recién desayunado estás tan fresco que te ves capaz de debatir sobre inteligencia artificial y política monetaria. Pero llegan las 7 de la tarde y ya celebras encontrar el cargador del móvil a la primera. Porque después de todo el día de aquí para allá, la cabeza ya no es la misma. Pero tranquilo, que Rafa Latorre te toma el relevo. Con más claridad, más contexto y un poquito de todo lo que a ti te falta a última hora.
7: Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes con toda la información, el análisis, la economía, el deporte y lo que ocurra y lo que se nos ocurra, que para eso está la radio.
6: La Brújula, con Rafa Latorre. El análisis de la actualidad desde el rigor y la confianza. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y app. Onda Cero, tu radio.
8: El fin de semana está para ponernos al día con muchas cosas. Acabar de ver esa serie que tenemos a la mitad, quedar con los amigos para ir a cenar, incluso ponernos al día con la limpieza de la casa. Uf. Y claro, también puedes ponerte al día de todo lo que ocurre en el mundo y estar informado de la actualidad con Noticias Fin de Semana. Los sábados y los domingos, ponte al día con Juan Diego Guerrero. Noticias Fin de Semana, a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la web y app de Onda Cero, tu radio.
9: Dicen que hay que ver para creer, pero con la IA, ahora puedes ver mapaches saltando en la cama elástica de un jardín, a tu mejor amigo tomándose algo con Batman o a Cristiano y Messi juntos en el metro. Y creértelo. Pues ahora que se vuelve más difícil distinguir realidad de fake news, puedes seguir confiando en Noticias Mediodía, con María Hernández.
10: Nosotros contrastamos cada noticia antes de contársela.
9: Escucha Noticias Mediodía, un análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
3: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
11: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
0: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.

0: y no justificadas ante la agencia tributaria. Y lo que no negó, no lo recordaba. No recordaba la comida con Julito en el restaurante Porto Novo, que fue reservada por su secretaria Gertrudis y en la que, según la ODEF, se acordó la creación de esas sociedades pantalla en Dubái. Ni siquiera recordaba si había viajado a Emiratos Árabes con Julito, caprichos de la memoria. Se le han olvidado muchas cosas. Eso sí, nos pide que recordemos su legado.
1: Moraleja, Marta.
0: Zapatero insiste en su inocencia, las explicaciones brillan por su ausencia.
1: 7 y 21 menos en Canarias, esto es Onda Cero.
2: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
3: Què tal? Bon dia. Els bombers estabilitzen l'incendi de Talavera després de cremar 60 hectàrees, mentre Protecció Civil recorda extremar la precaució davant l'onada de calor imminent. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Estem amb el RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
4: Bon dia, comencem la jornada d'avui dijous amb un accident a Mataró a la C32, on es talla un carril de circulació en sentit nord en direcció Girona i que provoca hores d'ara fins a un quilòmetre de retencions. Per altra banda, també ja podem parlar de que comencen amb intensitat aquestes retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Ja tenim cues en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 amb cues des de Sant Quirze, la C33, la B20 a Santa Coloma de Gramenet o la C31 en l'últim tram de Badalona. Tot plegat ens deixa congestió també en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. També tenim retencions d'entrada des del Llobregat per la A2 i la B23, des de Pallejà fins a Cornellà i des de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat. També lentitud ja més intensitat per zones de Vallvidrera, per la C16 cap a la ronda de Dalt i també al Vallès, on a hores d'ara circula amb intensitat sobretot a la AP7 en sentit sud entre la Roca i Montornès i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. També tenim retencions en sentit nord al punt de Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Dia de sol en general. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb petits ruixats aïllats a l'Aran i a l'Alt Pirineu. La calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura pot baixar una mica. De màximes per avui s'esperen 38 graus a Lleida, 34 a Girona, 29 a Tarragona i 28 a Barcelona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Els bombers de la Generalitat han estat treballant tota la nit en l'incendi de Talavera, a la Segarra, que es va donar per estabilitzat ahir al vespre, després d'afectar prop de 60 hectàrees de terreny agrícola. El foc es va declarar a última hora de la tarda en uns camps de cereal i va obligar a mobilitzar una cinquantena de dotacions terrestres i 12 mitjans aeris amb més de 200 bombers sobre el terreny. L'inspector cap de suport dels bombers, Claudi Gallardo, ha explicat que les altes temperatures feien l'incendi previsible.
5: Podíem tenir aquest tipus d'incendi, cada dia la previsió que ja sabem una mica a què juguem, no? Doncs esperàvem aquests escenaris que van això al voltant de segurament doncs, arribar doncs, al centenar d'hectàrees o així, doncs són escenaris que ens podem trobar aquests dies, per tant ja hi comptàvem.
3: Protecció Civil va enviar un SAlert ordenant el confinament de diversos nuclis com Pallarols, Sant Antolí, Briançó i els Hostalets, una mesura que es va mantenir fins que es va confirmar l'absència de perill. No hi ha danys personals, tot i que podria haver-hi afectacions materials amb danys en instal·lacions i parcel·les agrícoles. Des de Protecció Civil recorden que cal extremar la precaució per evitar incendis, sobretot ara que estem a les portes de la primera onada de calor d'aquest any, la qual es preveu que arribi diumenge. I aquesta calor també obliga a adoptar mesures per garantir la seguretat laboral, adaptació d'horaris, rotacions, espais d'ombra i hidratació. Aquestes són algunes de les mesures que inclou el nou protocol per evitar els efectes de les altes temperatures a la feina. Gabriel Figueredo, bon dia.
6: Bon dia. S'ha presentat a Lleida, on l'estiu passat va morir un temporer al Carràs durant una onada de calor. La inspecció va concloure que l'empresa per a la qual treballava no disposava de les mesures per anticipar-se als riscos de la calor. Ho ha explicat el secretari de Treball, Paco Ramos.
7: No hi havia protocol i, per tant, no es van complir els horaris. I, a més, es va acreditar una relació de causalitat entre aquest fet i la mort de la persona.
6: A més de les tasques de prevenció, la Inspecció de Treball reforçarà els controls. L'any passat va fer 98 actuacions a la demarcació de Lleida amb 35 requeriments i 9 infraccions detectades que van comportar sancions per valor de més de 167.000 euros.
3: Un altre col·lectiu que pateix especialment la calor és el de les persones sense sostre. Bea Fernández és la directora de la Fundació Arrels.
8: Un dels col·lectius més afectats són les persones que dormen al ras i que viuen a l'espai públic, perquè són els que reben l'impacte més directe, evidentment, del fred, però sobretot ara de la calor. calor, de la calor, del sol, dels rajos ultraviolats, del perill de la deshidratació.
3: Avui aquesta entitat finalitza el recompte per identificar el perfil i les necessitats d'un grup que cada cop és més nombrós a Barcelona. Enguany hi ha més de 2.000 persones que dormen al carrer, un 45% més que ara fa un any. Els darrers desallotjaments a la Zona Franca i a Badalona han fet que moltes persones hagin optat per assentar-se en zones com la Vila Olímpica o la Ronda Litoral.
2: Más de uno Catalunya.
3: La campanya perquè els metges deixin de fer hores extres, impulsada l'1 de juny, va obligar a ajornar un miler d'operacions no urgents i un miler d'endoscòpies només en els primers 4 dies de funcionament. Ana Utiel, bon dia.
9: Bon dia, Montse. El Departament de Salut ha fet públiques aquestes dades aquest dimecres, coincidint amb una nova vaga de metges, la 12a des de l'octubre i l'última abans de les vacances d'estiu. El secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha defensat la campanya batejada amb el nom Ni un minut més.
10: Ni un minut més és activitat voluntària i com que és voluntària, jo avui dic que deixo de fer-la i s'ha acabat el bròquil. I el problema és que com que d'això en depèn gairebé el 30% de l'activitat quirúrgica de tot el sistema sanitari, això fa molt mal.
9: Pel que fa al seguiment d'aquesta vaga, Salut l'ha xifrat en un 4%, mentre que el sindicat en un 29%.
3: Gràcies, Anna. I avui les que estan cridades a la vaga són les treballadores de les escoles Bressol de Catalunya. L'aturada afecta tant les escoles Bressol públiques com les llars d'infants privades i totes les professionals vinculades a l'atenció educativa de la petita infància. Catalunya va registrar el 2025 la taxa més alta de sol·licituds d'eutanàsia a tot l'Estat, amb 6,14 peticions per cada 100.000 habitants. La xifra quasi triplica la mitjana espanyola. Des que la llei va entrar en vigor el 2021, gairebé 1.700 persones han exercit aquest dret. Més coses, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, l'AIREF, eleva fins a 1.700 milions d'euros les indemnitzacions que l'Estat ha hagut d'assumir per la construcció i el tancament del fallit magatzem de gas Castor, ubicat davant del Delta de l'Ebre. L'autoritat també adverteix que l'import total pot incrementar-se fins a la clausura definitiva de les instal·lacions. I sàpiguen que almenys han detingut 10 persones a Salou en el marc d'un macrooperatiu policial contra una organització dedicada a la importació i distribució de productes falsificats.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Els Mossos d'Esquadra som amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I som per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir, per actuar. Som amb tu, som amb tothom. I aviat en serem molts i moltes més. Convocatòria oberta amb 1.587 noves places. Presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina.
2: Más de uno Catalunya.
3: Les 7 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
11: Bon dia. El Futbol Club Barcelona jugarà aquesta tarda a les 8 al primer partit de la final de la Lliga CB al Roig Arena contra València Bàsquet. A la nit, a les 9, el Palau Blaugrana, Barça i el Pozo Murcia disputaran el segon maig de la final de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Dimarts, el primer victòria pels barcelonistes. El Barça i Timotei Enguessant arriben a un acord per renovar el contracte de lateral esquerre de l'equip d'handbol fins al 30 juny de 2029. L'anterior vincle del francès expirava l'estiu de 2027. Madison Conner és nova jugadora de l'Uni Girona per la propera temporada. L'escorta estadounidenca arriba del Club Amigos del Baloncesto Estepona, fa 80 d'alçada i té 22 anys. Paula Badosa es fica als quarts de final del torneig de tennis de Berlín després de superar els vuitens de final l'estadounidenca Coco Gauff per 1-6, 6-3 i 6-2.
3: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
12: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
13: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
14: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.

0: Mundial.
1: Quina ratxa! Quants matxs portes?
0: 150.
1: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DOP.

0: Cobreix-nos a fiac.cat. Fiac, 5 lletres que donen tranquil·litat.
1: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
2: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
3: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
4: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
5: Bon dia. Els bombers de la Generalitat confien en poder controlar l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, a la comarca de la Segarra, aquest dijous al migdia. Fonts del cos han informat que 13 dotacions continuen treballant intensament a la zona i han explicat que encara hi ha alguns punts calents a l'interior del perímetre que cal anar revisant. Els bombers van rebre l'avís d'aquest foc poc després d'un quart de set de la tarda d'aquest dimecres. El dispositiu inicial va mobilitzar fins a 60 dotacions terrestres i 13 d'aèries amb més de 200 efectius desplegats sobre el terreny. Les flames es van donar per estabilitzades poc abans de les 11 de la nit. Arran de l'incendi, Protecció Civil va ordenar mitjançant un missatge és alert el confinament del municipi de Ribera d'Ondara i dels nuclis de Briançó i els Hostalets, que en formen part, així com del nucli de Pallerols, al terme municipal de Talavera. Aquestes restriccions es van aixecar un cop els bombers van estabilitzar el foc. I l'Audiència de Lleida ha confirmat l'arxivament definitiu de les causes penals contra la residència Fiella de Tremp arran del brot de Covid-19 que va causar la mort de 64 dels 142 residents i el contagi de 42 treballadors entre el novembre del 2020 i el gener de 2021. Segons ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'ha desestimat el recurs d'apel·lació de part de les famílies dels difunts i s'ha ratificat el sobreseïment de la causa penal per un suposat delicte contra el dret dels treballadors. També s'ha arxivat definitivament la causa per suposats homicidis imprudents contra l'exdirectora del centre, la responsable higienico-sanitària i tres membres del patronat de la Fundació Sant Hospital de Tremp. I el govern ha presentat aquest dimecres a Lleida el nou protocol per prevenir els efectes de la calor en el treball, un document que fixa mesures concretes perquè empreses i administracions s'anticipin als riscos derivats de les altes temperatures, cada cop més freqüents per l'impacte del canvi climàtic. La presentació arriba també en un moment especialment sensible a les comarques de Ponent, després de la mort l'estiu passat d'un temporer al Carràs durant una onada de calor. La Inspecció de Treball va concloure que l'empresa on treballava no disposava d'un protocol específic. Ara, el nou protocol estableix accions com adaptar horaris, introduir pauses, organitzar rotacions, habilitar espais d'ombra i garantir la hidratació dels treballadors. També preveu una especial atenció als sectors més exposats com l'agricultura i la construcció. Les 8 del matí continua l'actualitat a Onda Cero amb Carlos Alsina i tot l'equip de Más de Uno. Tornem a les 8:20 amb l'informatiu local. Fins ara.
6: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
7: Alsina, da la hora.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. Els bombers confien a controlar l'incendi de Talavera, a la comarca de la Segarra, avui cap al migdia. Un total de 13 dotacions del cos continuen treballant intensament aquest dijous a la zona. Avui és dijous, és 18 de juny de 2026. Obrim l'informatiu matí d'Onda Cero Lleida rebassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 21 graus de temperatura. La resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 20 graus a Cervera i a Mollerussa, 21 a Tàrrega i a les Borges Blanques, 22 graus a Balaguer. Al Pirineu, 19 graus al Pont de Suert, 18 a la Seu d'Urgell. La situació meteorològica que ens espera aquest dijous al matí ens l'avança Noelia García. Bon dia.
2: Bon dia. Avui dijous pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a la depressió central. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida i a Balaguer, 36 a Tàrrega, 35 graus a la Seu d'Urgell i 29 a Viella. Durant els pròxims dies continuaran pujant les temperatures i al cap de setmana a la capital es podran arribar o superar els 40 graus de màxima. Avui serà un dia càlid amb sol i cel poc ennuvolat o clar. Al Pirineu, durant la tarda, es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat a la tarda. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia, pel que fa a la situació del trànsit. Hores d'ara, normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 00 05.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: 7 minuts i arribem al punt de 2:15 del matí. Comencem els

0: Els bombers de la Generalitat confien en poder controlar l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, a la Segarra. Aquest migdia, fonts del cos han informat que 13 dotacions continuen treballant intensament a la zona i han explicat que encara hi ha alguns punts calents a l'interior del perímetre que cal anar revisant. Els bombers van rebre l'avís d'aquest foc poc després d'un quart de set de la tarda d'aquest dimecres. El dispositiu inicial va mobilitzar fins a 60 dotacions terrestres i 13 d'aèries amb més de 200 efectius desplegats sobre el terreny. Les flames es van donar per estar estabilitzades poc abans de les 11 de la nit. Arran de l'incendi, Protecció Civil va ordenar mitjançant missatges alert el confinament del municipi de Ribera d'Ondara i dels nuclis de Brianzó i els Hostalets, que en formen part, així com del nucli de Pallerols, al terme municipal de Talavera. Aquestes restriccions es van aixecar un cop els bombers van estabilitzar el foc. Ramon Ferrer i Antoni Puig, veïns de Pallerols i Ribera d'Ondara, expliquen les afectacions d'aquest incendi.
1: Estava cosejant a uns 7 o 8 quilòmetres d'aquí. I he vist el fum i llavors he començat a passar les notícies de que era aquí, no gaire lluny d'aquí, havia començat un foc. I quan he vingut doncs ja tenia foc aquí a la granja. No hem pogut treure els corders d'una nau que s'havia incendiat i de moment els hem pogut salvar tots. Una nau se m'ha cremat la teulada i després doncs aquí se m'ha cremat el femer, una pila de civada empacada i, a part, finques d'aquí al voltants, que també se m'han cremat. Sí, no fa gaire dies n'hi va haver un altre per aquí no gaire lluny i últimament doncs és el pa de cada dia que hi ha foc. Sí.
2: En tots aquests anys jo un foc com aquesta vegada, per aquí en aquesta zona no l'havia vist, un foc tan fort com aquesta vegada. Nosaltres estàvem allà a Llalbart, que anem a passar l'estona a Llalbart, i vist que sortia una columna de fum molt forta, i amb el que hem vist allí, hem vist que el foc estava a prop. Hem sortit, jo he agafat el cotxe i he anat cap a la zona que em semblava que hi havia el foc, i he arribat allà, i com que ja estava tot ple de fum, i això només, ja només es veia fum, ja no he pogut ni saber el foc d'on venia ni com deixar de ser.
0: L'inspector en cap del suport dels bombers, Claudi Gallardo, explicava aquest dimecres que un incendi d'aquestes característiques era previsible, tenint en compte les condicions meteorològiques de la jornada. Altres qüestions. L'Audiència de Lleida confirma l'arxivament definitiu de les causes penals contra la residència Fiella de Tremp arran del brot de Covid-19 que va causar la mort de 64 dels 142 residents i el contagi de 42 treballadors entre el novembre del 2020 i el gener del 2021. Segons ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, s'ha desestimat el recurs d'apel·lació de part de les famílies dels difunts i s'ha ratificat el sobreseïment de la causa penal per un suposat delicte contra el dret dels treballadors. També s'ha arxivat definitivament la causa per suposats homicidis imprudents contra l'exdirectora del centre, la responsable higienico-sanitària i tres membres del patronat de la Fundació Sant Hospital de Tremp. Un home de 63 anys de nacionalitat britànica ha mort aquest dimecres al migdia en un accident de parapent a Tremp, segons han explicat els bombers. El cos d'emergència ha rebut l'avís del succés quan passaven 5 minuts d'un quart de dues del migdia. El fet ha tingut lloc a la zona de Palau de Noguera. Tres dotacions dels parcs de Tremp i Sort s'han desplaçat a l'indret i han buscat el parapentista accidentat. L'han trobat ferit de gravetat, li han fet una primera atenció sanitària fins que han arribat dues dotacions del sistema d'emergències mèdiques, però finalment l'home ha perdut la vida. Els Mossos d'Esquadra han activat 5 patrulles de les unitats de seguretat ciutadana i investigació. I destaca que el govern ha presentat aquest dimecres a Lleida el nou protocol per prevenir els efectes de la calor en el treball, un document que fixa mesures concretes perquè empreses i administracions s'anticipin als riscos derivats de les altes temperatures cada cop més freqüents per l'impacte del canvi climàtic. La presentació arriba en un moment especialment sensible a les comarques de Lleida per l'arribada de calor intensa i després de la mort l'estiu passat d'un temporal Carràs durant una onada de calor. Inspecció de Treball va concloure que l'empresa on treballava no disposava d'un protocol específic, segons ha explicat Núria Gigaldo, directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral.
3: És causa-efecte, correcte. La Inspecció de Treball ha determinat que la causa de la mort va ser la no aplicació de mesures preventives.
0: Ara el nou protocol estableix accions com adaptar horaris, introduir pauses, organitzar rotacions, habilitar espais d'ombra i garantir la hidratació dels treballadors. També preveu una especial atenció als sectors més exposats com són l'agricultura i la construcció. En paral·lel, l'Inspecció de Treball reforçarà els controls. L'any passat va fer 98 actuacions a la demarcació de Lleida amb 35 requeriments i 9 infraccions detectades que

0: van comportar sancions per valor de més de 167.000 euros. I l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha finalitzat les obres a l'àrea d'obstètrica, una actuació que ha permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la quarta planta de l'edifici. La reforma respon a un model d'atenció centrat en la dona i la seva família amb espais concebuts per afavorir una experiència de part més humanitzada, segura i respectuosa. Hi ha 11 sales d'atenció al naixement perquè les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpartum. Part immediat, evitant trasllats innecessaris i afavorint la continuïtat assistencial.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
2: Podemos cambiar de compañía de gas, de luz o de telefonía móvil, pero la tuya no la cambiamos por nada. Gracias a los más de 2 millones de oyentes que nos acompañan cada día. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida, amb enviaments locals, nacionals i internacionals en temps rècord, patrocina els titulars de premsa a Onda Cero Lleida.
0: A les portades de la premsa local, titular imatge, el diari La Mañana, un foc a Talavera, crema 60 hectàrees i confina veïns. També en primera plana, multitudinari comiat a Vinyes. Al diari Segre arxiven la causa contra la residència de Tremp per la mort de 64 interns. En titular, en la imatge de portada, estadaran amb finançament singular i també en primera plana, retards de 10 anys per la burocràcia i mort a l'enganxar-se-li el parapent en la línia elèctrica al Pallars. 8:45 del matí, continua la informació. Si l'actualitat han de fer amb Carlos Alsina, amb tot l'equip de Más de Uno, tornem a la 1 a la ciutat.
3: De la mañana en Canarias.

0: Pues de la mano de la Fundación BBVA y de los Premios Fronteras del Conocimiento, llegamos al final de esta tertulia, que es un momento pues muy agradable, yo creo. Casimiro García Vadillo, porque es el momento de desearos que tengáis un día muy bonito.
1: Gracias.
0: Adiós, Casimiro García Vadillo, y la audiencia se suma a esta felicitación y a este deseo sincero. Adiós, David Jiménez Torres, que disfrutes muchísimo. Adiós, Tony Bolaño, hasta el próximo día.
2: Hasta el próximo día, adiós, que tengáis un gran día.
0: Muy bien. Adiós, Marta. Adiós.
3: Hasta mañana, adiós, viernes.
0: Urquizu. Adiós.
1: Hasta luego.
0: En 5 minutos, la actualidad.
4: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
5: Sabies que la teva vivenda perd fins al 30% de la seva energia per unes finestres en mal estat? Canviar-les no és una despesa, és la millora més intel·ligent que pots fer. A Solglas t'assessorem. Tom Cirera 2, 973-2677-00 o a solglas.es.
6: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
7: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
8: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
9: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: Dissabte 20 de juny, al Mas Miró de Mont-roig del Camp, visita teatralitzada per descobrir la vida i obra de Joan Miró, amb entrades des de 16 euros. A Deltebre, també dissabte 20 de juny, tercera fira del vinil amb mercat de discos, DJs i entrada gratuïta. A Lleida, del 18 al 20 de juny, magnífic fest amb concerts i abonaments a partir d'un 100 euros. Al Delta de l'Ebre, caps de setmana de juny, visita dels menuts, una activitat familiar per descobrir la natura jugant. I a Barcelona, del 18 al 20 de juny, el Sonar, música electrònica i cultura digital amb entrades des d'uns 49 euros.
9: Apunta-t'ho a l'agenda. Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
11: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món, on? Aquí,
3: sí.
11: A la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
12: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
11: Veus?
12: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
9: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí. I en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna.

0: Ampli dispositiu policial en diverses furgonetes de la Roda dels Mossos. Els pisos ocupats des del 2017 són habitatges públics que el Consorci vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus, previst per enderrocar el 2028. Una quarantena de persones han intentat impedir l'entrada de la comitiva judicial amb tanques d'obra, però els Mossos d'Esquadra han retirat els obstacles i han obert la porta. El sindicat de l'habitatge reclama aturar el procés judicial i obrir una taula de negociació, però mentre estrena el Consorci es defensa, dient que no tots els casos són vulnerables, mentre que les famílies asseguren que se'ls feia seguiment des del 2021 per estudiar lloguers socials. Hi ha nous desnonaments previstos els dies 22, 25 i 29 de juny. Més coses, els bombers de la Generalitat han localitzat sense vida un home de 64 anys que havia sortit a fer una ruta per la Torreta del Montsià a Ulldecona i no havia tornat a casa. L'avís es va rebre a les 9:20 de la nit i es van activar un operatiu amb 5 dotacions. Poc després de les 11 de la nit, el cos va ser trobat en un corriol de la zona. Paral·lelament, un segon dispositiu, Arenys de Mar, va permetre localitzar en vida un home de 88 anys desaparegut que va ser trobat poc abans de les 6 del matí i traslladat al CUAP Maresme han estat menys greu. I un últim apunt en plena de successos, sapiguen que la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques prohibides en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny van tenir lloc a Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro, on els agents van detectar navalles i ganivets que incomplien la normativa sobre comercialització i tinença.
1: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
2: Sigue net en OndaCero.es.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.
4: Prime Day de Amazon es del 23 al 26 de junio.
5: Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran.
4: ¡Wow! ¿Y esta canción?
5: ¡Que se me acaba de ocurrir! Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
6: Consigue grandes ofertas este Prime Day, del 23 al 26 de junio, exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime.
7: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
8: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
9: Onda Cero Podcast presenta. Mi padre hablaba cada 4 años.
10: Con mi padre, Roberto Cassiari, nunca hubo demostraciones de afecto porque era tímido. No se podía hablar de política porque era conservador y mucho menos de libros porque no había leído ninguno. Sin embargo, cada 4 años había un mundial de fútbol y ahí sí tenía temas de conversación.
11: ¿Vos sos boludo, Roberto? ¿Por qué le decís esas cosas al chico?
10: Porque está el mundial, gorda.
11: Hay un montón de gente que no le gusta el fútbol.
10: Mujeres, mormones y putos.
11: ¿Qué decís? A los chinos no les gusta el fútbol. A los cubanos tampoco.
10: Mujeres, mormones, putos y comunistas.
9: Mi padre hablaba cada 4 años. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
12: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
13: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
14: Quina ratxa! Quants maig portes?
13: 150.
14: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
15: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts.

0: Per què? Perquè sabem que podem.
1: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
2: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. El 27 de junio en el Teatro La Loggia de Lleida. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
3: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
4: L'actualitat de Catalunya
5: sempre va amb tu.
4: Entra a OndaCero.es
5: /Catalunya.
4: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
6: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
7: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus ens tornaran a anar cap amunt.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola amb Lola Sorribas.
3: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
8: Molt bé, estic molt bé.
3: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
8: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King, doncs ara farem Stephen King 2.
3: Molt bé.
8: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
9: Llibres? No.
8: Què?
9: Em refereixo, has començat a llegir llibres? Sí, que vas dir que ho faries?
8: Sí, eh? Sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar increïble.
3: Sí?
8: Sí, superguai.
4: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
10: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món, a on? Aquí,
3: sí.
10: A la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
11: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres. Veus? Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
4: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio.

0: pero yo con eso a mí me basta. Porque lo que contestéis los demás, la verdad es que no me importa.
1: Pues muy bien.
2: Pareces un cuclé.
3: Por eso no decía nada.
0: Minutos, sí, ahora mismo volvemos.
4: Más de uno en Onda Cero. La mañana de la radio.
5: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estoc de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
6: ¿Sabías que tu vivienda pierde hasta el 30% de su energía por unas ventanas en mal estado? Cambiarlas no es un gasto, es la mejora más inteligente que puedes hacer. En Solglass te asesoramos. Considera 2 973 267700 o en solglass.es.
7: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
8: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
9: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
10: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
11: El Barça, Alfredo, reconoce haber enviado la primera oferta por Julián Álvarez vía mail a Mateo Alemán, 100 kilos, no colchonero, y Enrique Cerezo asegura que el argentino vestirá de rojo y blanco durante muchos, muchos años.
12: Bueno, es una partida de ajedrez o una partida de póker, ¿no? Vamos a ver cuánto dura y hasta qué punto merece la pena tensar y desde qué lado se rompe la cuerda, ¿no? Evidentemente el Barcelona se tiene que poner un tope y que el Atlético de Madrid no puede frenar la intención del futbolista de querer salir.
13: Jo crec que no és un jugador de 100 milions i després em qüestiono, em pregunto a mi mateix i pregunto a qui vulgui contestar si és el jugador que necessita el Barça. Jo, sincerament, ja m'avanço, jo crec que no.
10: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
14: Viajar solo parece un mundo, hasta que lo haces. Salir a correr se hace cuesta arriba, hasta que das el paso. Pedir un ascenso da vértigo, hasta que te lanzas. Aunque a veces cueste creerlo, la vida no tiene mucho misterio. Porque los tenemos todos en La Rosa de los Vientos. Disfruta con Bruno Cardeñosa de historias y mucho misterio en La Rosa de los Vientos. Todos los fines de semana, a partir de la 1 de la madrugada, y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
10: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
15: Comencem a Cambrils, a la Torre del Port, amb l'exposició Redibuixem la història, dones que fan canviar el món, realitzada per l'alumnat de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona. La mostra recull il·lustracions de 20 dones referents per reivindicar la presència femenina al llarg de la història en diferents disciplines humanistes, com ara l'art, l'escriptura, la fotografia i l'arquitectura. Camins Kilòmetre Zero organitza els divendres, dissabtes i diumenges al TAS Vida Xató, l'essència del territori, una activitat entre vinyes, patrimoni i paisatge mediterrani. Una experiència que comença amb l'explicació de la vinya que rodeja el castell per entendre de prop el territori, el clima i el caràcter de la plana de secà de l'Alt Camp, on el paisatge mediterrani, la història i el vi dialoguen des de fa segles. Després, la visita continua cap al castell de Vila-rodona, ressenyat per primera vegada al segle XII, construït per protegir l'arribada dels monjos cistercencs al monestir de Santa Creus i emmarcat dins dels castells de la marca hispànica, avui està catalogat com a bé cultural d'interès nacional. I seguidament s'ofereix un tast íntim i exclusiu entre els murs del castell per gaudir d'una selecció de vins elaborats segons els criteris dels vins de Xató. I al Museu de Reus, en el marc de la programació de l'any Gaudí, té lloc l'exposició I si Gaudí hagués tingut intel·ligència artificial? Oficis que canvien, creativitats que resisteixen. Una proposta vinculada al centenari de la mort de l'arquitecte reusenc que convida a reflexionar sobre com la tecnologia transforma la manera de treballar i de crear.
10: apunta-t'ho a l'agenda.
1: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. Onda0.es/Catalunya.
10: Onda0 Lleida, la teva ràdio.

0: Fueron 11.100.000 entradas de avión, la mayoría de ellas procedentes de Europa. Son las 11 y 3, 10 y 3 en Canarias. Tiempo ya para la información local y regional.
1: Las noticias de Cataluña. L'actualitat en 2 minuts.
2: Què tal? Bon dia. En plena onada de protestes del sector educatiu, avui les que estan cridades a la vaga són les treballadores de les escoles bressol de Catalunya. L'atur ha d'afectar tant les escoles bressol públiques com les llars d'infants privades i totes les professionals vinculades a l'atenció educativa de la petita infància. I a hores d'ara comença una mobilització que surt de la plaça Universitat de Barcelona. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 0-3 com a etapa educativa, un model públic gratuït i inclusiu o la reducció de ràtios. Més coses, seguim pendents també dels últims incendis que han afectat Catalunya. Els bombers de la Generalitat confien a controlar cap al migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera a la Segarra, que continua actiu però estabilitzat. Un total de 13 dotacions treballen encara intensament revisant els punts calents dins del perímetre. L'avís, recordem, es va rebre dimecres, poc després d'un quart de set de la tarda, i el dispositiu inicial va mobilitzar fins a 60 dotacions terrestres, 13 d'aèries i més de 200 efectius. Les flames es van donar per estabilitzades poc abans de les 11 de la nit. En plana de successos, els expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un segon sospitós relacionat amb l'onada de robatoris i incendis a cases de l'Horta de Lleida la tardor del 2024. L'ha arrestat un jove de 24 anys amb més d'una desena d'antecedents, ha estat localitzat en un domicili del barri de la Bordeta i passarà a disposició judicial avui mateix. El primer detingut, empresonat preventivament, està acusat de més de 70 robatoris i d'incendiar 5 cases entre el 2022 i el 2025. Els fets van generar alarma veïnal i van motivar la creació de la plataforma Horta Segura, que va recórrer la decisió inicial de deixar-lo en llibertat amb càrrecs.

0: Por cierto, ¿y tu dolor de cabeza?
1: Genial ya, parece que bien. Ese disco de vinilo que me recomendaste es como magia.
0: Uy, vale para todo. Es el disco que me pongo cuando me duele la garganta.
2: La música hace que un día sea mejor. 20% de descuento en dos o más discos del 18 al 21 de junio. En tienda web y app. El Corte Inglés.
3: Hay lugares que se definen por su historia, sus paisajes y, sobre todo, por las personas que los habitan. El viernes 19 de junio, la Cultureta se suma al Día de la Provincia de Ciudad Real con un programa especial desde Miguel Turra para celebrar la identidad, las tradiciones y el carácter de una tierra construida generación tras generación por sus habitantes. La Cultureta con Rubén Amón desde Miguel Turra, con la colaboración de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Onda Cero, tu radio.
4: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estoc de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
5: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
6: Ell pot. I tu? També pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
7: Sabies que la teva vivenda perd fins al 30% de la seva energia per unes finestres en mal estat? Canviar-les no és una despesa. És la millora més intel·ligent que pots fer. A Solglas t'assessorem. Tom Cirera 2, 973 26 77 00 o a solglas.es.
8: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
9: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
10: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
11: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. L'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquella esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
9: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola amb Lola Sorribas.
8: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
12: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
9: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
13: Es normal pensar que la radio hace mucha compañía, pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio. Porque cada día sois 2 millones. Imagina si tenemos compañía, para rato. Para 24 horas de contenido todos los días de la semana. Y no es de extrañar, porque entretenimiento tenemos para aburrir. Bueno, para eso justamente, ¿no? ¡Oh!
14: Yo dejaba esta sección para
15: divino.
13: Estamos aquí para que el trayecto de vuelta a casa se os haga familiar, para que tengáis excusa para salir a correr, para que ese vuelo de varias horas se os pase volando y para que no dormir sea un sueño. Onda Cero, tu radio.
9: La ciutat, amb Miriam Frank.
10: A Onda Cero Catalunya.

0: exactamente igual el que tiene detrás de él ya los hubiera visto.
1: Santa Victoria.
0: Como el que tiene detrás de él no dijo nada, pues entonces es que no sabe lo que hay.
1: Es verdad.
0: Venga,
1: muy bien,
0: un saludo.
2: Muy bien resuelto. En todos los casos ocurre así.
1: Muy bien explicado, oyente.
2: Sea un libro de regalo, no mi tesis, que eso se vale más dinero, pero un libro que es el libro de los retos matemáticos, de enigmas matemáticos, y ahora traigo un reto para la semana que viene.
1: A ver, este es el libro, venga.
2: Este me gusta mucho porque va de fútbol, ¿no? Imaginaos un partido inaugural que lanzan una moneda al aire. Uh-huh. Ya no se hace esto, pero bueno, a veces sí, en la Liga Española se hace. Se lanza una moneda al aire y claro, ahí cara o cruz, ¿no? Hasta ahí sí. Todo normal. Bueno, pues si yo digo que hay dos monedas y al menos una uh-huh. es cara, ¿qué probabilidad hay que la segunda sea cara?
1: Entonces, se lanzan dos monedas.
2: Dos monedas al aire.
1: Si una
2: y yo
1: sale
2: digo,
1: cara.
2: Al menos una, pueden ser dos, sí. Pero al menos una es cara.
3: ¿Y qué probabilidad de que las dos sean caras?
2: De que la otra sea cara. La que no es la que seguro 100% es cara. Todo el mundo piensa 50%, pero.
1: Sí. Y no es.
2: Vaya, no es.
1: Ah. Bueno, pues 609-83-1034. Si usted quiere, si sabe la solución y nos la quiere comentar y explicárnosla, en el 609-83-1034, asunto matemático, asunto Santi, asunto monedas, asunto.
2: Tesis doctoral, lo que quiera.
3: No
2: doctoral.
3: Es la mitad, no es 50%. ¿No?
1: ¿Qué ha dicho que no?
2: Ese sonido es.
3: Maldita sea.
1: Adiós, Santi. Mañana a las 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias, tempranísimo, empezará este programa de nuevo. Con el ingeniero Montes, con Laura Lorenzo, porque Ondarreta se nos ha ido de vacaciones, ya tan temprano. Y yo luego ya con el resto del equipo que nos vamos incorporando. Gracias por su confianza, feliz día y hasta mañana que es viernes. Adiós.
4: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
5: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
4: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
5: Avui és dijous, 18 de juny, i a la ciutat volem parlar sobre l'informe anual de Projecte Home Catalunya. L'han presentat fa només una estona i el principal resultat apunta a que la majoria de casos atesos tenen la cocaïna com a origen. De seguida analitzarem totes aquestes dades, abans però saludem l'equip que fa possible aquest programa.
4: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
5: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí al meu costat Robert Calvo, bon dia.
6: Què tal, bon dia, bona hora.
5: Gerard Sanz, bon dia.
7: Molt bon dia.
5: Montse Valls, bon dia.
8: Bon dia.
5: Com esteu?
6: Molt bé, tot correcte.
8: Molt bé. Ah, dijous ja.
5: Ja està, s'ha passat ràpid aquesta setmana.
8: Sí, molt.
5: Ja està. Ja estem a dijous.
7: Les vacances ja les tenim a tocar,
5: Míriam. Com a mínim el Robert.
6: Sí, jo.
7: Aquí hi ha un que ja l'està, vamos, tocant amb els dits.
5: Ja està,
8: ja olora salat.
5: Totalment, totalment a platxeta. Vinga, va, comencem
6: amb... I això que sempre plou dolç, no?
5: Bueno, quan vols.
6: Què? Escolta'm, que parles
5: tu. Quan vols?
6: Hablo.
5: Però és que jo no he dit mai que sigui dolça. Vinga, quina és la cançó del dia que ens portes avui?
7: Doncs mira, avui no és un grup a l'ús, no és una cançó, diguem... registrada, no? En cap disc ni res.
5: Com?
8: Intel·ligència artificial.
7: Sí, no.
5: Però, a veure, com s'explica això?
7: Doncs s'explica d'aquesta manera.
9: You can pack your bags and start skipping town.
5: Qui és aquest?
9: Hang up that hat when the show shuts down, but when the world says you ain't quite...
5: Té un anglès així una mica...
7: No, canta malament.
6: Dic una cosa, a més
5: no, canta malament.
6: Té la tècnica perfecta del musical.
7: Sí, sí, marcant molt... Doncs estem escoltant un fragment de la pel·lícula Lilo, mi amigo cocodrilo, estrenada el 2024 i protagonitzada per... aquest que canta, Javier Bardem.
5: Ostres.
7: En la que l'actor canta i balla amb un simpàtic cocodril, i aquesta és una mostra doncs del cant de Bardem aquí.
5: Doncs
7: no acostumem a veure en aquesta faceta de...
5: No.
7: De musical, no sé si acceptem com a cançó,
5: sí,
7: suposo,
5: clar,
7: que, suposo que sí. I és que Bardem és el protagonista d'avui després de convertir-se en el primer actor espanyol en deixar les seves empremtes al teatre xinès de Hollywood. En la cerimònia de reconeixement a l'actor, en la que va estar acompanyat dels directors Michael Mann i Denis Villeneuve, Bardem ha recordat la seva mare, Pilar Bardem, a qui va mostrar el seu orgull perquè el cognom Bardem figuri a la història de Hollywood, i també ha esmentat, com no, la seva família, els dos fills i la seva dona Penélope Cruz en un dels actes que honoren les grans estrelles de Hollywood. L'actor, que ja tenia una estrella al Passeig de la Fama des del 2012, quan va fer de dolent a la pel·lícula de James Bond Skyfall, ha estampat les empremtes de les mans, els peus i fins i tot el seu reconegut nas en una placa de ciment a l'històric teatre xinès de Hollywood i ja forma part, doncs, de la història del cinema estatunidenc.
5: Clar, ens ha sobtat perquè dius que és el primer actor a plantar les seves empremtes, però és així. Una cosa és que tinguin les estrelles al Passeig de la Fama i l'altra és que deixin les empremtes, perquè hem parlat de Penélope Cruz, d'Antoni Banderas, de molts altres que han triomfat i estan triomfant, de fet, a Hollywood, però aquesta és la petita diferència, bueno, petita i gran diferència.
7: Però ells no havien estampat les
5: seves mans i els peus. No s'havien tret les sabates i havien deixat allà els peus, i en aquest cas el nas també, això em sembla...
6: Jo crec que seria de justícia que la seva dona també les plantés.
7: Home, també, també. Va ser divertit en l'acte de fer les empremtes i tal, perquè, bueno, va fer una mica de broma, va aixecar així la cama fent veure que era un gos, va... Sí, bueno,
6: jo m'atreviria a dir, la dada l'hauria de contrastar, però que ella va triomfar abans que ell a Hollywood.
5: Jo crec que sí, I Banderas encara molt abans, amb qual cosa.
6: Banderas es va casar a Hollywood, no?
5: Exacte.
7: Ara, Bardem, és que és tremendo, a mi és que m'encanta. O sigui, en qualsevol paper en el que es posa, és que sí.
5: Es mimetitza d'una manera que
7: és brutal.
6: Jo només el sé veure a Jamón Jamón.
5: No, home, no. I Mar Adentro.
6: No, també, també, jo ho sé. Però jo,
7: sí, però Jamón Jamón al Robert, el Robert ja saps
5: tu
7: que...
5: Tu ho veus d'una altra manera.
6: Em quedo amb, em quedo amb el Bardem de Jamón Jamón. Llavors, el que ha fet després és interessantíssim.
7: Clar, amb Mar Adentro... Bardem,
5: però està de més, ja.
6: Home,
7: Mar Adentro poca cosa hi podria fer el Robert, però Jamón Jamón...
6: Bueno, a Mar Adentro estava quiet.
5: Bueno, vale, ja, ja, ja.
7: Per això ho deia.
5: No derivem per aquestes vies, va.
6: Paparàs, Mar Adentro, sí, home, de Ramon Sant Pedro.
5: Estava brillant. El teu repte el de final de temporada.
7: Hit challenge. Jo li he posat la cançó calorosa. Que,
5: hot challenge,
7: sí, o hit, el repte de la calor, no? Va, cançó calorosa. Deixem-nos d'anglicismes.
5: Exacte, que estem
7: aquí. I fem la cançó calorosa.
5: Quina és? Ens portes,
7: ara? Doncs som-hi.
6: Ja està, no reggaeton.
5: Ja triga, va sortir.
7: Home.
5: Mira, mira, mira com canten allà la peixera. Pot agradar més o menys, però el cos sembla.
7: Home, i tant, i tant. La cançó d'avui...
5: Has trobat una altra, molt bé, molt
7: bé. Sí, la cançó d'avui... En trobaré 25, diríem. Sí, la cançó d'avui és molt semblant a la d'ahir, en el sentit que parla de calor en una discoteca.
5: Bueno, clar, és que totes parlen de calor.
7: Però fa referència directa a la calor, amb aquest tema anomenat Què calor, de J Balvin, amb Major Lazer i amb la col·laboració de El Alfa, un tema publicat el 2019...
5: Algú que es fa dir, El Alfa?
7: El Alfa, el macho Alfa. Una cançó publicada el 2019 que enganxa per la seva base electrònica. El que potser no enganxa tant és la lletra, que a mi personalment no em fascina, per l'explícitament de la calor que provoca veure una persona, ells fan referència a una noia, movent el cos en una...
5: Podem tenir més imaginació i fer cançons més imaginatives.
6: He dit una cosa, que vaig conèixer la personalitat de J Balvin, perquè un amic meu de Londres em va dir I like J Balvin, i va dir J Balvin qui és? Me'l va ensenyar i vaig dir, aquest se llama Balvin, deve ser espanyol, o sigui Balvin.
5: Juan Balvin.
6: Com el de la clave, com José Luis Balvin. I aquest tio es diu José Álvaro Osorio Balvin.
7: És que clar...
5: Però José Álvaro no sé què, no ven.
6: J Balvin.
5: J Balvin,
6: Balvin,
5: Balvin. Ven moltíssim.
6: Se llama Balvin, conya.
5: Ens hauríem de posar noms artístics.
6: Ah, sí? Mira, doncs podríem... Però la pregunta del dia, un dia...
5: Ray Bolt.
6: Ray Bolt,
5: Bolt.
6: Ah, Bolt vol dir calvo, clar.
5: Calvo. Montsevall.
6: Bolt.
7: Valleys.
5: Valleys.
7: En Valleys.
5: Tu i jo tenim més complicat.
7: Saint.
6: I tu,
5: Frenchy, sí, sí. Crec
7: home,
5: que no
7: Frank,
5: funciona...
7: queda molt
5: Frank. No funcionaria, crec, Vinga, va, què preguntes avui a l'audiència? Doncs, si tenen nom artístic,
6: home, si volen proposar-nos quin seria el seu nom artístic,
5: seria curiós,
6: meravellós.
5: Eh?
6: Per tant, sí. Fem doble pregunta.
5: Bueno, vostè després ja saps que faran el que vulguin.
6: Sí, quin nom artístic...
7: Juan Carlos és Jay-Z,
5: Jay-Z, home, mira, a partir d'ara...
6: Jay-Z-G.
5: Bueno, de fet, nosaltres no li diríem Juan Carlos, jo no sé dir-li Juan Carlos.
8: Ara quan el presento...
7: Jay.
6: Doncs mira, posem-nos hollywoodienses, no? O hollywoodianos, com es digui. I és que celebrem aquest reconeixement que se li ha fet a Javier Bardem, merescudíssim, un dels actors més prolífics de la darrera meitat de segle, sempre al costat de la dona que realment ha triomfat, no només a la Meca del cinema, sinó també arreu del món, recollint premis a tort i a dret als festivals que ha trepitjat en la darrera meitat de segle. És Penélope Cruz. Bardem, per tant, està... Con una
8: superestrella. Te mato!
7: Y Hòstia, avui la Montse s'ho està passant.
10: Vamos.
7: Pipa, eh?
10: On estaria millor que aquí?
11: Ser una superestrella.
12: M'encanta.
10: Tot i que ja el tema m'agrada, però com que
12: no,
10: ja...
12: i la,

0: Mancana també ens encanta.
1: També, Mancana.
0: També.
2: Però és un bon tema.
1: És un bon tema. Aquest ha sonat a casa teva moltíssim, no?
2: Home, i tant.
1: Molt bé. Doncs avui parlem de superestrelles de Hollywood. Però atenció, parin atenció, que a vegades vostès fan una mica el que volen.
2: Però si acabes de dir que responguin a una altra
0: cosa. Atenció, fotem bronques.
1: Perquè la pregunta del dia o la reflexió del dia que volem que vostè faci amb nosaltres és: quines personalitats del cinema espanyol mereixerien un reconeixement a Hollywood? O sigui, estrelles de Hollywood. Qui creu que li està fent falta a Hollywood, que sigui espanyol? I obro una mica la pregunta. D'ara o d'abans, que, és a dir, pòstum.
2: Aquest tu vols dir una, que jo em sé.
1: No, bueno, però és que, tu dit, no, és que abans de la redacció hem buscat, jo li he dit, alerta Sara Montiel, que és més que tots aquests, que no passa res. Penélope Cruz ha fet 25 pel·lícules a Hollywood, Sara Montiel en va fer 60. Passa que Penélope Cruz ha tingut més reconeixement posterior, però Sara Montiel i Carmen Sevilla, que també va fer Rey de Reyes com Charlton Heston, vull dir que, en fi. Quines personalitats del cinema espanyol, actrius, actors, mereixerien una estrella a Hollywood? Que fossin populars allà i coneguts al món sencer. Per tant, avui estem trepitjant el Passeig de la Fama.
2: Vinga. L'època daurada de Hollywood.
1: Home, carpet! Home, de l'època daurada ja, com sempre jo recordo, com la meva mare li diu, cargable. Cargable.
2: Cargable, un clàssic cargable.
1: I Charlton Heston, claro. El Charlton Heston...
2: Són els seus noms artístics espanyols.
1: Sí. Quin nom artístic podria tenir en Charlton Heston espanyol? Carles... Estiu.
3: Carlos García.
1: Claro, sí. En fi, parlem avui de persones que ens emocionen, que ens fan vibrar, que ens fan pensar, que ens interpel·len a través de les seves pel·lícules i que encara no han arribat a tocar el cim allà a Hollywood, com ho han fet Bardem i Cruz. Quin actor, quina actriu d'Espanya es mereix ser una estrella a Hollywood? Ens ho pot dir amb una nota de veu de WhatsApp al 676-760908, 676-760908, si entre el públic de la ciutat, si entre l'audiència de la ciutat. Hi ha algun actor o actriu de teatre de barri o d'amateur que es postuli?
2: Clar que sí. Montse Valls, tu què? Quin actor o actriu...
0: Però no cal que hagi fet pel·lícules a Hollywood, no? O sigui,
1: No,
3: al revés.
1: Qui que encara no hagi fet pel·lícules a Hollywood mereix fer pel·lícules a Hollywood?
0: Mira, tinc dos noms al cap, dues dones. Una és Emma Vilarasau.
2: Home, i tant, Emma Vilarasau.
0: I l'altra és la Laia Costa. És que a mi m'agrada molt la Laia Costa.
2: Ai, li haig de posar cara a la
3: Costa. M'agradaria veure com pronuncien els States Vilarasau.
0: Vilarasau. La Laia Costa era la companya d'habitació del lleó a Polseres Vermelles, després ha fet Cinco Lobitos.
2: Sí, home, i tant.
3: És molt bona.
0: Jo és que la vaig conèixer a Polseres Vermelles, però a partir de llavors l'he anat seguint molt més. Sí, més una actriu que m'agrada moltíssim. Sí. I surt també cada estiu a l'anunci de la beguda que coneixem. I m'encanta ella.
2: Doncs mira, ja tenim dues candidates. Gerard, tu què?
3: Jo em quedo amb... Clar, jo t'havia dit abans a la redacció Luis Tosar, però clar, Luis Tosar ja ha fet una pel·lícula
2: de Hollywood. Però com si no l'hagués fet, jo també postulo a Luis Tosar.
3: Miami, que va ser un fracàs,
1: però no és que
3: jo, Luis Tosar, crec que hauria de tenir una estrella.
1: Sí, 25.
3: I si no l'altre, Luis Tosar era...
2: Home, el nostre Luis Tosar era...
3: Per favor, veure'l allà a Hollywood, fent de dolent amb una pel·li...
2: I fent-se aquell petó que ell vol.
3: Sí, i tant.
2: Que ens va dir en aquesta entrevista. Sí. Jo postulo a l'Helen. Què vols que et
1: digui? Helen
2: Hernández. Helen Hernández. Bueno, no, que si no marxaria a Hollywood.
1: Helen Hernández, que el recordem, un dels darrers papers aquí a la casa, a la sèrie, al serial diari d'Antena 3, amb Sueños de Libertad, i que també va...
2: No l'he vist, eh?
1: No l'has vist? Clar, estàs aquí a la tarda. I que també ha fet altres sèries i pel·lícules molt
3: importants. O si no, més mostrats, Enric Auqué, també.
2: Oh, també. Però encara li queda recorregut aquí, jo crec.
3: Sí, encara té recorregut.
2: Que se'ns quedi, perquè...
3: Però veure la Hollywood seria bastant curiós, eh?
1: Jo tinc una dupla que... L'una, diguéssim... Tinc una dupla que ell podria ser molt graciós a Hollywood. Antonio Resines.
3: Home.
2: Ostres.
1: I després, ella, crec que ho mereix, Lola Dueñas.
2: Home,
1: jo crec que sí. I després, pòstuma, que es mereixen tenir una estrella allà, doncs la Sara Montiel, com a mínim, que tingui un reconeixement.
2: Però ella ja va gaudir.
1: Pòstuma, doncs, per exemple, ella. Però vull dir que Lola Dueñas crec que s'ho mereix molt moltíssim.
2: O Candela Peña.
1: També.
2: Candela Peña, bueno, remou Hollywood, que no el coneix ni...
1: Candela Peña...
3: What is this? No? What is this woman?
1: Candela Peña, si va a Hollywood, és això que diu el Gerard, flipen amb ella.
2: Sí, seria meravellosa. Doncs vinga, quin actor o actriu creieu que hauria de triomfar a Hollywood? Notes de veu al 676-76-09-08, mentre que arriben, repassem l'actriu.
0: Som-hi!

0: entre les dues capitals.
1: Expliquem també que el Consorci de la Mina ha iniciat aquest matí els desallotjaments dels blocs de la Rambla a Sant Adrià de Besòs enmig d'un ambient de forta tensió.
0: Els Mossos d'Esquadra han executat els primers 3 desnonaments dels 58 previstos en uns pisos públics ocupats des del 2017 i que es volen recuperar per reallotjar els veïns del bloc Venus, pendent d'enderroc el 2028. Des de primera hora, una quarantena de persones han intentat impedir l'entrada de la comitiva judicial, però els agents han retirat les tanques i han aconseguit obrir la porta. Un cop dins, operaris han començat a tapiar els habitatges, mentre a l'exterior s'hi han viscut corredisses, llançament d'objectes i moments d'enfrontaments amb la línia policial. El Sindicat d'Habitatge denuncia la situació, reclama aturar el procés i obrir una taula de negociació. Marta López és portaveu del Sindicat d'Habitatges de Sant Adrià.
2: Que lo que han preferit és esparcir la narrativa en el barri que la responsabilitat de que Venus no tingui un reallotjament és d'aquestes persones. No, no. Aquesta responsabilitat és de 25 anys de negligència institucional que no es poden solucionar desnonant a 58 famílies ni tampoc enfrontant els veïns entre si.
0: El Consorci, per la seva banda, defensa que no tots els casos són vulnerables i recorda que hi ha nous desnonaments previstos els dies 22, 25 i 29 de juny.
1: I acabem explicant que centenars de mestres d'infantil es manifesten a aquesta hora al centre de Barcelona en una nova jornada de vaga de l'etapa educativa de 0 a 3.
0: Sí, la mobilització ha començat a les 11 del matí a la plaça Universitat i des d'allà, una mitja hora més tard, les manifestants han començat a caminar fins a la delegació del Govern Central a Catalunya. Elisabet Serra, portaveu de Revolució 03 Catalunya, explica una de les raons de la protesta.
3: Amb tants models de gestió, el que ens passa és que només precaritzen el servei. Necessitem una modificació urgent de la LOMLOE a nivell estatal, perquè una llei que ens faci de paraigües a totes les comunitats autònomes, a tot el col·lectiu del 03.
0: Avui hi ha concentracions i manifestacions de les mestres d'escoles bressol a tot l'estat, però només a Catalunya hi ha també convocatòria de vaga. Ha estat liderada per Revolució 03 i compta amb el suport dels sindicats CGT, Intersindical i Abacos.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Projecte Home Catalunya ha presentat aquest matí les dades d'atenció del 2025. Segons aquest balanç, l'entitat ha atès 1.787 persones amb addiccions i apunta a un greu problema, el consum de cocaïna.
4: Més de la meitat de les persones ateses l'any passat, un 53%, tenien la cocaïna com a principal substància de consum. És el percentatge més elevat dels darrers anys. Això confirma una tendència d'aquesta droga com la més persistent, sent la que genera més demandes des del 2016. Per tant, es normalitza el consum, baixa la percepció de risc i el seu fàcil accés també provoca aquestes dades. A banda d'això, més de 1.700 persones ateses per Projecte Home, de les 1.700, 6.000... D'aquestes 1.700, volíem dir, 6.177 han participat en programes de prevenció d'addiccions en centres escolars i altres institucions.
1: Doncs per analitzar totes aquestes dades i fer una radiografia d'aquesta situació tan preocupant, tenim comunicació amb la directora del Projecte Home Catalunya, Neus Canals. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
1: I també tenim el plaer de poder comptar amb un testimoni directe de tot el que estem parlant o del que parlarem ara. Jonathan Ortega, exusuari del Projecte Home Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia, bon dia.
1: Si et sembla, Neus, comencem fent una radiografia general de la situació que ha dibuixat el vostre balanç del 2025. La conclusió que podem treure és que les addiccions segueixen sent un problema molt greu entre la nostra societat i no sé si podem dir que va a més.
5: Totalment d'acord, no? Les addiccions, malauradament, segueixen sent un problema que té moltes afectacions, sobretot a la vida de les persones i de les famílies que les pateixen. Com bé dèieu, aquest any hem atès a 1.787 persones i les substàncies, no?, per les quals es demana més ajuda han estat la cocaïna en primera posició, amb un 53%, i l'alcohol amb un 31%.
4: Per tant, l'alcohol i la cocaïna que a vegades van combinats, les dues substàncies. No oblidem que quan es parla de l'alcohol també és una droga, perquè s'acostuma a dir, pren drogues i alcohol. No, és que l'alcohol és una droga. Com dèiem ara mateix, la cocaïna, un any més, és la principal substància de consum entre les persones ateses per Projecte Home. Per què això? No sé si és pel preu, per la facilitat de l'accés...
5: Bueno, jo ara ho comentàvem amb els companys que el per què en concret no ho sabria dir, però és obvi, no?, que el fet de tenir aquestes xifres el que ens fa pensar és que és una substància que no és un problema marginal, sinó que és una substància molt present, molt disponible i amb aquesta baixa percepció de risc, no? És cert que en l'imaginari col·lectiu moltes vegades aquest consum s'havia associat en ambients com molt concrets.

0: fets, no? Potser amb classes socials benestants, però en la realitat nosaltres el que observem és que aquest consum està molt estès i en diferents entorns, en diferents edats, no? A diferents classes socials, fins i tot a diferents perfils professionals.
1: És que amb cada vegada...
0: No, ara pensava, abans estaves comentant una cosa en relació al policonsum, crec, em refereixo a quan ja dues substàncies, no, o més, o tres o més, que s'estan consumint en el mateix moment, i era per afilar que aquest 31% que parlàvem sobre l'alcohol, avui ho dèiem que és una dada que s'ha de llegir amb molta cura, perquè en realitat l'alcohol està present en la majoria dels casos. Què ens passa a nosaltres? Que quan una persona ens truca i demana ajuda, normalment ho fa pel consum de cocaïna, perquè identifica aquesta substància com més perillosa o problemàtica. Però en realitat, quan aprofundim en la situació, veiem que l'alcohol també hi és sempre present. Per això m'agrada això que apuntaves, no? Perquè encara que sembla que potser la tassa sigui més baixa, segurament seria molt més alta. De fet, el policonsum ascendeix cap al 60% de les persones que tenim.
1: Sí, ho deia això de l'alcohol perquè a vegades es dissocia, no?, de la resta de drogues i no deixa de ser,
0: sí,
1: una droga.
0: Correcte.
1: I em quedo amb una paraula que deia la Neus, que és marginal. Normalment, i també ho apuntava, la cocaïna s'associava a ambients això marginals, a zones empobrides, a zones degradades o fins i tot a models de persones i de famílies desestructurades o a models concrets. Però ara no, es demostra que la cocaïna és una cosa que està estesa a tota la societat, rics i pobres i nord i sud, no?
0: Hi ha una certa normalització, no, d'aquest consum, especialment en els contextos d'oci o de festa o celebracions. De fet, moltes persones comencen amb un consum recreatiu, que pot ser puntual o esporàdic, no, i amb certa sensació de control, fins i tot. Buscant també aquesta sensació d'estimulació o de subidón, no? Però la cocaïna és una substància amb un alt potencial addictiu i sovint allò que comença com un consum social o ocasional, no, pot acabar convertint-se en un consum freqüent, en alguns casos fins i tot diari, ja no sent social sinó solitari, amagat, no? I vinculat molt al malestar. I com bé dius tu, doncs, el trobem en tots els entorns i totes les classes socials.
2: Qui ens pot parlar de tot això en primera persona és el Jonathan. Jonathan, portes un any rehabilitat, ara mateix et trobes fent el seguiment posterior, i el teu cas és un dels molts exemples, no, dels estralls que causa l'addicció a la cocaïna. No sé si pots compartir amb nosaltres la teva història.
3: Sí, bueno, tal como decía Nuria, pues empezamos un consumo esporádico en una discoteca, luego la vas buscando para fines recreativos, luego al final la llevas a diario para tapar cualquier miedo, para poder trabajar más. Bueno, pues hasta ahí lleguemos. Y bueno.
1: Y me imagino que la evolución es sibilina, pero uno no se da cuenta de cuando empieza la adicción de verdad, cuando pasa ese uso recreativo o esporádico a una cosa diaria, uno casi no se da ni cuenta, ¿no?
3: No te das cuenta, realmente te das cuenta muy tarde, pero te das cuenta por el efecto que tiene tanto repercute en la familia como en el dinero. Al final es alguien que te dice, ostras, me parece que tienes un problema. No eres tú, que tú no te das cuenta, ¿no?
2: Pero hiciste el paso más importante, que es el de reconocer que tienes este problema. Pediste ayuda a Proyecto Hombre. ¿Cómo ha sido este proceso de dejar atrás esta adicción, que imagino que no ha sido fácil?
3: No, la verdad es que no es fácil. Ha sido un proceso largo, de esfuerzos, de lloros, de emociones.
2: Claro.
3: Bueno, de implicación de la familia, también he tenido mucha suerte de que he podido aguantar con la mujer, con mis hijos, mi madre me ha ayudado muchísimo.
2: Qué importante la familia en todo este proceso, Fundamental.
3: Muy,
2: ¿no?,
3: importante, sobre todo el valor de las madres, que te, bueno, que se cargan un peso que igual no se lo deberían haber cargado.
1: Al final la familia es el sostén, es la cuerda de la que tirar, que tira de ti en realidad, y que si está ahí ya tienes una parte ganada. Y después, ¿cómo se va ganando uno las fases? Porque a mí me interesa molt una cosa, Míriam, que és que m'explicaven des del Projecte Home que hi ha com diferents cursos, no? Diferents fases.
2: Sí.
1: La Neus potser
2: ens
1: ho pot explicar més bé, però Jonathan, cuéntanos cómo es el proceso, ¿no?
3: Pues bueno, el proceso sigue. primero te analizan, primero tienes que estar limpio durante unos meses, hacer pruebas de orina y bueno, si conservas, conservas la familia, conservas un trabajo, te derivan a una terapia ambulatoria. Ese fue mi caso. En otro caso, que si no conserva familia o tiene más problemas psicológicos o te es mucho más difícil, te llevan a la casa de Moncada, que es un ambiente un poquito más cerrado, más clausurado. Claro. En mi caso, en el proceso ambulatorio, sí. Tenía tres fases. La primera, que era para coger rutina, la segunda, hablar de emociones, y la tercera, un poco de ir soltándome a la vida, a la realidad.
2: Neus, com comentàvem amb el Jonathan, aquest procés no és fàcil i cada persona té els seus temps, la seva adaptació, el seu procés, no?
0: Sí, totalment d'acord. Ell ho explicava molt bé, el tema de les tres fases. Nosaltres el que intentem és posar la persona en el centre i fer processos molt individualitzats, perquè entenem que el que necessita un no té per què necessitar l'altre, no? Vull dir, les conseqüències del consum són diferents. Ho abordem amb una mirada molt integral, és a dir, i entenem que una addicció no es pot abordar només des de la conducta addictiva, sinó que hem de tenir en compte diferents aspectes, no? La història personal, si hi ha història traumàtica, redefinir-la, reescriure-la, no? La salut física, la mental, els vincles familiars, socials, tot. Si us fixeu, no ens interessa tant la substància, sinó la conducta addictiva que hi ha al darrere, i en tot cas identificar una mica quina ha estat la funció, què hi ha hagut al darrere, no? Desmuntar idees irracionals, donar alternatives, i això ho fem amb tractaments molt personalitzats. Tenim diferents programes d'atenció, com bé assenyalava el Jonathan, no? A vegades hi ha programes ambulatoris, programes residencials, centres de dies. Aquí fem una mica de criba, no? Del perfil que ens arriba, sobretot per donar-li allò que necessita cada persona, no? I aquest abordatge, que té aquesta mirada des d'un model biopsicosocial, contempla totes les àrees de la vida de la persona, i sempre també amb un treball en xarxa importantíssim dels diferents professionals implicats i, perdoneu-me, jo ho he de dir, i també amb aquesta implicació de les famílies que abans ressaltàveu, no? Que al final són fonamentals, per molts motius, no? D'entrada dir-vos que elles també ho pateixen molt, això, quan parlem d'un problema d'addicció, no és només la persona, sinó és la família i l'entorn proper. A vegades són les primeres que ens demanen ajuda, no? I elles també venen molt desgastades i molt tocades, no? I al final tenen molta potència a molts nivells, no? Perquè són un factor de prevenció, a vegades abans de desenvolupar el problema d'addicció poden ajudar, són un factor de motivació pel canvi, no? Un factor de suport, tant emocional, econòmic, d'acompanyament, i també seran un factor de protecció segur per identificar futures situacions de risc o possibles recaigudes.
1: La família, evidentment, no jutja o no hauria de jutjar i per això compleix aquesta funció. Tampoc ho hauria de fer la resta de la societat, perquè hi ha qui pugui pensar que un no s'addicciona o es converteix en addicte a les drogues si no vol, perquè té informació, té totes les dades i sap el que passa i no ho hauria de fer. Però clar, és aquesta mirada transversal que deia la Neus, que és molt interessant perquè a més crec que s'ha passat amb els anys, amb les dècades, de tractar les persones que tenen addiccions amb una cosa farmacològica, no? Que se'ls ofereix un tractament farmacològic, a una cosa més global, no? Des del punt de vista psicològic, des del punt de vista familiar, de fer una teràpia coneixent totes les arestes de la vida de la persona i com s'ha construït aquesta addicció, no?
0: Sí, totalment. Com bé deies, a dia d'avui encara hi ha molt estigma al voltant d'aquest problema, no? No és un problema que se sensibilitzi a la societat perquè encara es creu molt que hi ha molta responsabilitat sobre la persona, no? Que a veure, en part sí, però també a vegades una mica el que us dèiem, s'ha de veure la història de vida que hi ha al darrere, no? O la funció, i s'ha de connectar i s'han de donar oportunitats, no? Perquè al final és una cosa que pot passar-nos a qualsevol de nosaltres, no? Que no és tan lluny i que estic segura que si ara tanquéssim els ulls, cada un de nosaltres podria pensar en algú. Vull dir que és un problema molt més real, llavors crec que és una cosa que s'ha de tenir molt en compte.
2: Però sí que m'agradaria acabar amb un missatge d'optimisme. Tenim aquí el Jonathan, exusuari de l'associació, ha passat per tot aquest procés, ho ha superat, està treballant encara, però va pel bon camí. Jonathan, me gustaría acabar contigo. ¿Qué le dirías a aquella persona que a lo mejor te está escuchando y piensa, ostras, yo estoy como está Jonathan y necesito ayuda?
3: Pues lo primero y lo bueno es que eso, que se den cuenta. Y bueno, y decir que las puertas de Proyecto Hombre están siempre abiertas y que aquí te echan una mano increíble y te cuidan te mimen i te guien.
2: Doncs potser és el pas més important que s'ha de fer en aquest camí de

0: anar a ajudar. Neus Canals, directora de Projecte Home Catalunya, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Jonathan Ortega, exusuari de l'associació, també moltes gràcies per explicar-nos tu història.
2: Gràcies.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
4: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
5: Quina ratxa! Quants maig portes?
4: 150.
5: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
3: A Onda Cero, la ciutat.
0: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia. Ui, Pere, no t'escolto, no estàs?
6: Ara sí. Bon dia!
0: Que...
6: He canviat la veu del GPS, tu. Estava fart d'una noia que em deia en la pròxima rotonda.
0: Però quin GPS?
6: Gira a la dreta. Però,
0: una cosa, una cosa.
6: La rotonda, gira a la dreta. I ja està, coi.
0: A què ve això?
6: No sé, per havia que abrir este melón un dia o otro. Les voces, les mira el dilema. Les veus dels... dels GPS i el, com es diu, el Waze, el Maps, tot això, n'hi ha diverses.
0: No? Sí,
6: per
0: sí,
6: favor,
0: sí.
6: Home, una mica de respecte. A mi, de fet, vaig tenir problemes i em va deixar de parlar la noia del...
0: Mira, de veritat...
6: Jo ho posava i no ens parlàvem.
0: Quan penso que no em pot sorprendre més, em sorprens.
6: Això de les relacions amb les dones és complicat, fins i tot... Amb les, amb
0: deixen
6: les,
0: de parlar amb, fins i tot les virtuals.
6: La del Waze.
0: Què, parlem d'esports o què?
6: Avui hi ha un partidàs de bàsquet,
0: home,
6: eh?
0: És que comença la final de la Lliga ACB.
6: Sí, sí, sí, dels esdeveniments més importants de l'any, esportivament parlant, la final del playoff pel títol de la Lliga Endesa, i a més aquest any amb representant català, que és el Barça, que jugarà avui contra el València en aquesta estrena a partir de les 8 del vespre al Roig Arena, eh? Saps que es diu Roig Arena ara, per què? Perquè l'ha fet, no?, el senyor del supermercat, és l'amo del València Bàsquet, eh? I,
0: això és així?
6: Això és així, aleshores li ha posat el seu nom. És com si tu quan,
0: vinga, va,
6: quan compris Onda Cero, aquest li diràs Estudio Central, Estudio número 1 de Míriam Franc, no?
0: Clar,
6: el Franc,
0: clar,
6: el Franc Arena, no? Pues, sí. Li ha posat el seu nom,
0: bé,
6: és el senyor del supermercat, aquell que para, pots menjar ara, agafes menjar
0: de la calent, música
6: i te'l pots fotre allà mateix. Bé, és el primer partit d'una eliminatòria al millor de 5, els dos primers es disputaran en pista taronja i en el tercer, doncs, la sèrie ja es traslladarà cap a Barcelona. Però això serà més endavant. Hem de parlar del partit d'avui i del rival, del València Bàsquet. En parla l'entrenador del Barça.
7: Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïbles. El millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mera de dubte.
6: Ens estan enviant whatsapps als oients preguntant si això que es digui Roig Arena significa que el partit es jugarà a sorra, a arena. Clar, la pilota no votaria bé perquè,
0: home,
6: aniria
0: pum pum
6: d'un cos de cap a l'altre. No, tranquils, es diu Roig Arena, però es juga amb parquet, vull dir, amb parquet inflable d'aquest, vull dir que en aquest sentit no heu de patir. Qui potser pateix és un tècnic català, concretament barceloní, Pedro Martínez, que és l'entrenador del València Bàsquet, excel·lent entrenador, que sap que té a la banqueta un rival complicat, perquè Xavi Pascual és molt bon entrenador.
8: Ara mateix estem molt focalitzats amb el primer partit, de fer una bona feina. Sabem que el Barça i el seu entrenador en particular és un mestre de la preparació de partits, de posar dificultats al joc del rival.
6: Parla, Cinta, però és que avui no només hi ha un partit de bàsquet,
0: no?
6: També n'hi ha un de futbol sala. El Barça buscarà el segon punt de la final de la Lliga de Primera Divisió. S'enfronta al Pozo Múrcia, és el segon partit, per tant es juga també com el primer al Palau Blaugrana. Recordem que la sèrie porta de moment color blaugrana perquè els de Javi Rodríguez es van avançar a la sèrie. En el primer partit es van imposar de forma èpica els penals en aquest primer partit, un partidàs que es va disputar al Palau. Doncs mira, en parla el propi entrenador blaugrana, Javi Rodríguez.
9: Este primer punto no iba a decidir la eliminatoria ni para un equipo ni para otro. Ayer conseguimos sacar el partido a la épica con un Palau que estuvo descomunal. Nos llevó un volandas, parecían que las 4.000 personas estaban dentro de la pista y bueno, y ahora va a ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
6: Pito És baixa avui, Pito, és baixa.

0: Digo, no pites, no, no pites.
1: No, pito és baixa avui pel partit perquè...
0: Parlant només de cotxes avui.
1: El van expulsar...
0: Sí, el pito.
1: Toca el pito, no? Doncs pues això, pues el van expulsar el primer partit i no el deixen jugar. Tu l'han sancionat. El partit a les 9 del vespre, al Palau Blaugrana, aquest Barça... El Pozo Murcia.
0: Vinga, parlem una miqueta mundial.
1: Sí, vinga, ja s'ha acabat la primera jornada de la fase de grups. Fa 4 dies que va començar i la primera jornada ja s'ha acabat. Es va acabar ahir amb una ensopegada, una nova ensopegada europea. En aquest cas la protagonitzada per la selecció de Portugal.
0: Vaja.
1: Que no va passar de l'empat a un contra la República Democràtica del Congo.
0: És una de les favorites a les enquestes aquestes.
1: La República Democràtica del Congo.
0: No, Portugal.
1: Sí, sí, era una de les favorites, però ahir va empatar contra el Congo. Era
0: no podem parlar gaire alt nosaltres.
1: A Sasso on es va disputar el partit?
0: A on?
1: Tenemos un problema.
0: Houston.
1: A Houston, a sobre. Per tant, Robert Martínez va dir allò, Houston, tenemos un problema.
2: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que al marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
1: Em preguntava la Míriam, ara que no se sentia en antena, és català, Robert Martí, és de Balaguer. El que passa és que, clar, han anat a Anglaterra, a Bèlgica i a Portugal, i ell té un accent entre lleidatà, barreja belga, amb un mica de Portugal, que no se sap exactament quin idioma parla aquest home, però sí, el que sigui ho fa molt bé, o sigui que l'aplaudim des d'aquí. Anglaterra, la meva Anglaterra, perquè és la selecció que a mi sempre m'agrada molt, va golejar Croàcia 4-2 a Arlington amb una actuació molt bona a nivell coral, però també individual en la figura de Harry Kane, que va fer dos gols, un d'ells de penal. Però atenció, que un dels gols d'Anglaterra també el va fer Rashford, que encara és jugador del Barça,
0: sí,
1: però per poc
0: per
1: temps,
0: poc temps sí.
1: Perquè no el fitxaran definitivament. Va marcar un Rashford i un altre jugador de la Lliga Espanyola, el madridista Bellingham, Jude Bellingham, va marcar també un golet. El recent fitxatge del Barça, Anthony Gordon, la veritat és que va tenir una actuació discreta i almenys ahir no va demostrar que val 80 milions d'euros aquest senyor, que sembla més un tio a punt de llançar-se per un balcó d'un hotel amb una piscina que no un futbolista. Veurem si és bo. Gana!
0: Molt
1: ha guanyat
0: bé.
1: Gana! 1-0 a Panamà, a Toronto. Partit que s'ha fet jugat aquesta matina i que jo personalment us asseguro que no he vist. I Colòmbia, la meva Colòmbia de Shakira, s'ha imposat a Uzbekistan per 3-1 a ciutat de Mèxic. Avui comença ja la segona jornada de la fase de grups, que si no ens prenem a broma una mica aquest mundial,
0: no,
1: que és una bogeria,
0: sí, sí.
1: Això avorrim a les vaques de Quique Setién, tu. Vinga, apunteu, 6 de la tarda, República Txeca contra Sud-àfrica, Atlanta, repeteixo, ja repeteix, em valgui la redundància,
0: sí,
1: perquè
0: sí.
1: Segona jornada, A les 9, la Suïssa del rei, emèrit, no? Per exemple, La Suïssa,
0: què és Suïssa?
1: S'enfrontarà a Bòsnia-Herzegovina. No tinc cap amica a Bòsnia-Herzegovina, per tant no puc dir. A Inglewood, que tampoc sé on està. De matinada, atenció, aquest sí que potser veig algun, perquè demà,
0: sí.
1: Demà no treballo.
0: Ah, mio.
1: Canadà, Qatar, a Vancouver, a les 3 de la tarda.
0: De la matinada, m'has dit.
1: Sí, a la 1, aquest és a la 1, perdó, a la 1.
0: No sap ni quan són.
1: I a les 3... Mèxic, Corea del Sud, es veuran les cares a Zapopan, que és una ciutat de Mèxic. La meva filla és fanàtica de Corea del Sud i no
0: sí?
1: és broma,
0: pues
1: i
0: mira.
1: Diu que vol aixecar-se a les 3 de la matinada a veure aquest partit de Corea del Sud. Li agraden molt les sèries coreans i ahir vam anar a Barcelona i em va fer entrar en un supermercat enorme de menjar coreà. I es va comprar fideus i coses d'aquestes que semblen... Bueno, li agraden, tu.
0: Vinga, va, menys rotllos, tu. Més a punts de l'actualitat esportiva.
1: Va, vinga, va, que el Madrid ha fitxat un nou jugador.
0: Del Barça, que volia fitxar
1: Konaté, Konaté, no? Que sembla una marca de joguines, no? Joguines Konaté. Doncs no, és un tio que jugava al Liverpool, ha acabat contracte i ha fitxat pel Madrid. Ibrahima Konaté, ve del Liverpool, lliure, tot i que li paguen una pasta en prima de fitxatge. Signa 4 temporades fins al juny del 2030. El Barça, aquesta és bona notícia, ha anunciat la renovació de l'entrenador de l'equip femení, de Pere Romeu, dos
0: molt
1: anys
0: bé.
1: Més, fins al juny del 2028. I en futbol sala, doncs vinga, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el fitxatge de Dylan Vargas, que té nom
0: de res,
1: protagonista
0: vinga.
1: De Culebrón, però no, és un jugador que firma per fins al 2026, ve del Riga Futsal. I Paula Badosa, la nostra Paula Badosa, la vagurenca, ja està als quarts de final del torneig de Berlín, va guanyar contra pronòstic a la nord-americana Coco Gauff en 3 sets, 1-6, 3-6, 3-6, 6-2.
0: Què, vols que et faci la pregunta del dia?
1: Sí, tenim un
0: moment. Vinga, quin actor o actriu espanyola, creus que hauria de triomfar a Hollywood que encara no ho hagi fet? Em diguis, Bardem.
1: El meu actor preferit.
0: Vinga.
1: I el Gerard Sanz segur que em dona la raó. José Luis Gil és l'actor que fa d'Enrique Pastor.

0: acciones que serán por la tarde en el resto de los territorios para reclamar que el calendario se iguale al del resto de etapas educativas, Sara Iturbide.
1: Porque alcanzan hasta los 215 días al año frente a los 175 de otras etapas. Denuncian que las jornadas excesivas en verano cronifican el estrés en la primera infancia en aulas no climatizadas y exigen mejorar la conciliación en lugar de ampliar el calendario de los más pequeños cuando los progenitores tienen que trabajar. Rosa Marín, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles.
2: El mes de julio, con esta falta de climatización en las aulas, es inviable para que estén y que pasen el día en un sitio a 35 grados, que pongan medidas reales de conciliación familiar para que las familias puedan estar con sus hijos e hijas, que es lo que necesita la primera infancia.
1: El descanso infantil no debería ser el precio por ir a trabajar, es el lema bajo el que protesta el sector de educadoras de 0 a 3 años, que hoy está en huelga en Barcelona y que en Madrid lleva ya 73 días de parón.
0: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
3: Mundial 2026 en Radio Estadio.
4: Día 8, Grupo B. Arranca ya la segunda jornada.
5: Desde el SoFi Stadium de Los Ángeles, Suiza y Bosnia anhelan su primera victoria.
4: Esperamos hoy jueves desde las 9 menos 20 con el inicio además de la final ACB y el domingo España-Arabia Saudí en Radio Estadio, tu selección.
3: Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero Lleida, et mereixes aquesta ràdio.
7: Què tal? Molt bon dia. Va sent 6 minuts al punt de la una del migdia. Comencem la ciutat a Onda Cero Lleida.
6: A Onda Cero, la ciutat. Amb Núria Mora.
7: Nou programa, nova ciutat, la que comencem avui aquest dijous 18 de juny de 2026, des d'ara mateix i fins al punt de les 2 de la tarda, aquí als micròfons a la sintonia d'Onda Cero Lleida. Un dijous en què tenim espai econòmic i parlarem avui de la xarxa de punts d'atenció Global Lleida, que hi ha repartits per totes les comarques de Lleida i també doncs, al Segrià, amb 3 punts en concret. Estem parlant de 15 punts d'atenció Global Lleida, que comentarem amb Oliver Rossell, tècnic de la xarxa Global Lleida del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i també doncs, amb representants, amb tècnics de diverses comarques, com és en Josep Maria Tarrat, del Pallars Jussà, l'Encarna Luengo, del Segrià Sud o la Marta Visa, de l'Alt Urgell. Ens explicaran també doncs, el balanç de resultats de les seves trajectòries amb alguns d'aquests tècnics que ja fa molts anys que estan treballant sobre el terreny i altres que s'estan incorporant ara, són de nova creació. Parlarem també doncs, de com apropen aquests serveis d'assessorament i d'acompanyament en totes les fases, des de la idea inicial, des dels emprenedors fins al creixement també de les empreses amb l'objectiu doncs, de fer créixer aquests territoris econòmicament però també doncs, a nivell social i a nivell personal de totes aquelles persones que aposten per seguir el territori. Seguirem viatjant i ho farem fins a Dinamarca. Ens acompanyarà en aquest viatge en Joan Ramon Zaballos i serà així com arribarem avui al punt de les 2 de la tarda, com donarem per finalitzada una ciutat més, un dijous avui en què estàvem en alerta per aquest incendi a la Segarra que s'havia declarat aquest dimecres al vespre. De cara al migdia es preveu que els bombers doncs, puguin tenir ja controlat aquest incendi de Talavera i mentrestant un altre incendi, en aquest cas de vegetació, a l'Albi, a les Garrigues, està obligant a hores d'ara a tallar la línia ferroviària de l'AVE entre Madrid i Barcelona. Donem un cop d'ull a la informació de serveis també per veure quina és la situació meteorològica d'aquestes properes hores.
6: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
7: Noelia García, bona tarda.
8: Bona tarda. Avui dijous pugen les temperatures. Màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Balaguer, 35 graus a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 29 a Viella. Durant aquesta tarda sol i cel poc ennuvolat, però el Pirineu es formarà deixaran núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes. Demà les temperatures seran més altes i s'esperen màximes elevades a zones de la depressió central. 38 graus a Lleida i a Balaguer, 36 a Tàrrega, 35 graus a la Seu d'Urgell i 30 graus a Viella. També serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat, però durant la tarda

0: Tarda no es descarten tempestes al Pirineu. Temperatures mínimes de 20 graus a Lleida i 14 graus a la Seu d'Urgell. Durant el cap de setmana i la propera setmana pujaran notablement les temperatures. Els termòmetres podrien superar els 42 graus a la capital el dilluns. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noàlia, pel que fa a la situació del trànsit a les de la normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors. Ben pendents, seguim d'aquestes darreres informacions amb aquest incendi, com dèiem, de vegetació a l'Albi, que està interrompent l'alta velocitat que uneix doncs, la línia de Barcelona-Madrid, és a dir, també la de Lleida amb Tarragona. Una petita pausa i ens hi posem.
2: Onda Cero Lleida. La teva ràdio.
3: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estoc de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
4: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.
5: Una aventura inolvidable. He sido minero por un día a 200 metros de profundidad. Museo Minero de Escucha en la provincia de Teruel, una experiencia única en España y abierto todo el año. Infórmate en museomineroescucha.es.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
6: Economics, l'espai d'emprenedoria al servei de la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Un programa amb el suport de Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
1: Tenim un nou espai econòmic, l'espai d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Avui ens fixem en una eina que treballa des de la proximitat per tal d'impulsar l'activitat econòmica arreu de les comarques de Lleida. Parlem de la xarxa de punts d'atenció Global Lleida, una xarxa que acompanya a persones emprenedores, autònoms, empreses, en totes les fases del seu projecte, des de la idea inicial fins al creixement i també doncs, la seva consolidació. En parlem amb Oliver Rossell, tècnic de la xarxa Global Lleida, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Què tal, Oliver? Bon dia.
7: Hola, bon dia, Núria.
1: Ens acompanyen també en Josep Maria Terrat, tècnic del Punt d'Atenció Global Lleida del Pallars Jussà. Què tal?
8: Bon dia, Núria.
1: Bon dia i bona hora. L'Encarna Luengo, del Punt d'Atenció Global Lleida del Segrià Sud. Què tal, Encarna? Molt
9: bon
1: dia.
9: Hola, bon dia.
1: I des de l'Alt Urgell, des del Punt d'Atenció Global Lleida de l'Alt Urgell, la Marta Visa. Què tal, Marta? Bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
1: Vinga, som-hi, Oliver, explica'ns una mica, per posar-nos en context, de què estem parlant quan parlem de la xarxa de punts d'atenció Global Lleida, quin paper juga també el patronat en la seva coordinació, perquè ens n'hem d'anar uns quants anys enrere, per situar-nos.
7: Sí, si vols ho intentem situar ràpid. Començaríem el 2005 amb la creació del CEI Lleida, la Caparrella. A partir d'aquí, doncs... És un viver d'empreses, per entendre'ns, amb tres edificis, i a partir d'aquí, el 2010, 2011, 2012, 2013, gràcies a unes subvencions FEDERS i van participar totes les comarques, ens van constituir CEIs, parlem dels vivers d'empreses, a cada comarca. Alguns sempre amb els ens locals de cada comarca, en alguns casos consells comarcals, en altres ajuntaments. A partir d'aquí, diguem-ne Lleida, des del CEI Lleida, doncs, teníem com, no una coordinació, sinó que bueno, els oferíem formacions, evidentment si hi havia assessoraments que no sabien o que no volien fer, doncs els enviaven cap aquí, i era una mica, bueno, una mica de distància, però sempre parlàvem de vivre. Llavors, després va néixer Global Lleida, amb Ajuntament i Diputació, que es va acabar dissolent el 2021,
1: sí.
7: I a partir d'aquí, doncs, ara s'ha volgut ja fer un passet més, fer que l'emprenedor tingui un punt de referència a la seva comarca fort, amb els tècnics que ja sempre hi eren, d'Ajuntament i de Consells Comarcals, doncs, però amb tot el suport del Patronat de Promoció Econòmica, amb tot el seu catàleg de servei, amb tota la dinamització que podem prestar des d'aquí i sobretot per a que l'emprenedor, l'empresari, tingui un punt de referència al costat de casa. A partir d'aquí doncs, vam fer aquests convenis que poquet a poquet van fent que s'empoderin les comarques, estiguin millor formats o tinguin millor resposta amb tots els serveis que nosaltres també els oferim, a part de tots els que ja fan ells, i ara ens tenem ja el quart conveni o el tercer conveni, que serà per 4 anys, i ara sí que ja anem fent cada vegada més passos per a que aquests 15 punts d'atenció global Lleida, n'hi ha un per comarca, menys el Segrià, que n'hi ha 3 per nivell de població, un de Segrià Nord, un de Segrià Sur i el municipi de Lleida, doncs oferir tots aquests serveis i respondre sobretot a les necessitats. Els punts d'atenció global Lleida al final és això, està molt a prop de l'emprenedor i l'empresari. Hi ha 3 vies que els demanem o que intentem potenciar des dels punts d'atenció global Lleida. Que tinguin un control municipal, que arribin a tots els municipis,
1: sí.
7: que tinguin coordinació amb tots els tècnics d'aquella comarca i després doncs, que arribin als empresaris, als emprenedors. Aquestes són les 3 vies que intentem potenciar des del patronat per a que doncs, oferir tot aquest servei.
1: Clar, i des del patronat podríem dir que feu aquesta tasca de coordinació entre tots els punts, tots els tècnics que hi ha a cadascuna de les comarques i que el valor al final més significatiu que té és precisament això, és la proximitat. Estem parlant de Lleida com un territori molt extens, tu mateix ho deies que a la comarca del Segrià només ja estem parlant d'aquests 3 punts perquè l'acompanyament és el
7: clau,
1: més important.
7: És la clau, sobretot si parlem d'emprenedor, que és el servei diguem-ne majoritari al final, no? Perquè veníem dels vives d'empreses, per tant sempre estàvem parlant de que el nostre usuari era gent que començava,
1: sí.
7: I que se l'havia d'acompanyar, sobretot en els 3 primers anys, que són els diguem-ne més difícils d'una empresa, on tanquen la majoria d'empreses que després no triomfen, és els 3 primers anys. No? Doncs sí, nosaltres és intentar generar servei, generar formació i acompanyar també els tècnics, perquè hi ha tècnics doncs, que s'hi dediquen al 100% i que fa molts anys que hi són i altres que tenen unes necessitats de, perquè clar, quan has d'assessorar has de saber una mica de tot, finançament, acompanyament, legalitat, etc. No? Doncs tot això que la resposta la tinguin al costat de casa.
1: Uh-huh.
7: I això és el que intentem nosaltres a ajudar-los.
1: Quins són els reptes comuns? Perquè al final estem parlant d'un territori que és molt dispers i que ara doncs, també comentarem no? quines són les particularitats que hi ha a cadascun, però al final també estem parlant d'una feina que és en comú per a tothom, no?
7: Sí, sí. El comú és que no es quedi ningú sense atendre i sobretot que si hi ha un emprenedor del poble més petit, de la població més petita, de qualsevol comarca, que arribi ràpid amb 2 preguntes, vagi al seu ajuntament i des d'allí ja el sàpiguen dirigir al punt d'atenció global Lleida de la comarca, que aquí és on ens trobàvem, que molta gent acabava anant potser a Barcelona o tots havien de baixar a Lleida. Doncs no, que ho tinguin allí, primer per comoditat, però després és que és molt més senzill muntar-ho tot i evidentment això també fa que la gent se quedi a territori. Si ho tens tot molt complicat, a vegades ja fins i tot teníem gent, quan era el FEI Lleida sol, teníem gent de lluny que venia a l'empresa, a Lleida Capital, i això no era. Llavors, d'aquesta manera, doncs, fem que també es quedin, però que tinguin el servei al costat de casa, que sempre és molt més senzill, amb molta més confiança i molt més eficient.
1: Mm-hmm. Cada comarca, com dèiem, té les seves particularitats i precisament doncs, aquest valor de poder-se adaptar i d'estar a la realitat de cadascun doncs, és un dels punts forts. Josep Maria, Encarna, Marta, vosaltres esteu al capdavant dels CEIs, Pallars Jussà, Alt Urgell, Segrià Sud. Com és aquesta feina i una mica també doncs, quines són les consultes, aquests punts en comú que hi ha en cadascuna de les vostres tasques, del vostre dia a dia, Josep Maria.
8: Bon dia, gràcies. Escolta, jo abans de parlar d'aquest tema volia dir-te una cosa. La última vegada que jo vaig estar aquí a Onda Cero en una entrevista que tu vas fer, la temàtica era de reempresa.
1: Sí.
8: I en aquell moment nosaltres teníem diversos casos de reempresa engegats a la comarca del Pallars Jussà, però concretament hi havia una especial sensibilitat perquè estaven a punt de tancar dos carnisseries, dos empreses càrniques. ¿Vale? I jo et vaig prometre que si tancàvem amb èxit el traspàs d'aquestes carnisseries, jo baixaria aquí i t'ho explicaria.
1: I has tardat una mica, perquè mira, sí, que de reempresa n'hem parlat. De la jornada del dia 10 també en vam parlar. I jo pensant, tinc el Josep Maria, què deu

0: fer, què deu fer? Clar, estaves doncs treballant. Mira,
1: no. La jornada que vau parlar de reempresa era el dia 14 de maig. El dia 14 de maig és el patró Sant Bonifaci de Tremp i es casava la meva filla. Per tant, no podia
0: vindre aquí.
1: No, és que és real, no podia vindre aquí a parlar de reempresa. Però ara que estic aquí, sí que aprofito per dir-te que aquelles dues carnisseries es va tancar el traspàs amb èxit i continuem tenint quatre carnisseries a Tremp. Això és una feina més del punt d'atenció Global Lleida, perquè punt d'atenció Global Lleida, a través de la Diputació, tenim conveni amb reempresa i, doncs és significatiu. I a més m'agrada explicar-ho perquè quan si tanca una perruqueria que n'hi ha 14 més, doncs dius, bueno, però si tanca una carnisseria o dos que n'hi ha 4, doncs et quedes amb dos i els altres dos estan a punt també de... Vull dir que dins de l'activitat de les accions que es desenvolupen des del punt d'atenció Global Lleida, una d'aquestes és reempresa i reempresa al Pallars Jussà té èxit. A dia d'avui, a l'any 2024, al 2025, som al mes de juny, acabant mes de juny, i portem 12 casos d'èxit tancats. Per tant, reempresa és molt important perquè fixa població al territori, perquè continua mantenint les llums obertes del casc antic, del centre comercial, perquè hi ha negocis tradicionals de tota la vida que no tanquen, perquè hi ha persones joves que es reencarnen amb aquesta persona tradicional i comerciant tradicional. Això vol dir fixació de població al territori, això vol dir generació de riquesa, això vol dir fixació de talent, retenció de talent, això vol dir esperances de futur per pobles i per comarques amb baixa densitat de població com és el Pallars Jussà. I dit això, doncs dir-te que el punt d'atenció Global Lleida del Pallars Jussà, mira, nosaltres treballem sempre amb una frase allí al frontispici, que no la tenim escrita dins de l'oficina, però sí que la tenim escrita, per exemple, al peu de foto del correu electrònic. I és una frase d'un economista nord-americà, màxim representant de l'escola de Chicago, d'origen jueu, premi Nobel, que es diu Milton Friedman. I Milton Friedman deia que les accions i les polítiques no s'han de valorar pels seves intencions, sinó pels seus resultats. Per tant, les intencions poden ser molt bones, però si els resultats no són efectius i no són bons, doncs no serveixen absolutament per res. I has de canviar les accions i t'has d'anar a un altre lloc. Però no és el cas del Pallars Jussà. El Pallars Jussà, amb les intencions que ha parlat l'Oliver, del 2012 CEI, després Global Lleida i després Punt d'Atenció Global Lleida. Nosaltres, per cert, hi som des del principi, el CEI que es va crear des de Centre Europeu d'Empreses Innovadores i a cada una de les comarques un CEIT o Centre d'Empreses Innovadores, nosaltres hi som des del principi. A l'any 2025, en les accions que despleguem des del Punt d'Atenció Global Lleida van participar amb totes les accions un total de 438 persones. D'aquestes, 128 han participat en accions de sensibilització amb centres formatius, o sigui, accions de foment de l'esperit emprenedor amb gent jove. 148 persones han rebut accions d'orientació, assessorament i consolidació empresarial. 162 persones han participat en 9 càpsules formatives també del catàleg del punt d'atenció Global Lleida que es diu Enforma. 9 empreses s'han allotjat durant el 2025, 9 empreses s'han allotjat al nostre viver d'empreses, el CEI Pallars Jussà. I hem elaborat o hem confeccionat 45 plans d'empresa, plans econòmics financer nous. D'aquests 45 plans d'empresa elaborats n'han sorgit 35 empreses noves, de nova creació. D'aquestes 35 empreses noves han generat una inversió induïda de 2.012.148 euros, el 0,60% del PIB de la comarca del Pallars Jussà. I a més hem rebut per segon any consecutiu el premi al millor servei reempresa de tot Lleida, amb 15 casos d'èxit tancats el 2025. Des que tenim conveni, que és des del 2016 o 2017, hem tancat gairebé 50 casos d'èxit en traspassos a la comarca del Pallars Jussà. Això vol dir que hi ha 50 empreses que encara estan vives gràcies, entre d'altres coses, a la feina feta pel servei reempresa i pel punt d'atenció Global Lleida. El cost total d'aquest programa, amb el escassíssim sou que em paguen a mi, més les accions que s'han de pagar a tercers, té un cost de 70.334 euros.
0: Tens tot comptadíssim.
1: Això vol dir que de cada euro
2: que
1: la Diputació de Lleida o que l'Administració de Catalunya posa en aquest servei, de cada euro dels vostres impostos, dels teus, Núria, de tots els que ens estan escoltant, se'n genera 29. Un a 29. Jo recordo quan es parlava de l'organització del Mundial de Futbol a Espanya i Marroc, que entrevistaven amb una gent restauradors i de bars de Madrid, i deien que és molt important la celebració del campionat del món de futbol perquè de cada euro

0: que inverteix l'administració en aquest evento se'n genera 4. Vale, doncs el punt d'atenció global Lleida al Pallars Jussà, de cada euro que posa dels impostos, se'n genera 29. Això és el que fem. I hem intentat i continuem intentant complir allò de lo que importa són els resultats, no les intencions.
1: I els resultats són boníssims, que això doncs, després hi entrarem. Encarna, tenim aquí un punt d'atenció global sí. Lleida des de l'inici, des del minut zero, a un sí, punt sí. d'atenció que és dels més recents, dels darrers sí. que s'ha creat.
2: Correcte.
1: Clar, i et veia aquí que anaves prenent notes, imagina't, bueno, la feinada que tenim per endavant, no?
3: Home, ara puja el nivell de sí, Josep Maria, sí, sí. clar.
2: Aquí tenim molta feina. De fet, tant Segrià Nord com Segrià Sur està sota el paraigües del Consell Comarcal del Segrià. Sí que el punt d'atenció global Lleida Segrià Sud és molt recent, també està ubicat al Biohub Lab sí. A les escoles velles d'Alcarràs i bueno, en col·laboració i en conveni amb l'Ajuntament d'Alcarràs. La intenció és seguir la línia de tota la resta de companys que estan geogràficament dispersos i és una proximitat amb la gent emprenedora, amb les empreses, crear una mena de teixit i de xarxa, inclús la idea també és fer donar alguns passos més, és a dir, formacions en temes de borsa de treball, per què no? Te pot venir una persona que busqui feina i de repent li donguis alguna idea per ser autònoma, per crear la seva empresa. Vull dir, és una miqueteta, bueno, hi ha feina a fer. I sobretot arribar als municipis que són més, bueno, estan més allunyats geogràficament del que és la capital i d'aquest punt d'atenció, no? Però, bueno, tenim feina per endavant i amb ganes.
3: És que aquí tindríem a un dels veterans.
2: Clar.
3: Que n'hi deu haver dos o tres de veterans, no? Roger Lagorati, tu i poca cosa més, Pla d'Urgell, Solsonès i Trem, en quant a tècnics, i l'Encarna, que ja va ser tècnica d'aquesta sí. xarxa quan eren CEIs,
2: fa molts anys, a Torre Ferrera. L'experiència la tinc,
3: sí.
2: però, dir, clar, puc aportar molt, però el punt global,
3: el Segrià Sud,
2: és nou.
3: És signe de conveni per primera vegada aquest any,
2: ara,
3: quan
2: ara,
3: els altres ja sí. en porten, ja anem pel quart.
2: Exacte, sí, sí. Vull dir que
3: tot i que ha entrat amb força, ja ha quedat el networking final al novembre,
2: sí, ja ho tinc tot preparat.
3: Ve forta, ve
2: forta. Sí. Ja ho de venir.
1: Ah, ho comentarem també. A l'Alt Urgell i tenim la Marta, que tenim aquí també a l'altre costat del telèfon, i també doncs, comentant una mica que un dels grans valors és la proximitat. Quan estem parlant del Pirineu, precisament és això, poder estar a prop dels emprenedors, tan a prop fins i tot que podríem parlar d'un punt d'atenció dinàmic. Explica'ns.
4: Sí, exactament. Nosaltres tenim la sort de disposar d'un centre empresarial, que li diguem el CETAP, i allà hi fem assessoraments, tenim un espai de viver, un aulari per fer formacions, i és on la referència comarcal on venen els emprenedors i les empreses. Però què ens hem trobat, i amb l'equip actual, que som conscients que l'Alt Urgell és una de les comarques més extenses de Catalunya. I què passa? Doncs que per els municipis més llunyans hi ha més dificultat a apropar-se al nostre centre empresarial. I què vam decidir? Doncs vam decidir crear un dia itinerant on nosaltres, els tècnics, ens apropem a tots els municipis. I hem generat un punt d'atenció global Lleida a cada ajuntament de la nostra comarca. Quin és el benefici? Doncs més proximitat, millor atenció, una cohesió de territori, un suport més ferm tant al teixit econòmic, tant als emprenedors i empreses, com també en els propis ajuntaments. I això què ens ha fet, no? Pues ens ha ajudat a detectar millor de primera mà les necessitats que hi ha a cada municipi. Jo diria que és per nosaltres, el punt diferencial que tenim actualment, sobretot perquè aquesta proximitat és la clau per crear una igualtat d'oportunitat a tot el territori, que fins ara a lo millor estava més centralitzat a la Seu d'Urgell i ara doncs oferim, no, tots els serveis a la comarca en 360 i amb millor tracte per igualitat. I bé, des d'aquesta

0: des de que hem executat aquesta combinació, pues hem creat una xarxa més potent.
1: Clar, a més, parlaves d'aquesta posició, una posició també estratègica, perquè connecta Catalunya amb Andorra. No sé si aquesta proximitat també doncs, fa que es puguin generar unes oportunitats més especials també per als emprenedors, per a les empreses de l'Alt Urgell.
0: Bueno, Andorra per nosaltres a vegades ha sigut un escull en vez de una
1: oportunitat.
0: Perquè al final ha sigut una comarca de pas. I ha fet que la gent transités cap a Andorra i no parés a l'Alt Urgell i es perdés pues, el potencial tant que té com de turisme, no? De l'àmbit de turisme, com també de generació d'emprenedoria amb productors i teixit empresarial. I a vegades ha passat a propi més al nord, no? A la Seu d'Urgell i pobles colindants que han passat a ser dormitori dels treballadors que van a Andorra. I suposo que no solament passa a l'Alt Urgell, sinó a totes aquelles comarques que són transfrontereres.
1: Josep Maria, després de tot aquest temps treballant sobre el territori, com has vist aquesta evolució en la mentalitat, en les ganes de l'emprenedoria també? Doncs una mica el que deies, no? De voler fixar-se, de voler crear i veure que hi ha aquestes oportunitats per seguir creixent professionalment i evidentment personalment també.
2: Bé, anar creixent. Lo que passa és que, clar, l'Oliver diu que jo sóc dels primers, no, jo sóc dels primers i dels primeríssims, o sigui, jo vaig començar a treballar al Consell Comarcal a l'època dels romans, o sigui, quan encara...
1: Mai tant!
2: No? Quan encara els Consells Comarcals eren de muntanya, que no estaven creats, eren Consells Comarcals de muntanya, la resta de Consells Comarcals de Catalunya no estaven creats, l'any 88, jo vaig començar a treballar al Consell Comarcal al juny del 1989, amb un conveni amb el Departament de Treball que es deia Promotors Laborals. Val? O sigui, des del 89 jo porto temes d'aquestos, més centrats en l'emprenedoria, més centrats en l'ocupació, més centrats en la formació, però sempre amb relació amb lo que és l'empresa, vale? I sobretot la petita empresa d'autònom, que és el que
1: predomina més també. Sí.
2: Què passa actualment? Sí que actualment hi ha una tendència de molta gent jove que són nascuts a comarques, que se'n van a estudiar fora i que intenten tornar al lloc d'origen i a la seva comarca. Però clar, això no és fàcil. No és fàcil per dos motius. El primer perquè les estructures, per dir-ho així, de les comarques o infraestructures no són les mateixes que les de les grans ciutats. Després, el teixit productiu, empresarial, que pugui generar llocs de treball qualificats, també és petit. I llavors, quina alternativa els hi queda? Només dos. On anar a treballar a l'administració, sigui bomber, sigui forestal, sigui trobar feina en un ajuntament, en un consell comarcal o el que sigui, o crear-se la seva pròpia empresa.
1: Emprendre.
2: Bé, ho hem notat que hi ha un increment de persones que decideixen, sigui per pròpia motivació, per vocació, o sigui per necessitat, crear-se la seva pròpia empresa. Clar, és que si no fos així, no generaríem 45 empreses noves cada any. O sigui, el 2025 se'n va generar de noves 45, però és que el 2024 ens vam quedar 38. I el 2023, ara no ho recordo, però també 30 i pico. I ojo, amb tot i amb això, tot i que tenim una presència important a la comarca de reputació, d'implantació històrica, o sigui, en altres, per dir-ho d'alguna manera, no ens cal anar als municipis perquè és que no hi ha ningú que no sàpiga que al Consell Comarcal hi ha aquest servei, no? Però clar, això és conseqüència de molts anys treballant i convertir-te en un punt de referència, no? Uh-huh. Doncs, la gent s'adreça aquí i l'ajudes i intentes acompanyar-lo amb tots els mitjans que tens. Un mitjà important és el Viver d'Empreses i intenten crear la seva pròpia empresa. Això és boníssim, perquè empreses noves significa sang nova, significa maneres de treballar noves, significa modernització, significa implementació de noves tecnologies i noves maneres de treballar, significa respirar un aire nou. A l'hora de crear un bar, no és el mateix crear-lo, no sé, doncs com es creava fa 20 anys que crear-lo ara. Per què? Perquè ara es busca doncs això que tan famós és, no? Busques l'experiència.
1: Sí.
2: Bueno, doncs a Tremp ja tenim bars, que no els havíem tingut mai, amb música.

música en directe. Vale, doncs, per què? Perquè els han creat gens, per cert, un és producte d'un traspàs, un bar tradicional, i ara s'ha convertit en un bar que es diu Legends,

0: 20 com a mínim. Clar, tu te'n vas allà, no sé, a Luz de Gas a Barcelona i sí, hi ha molt ambient.
1: I passes desapercebut.
0: Allí, allí no et coneix ningú, a no ser que siguis el Messi o la Porta. La Porta es nota també, no? Però no és el meu cas, cap dels dos. Per tant, sí, hem notat un creixement de les sol·licituds o de les intencions d'autoocupar-se i la veritat és que amb cert èxit, perquè 45 empreses noves en una comarca com el Pallars Jussà és una brutalitat.
1: Marta, parlant de l'Alt Urgell, aquest esperit emprenedor també l'esteu percebent? Noves creacions, noves empreses?
2: Clar, aquí el que a vegades jo penso el resultat de noves creacions i noves empreses és que a vegades hi ha una dificultat de trobar feina en una empresa i la gent pues, ha optat per aquest nou camí, no? Reinventar-se. Sobretot el que sí que ens trobem és que la gent d'avançada edat costa trobar feina i moltes vegades troben una oportunitat en crear una empresa pel seu propi compte. I sí, sí que és cert que ha pujat, no?, una mica aquest esperit reemprenedor i intentem detectar i ajudar-los, aviam si realment, perquè també és una cosa que s'ha de tenir molt en compte, és que quan es crea una empresa que duri en el llarg del temps, perquè sí que és cert que se'n creen moltes, però la seva duració a vegades no és superior a 3 anys. I nosaltres el que hem de garantir és que està molt bé emprendre, però ha de perdurar en el temps i hem de perdurar aquesta gent que pugui, no?, tenir una vivència superior a la mitjana que se sol donar. Tot i així, també t'haig de dir que la comarca en si té molt potencial en el sentit de que hi ha un acompanyament amb nous projectes, ja sigui des de l'Ajuntament, amb crear un lloc de referència a nivell tecnològic en el seu moment quan es va voler fer la seu Village. Ara també estan invertint molt per donar més potencial en aquestes zones comercials de l'interior de les ciutats, no? Perquè es passa que els cascs antics pues, estan perdent força, no? I l'Ajuntament de la Seu ara en pla de barris o així està fent un esforç molt gran pues, perquè el comerç no es perdi i accions d'aquest tipus fan que s'incentivi pues, això, la creació de nous negocis.
1: Uh-huh. Oliver, creació de nous negocis, i és una mica el que comentava la Marta, que també hi ha la necessitat aquesta, que més de crear-los es mantinguin, i aquí també doncs, és el paper que es juga, que és un acompanyament en totes les fases, no només la inicial.
3: Exacte, i nosaltres crear les eines perquè hi hagi aquest acompanyament. Tenim programes d'acompanyament d'empreses de 0 a 5 anys, que es diu Impulsat, tenim el programa d'acompanyament per empreses ja més grans, a partir de 5 anys, que se l'accelera el creixement, i que tenen el seu mentoratge, el seu acompanyament, però amb tot el que estan dient els tècnics, es veu clarament la figura del patronat al final és situar-se al costat, ni damunt ni a sota, o sigui, ni espentejar, ni ser jefe de ningú, sinó al costat de cada comarca amb les seves necessitats, que com estem veient, són bastant diferents, alguns porten molts anys d'experiència i tenen la comarca controlada, doncs amb ells l'hem de dotar de serveis, de programes que pugui oferir per a doncs, créixer encara més en qualitat i obtenir aquests resultats. Altres són més nous i necessiten, doncs, a part d'acompanyar el tècnic, doncs, veure la seva realitat o per exemple, si, bueno, amb totes les coses que han sortit amb aquest programa, la veritat és que molt diverses i que veus que és totalment, són realitats diferents a cada comarca, ja pel personal que hi ha, com pel
1: mateix territori.
3: Com pel mateix territori, evidentment, i com pel número d'empreses, com el número de població activa, i doncs això és el que intentem nosaltres, hem de crear el marc per a que a cada lloc pugui anar creixent i anar millorant el servei i apropant-se al final fins a l'últim detall.
1: Encarna, al Segrià Sud estaven comentant també doncs, aquesta particularitat, no?, que a vegades el fet de tenir aquesta proximitat amb Lleida Ciutat fa que sigui més necessari que mai que hi hagi aquesta figura que pugui acompanyar per a que no quedin invisibilitzades aquestes oportunitats que hi ha als pobles del Segrià Sud.
4: Correcte, al Segrià Sud sabem que és total, bueno, és bastant agrícola ramadera, hi ha molt ramader, moltes empreses d'aquestes, creen molts llocs de treball.

0: treball, però també hi ha gent, suposo que una part bastant de gent que està aturada i tal. Llavors, inclús fer un acompanyament a les empreses en el tema de borsa de treball, en el tema de formació, tant per les empreses com per la gent que busque feina, jo crec que és un valor afegit que podem donar no només nosaltres, el Segrià Sud, sinó la resta de punts d'atenció de Global Lleida.
1: Estem veient també les oportunitats que genera la bioeconomia agropecuària, en vam parlar en el seu moment, sí. En seguirem parlant, i això ens imagino que també és un cas molt paradigmàtic, no?, que pot servir d'exemple de les oportunitats que es poden crear.
0: Correcte,
1: no? I també, no només laborals, sinó de noves empreses.
0: Exacte, sí, sí. És que inclús des d'aquest àmbit, inclús des de consultories que es creen, o gent emprenedora en altres sentits, no?, o empreses de drons a nivell que volen treballar a nivell de l'agricultura, en fi, moltes possibilitats. Llavors hem d'estar a la vora de totes aquestes empreses i a la vora de la gent que busca aquesta, bueno, obrir-se nous camins. Jo crec que en aquest sentit els punts d'atenció Global Lleida, que van des de la plana fins al Pirineu i Aran, compleixen aquesta funció i ho coneixen, la gent ho coneix.
1: Doncs aquesta és la feina de suport que es fa des del territori, des de totes les comarques de Lleida, amb aquesta xarxa de 15 punts d'atenció Global Lleida que assessoren, que acompanyen, que ajuden a emprendre, però també a fer créixer i a consolidar les empreses a Lleida, Pirineu i Aran. Moltíssimes gràcies a tots per venir, per explicar-nos, per compartir aquestes experiències, i seguirem ben pendents de tot el recorregut que aneu fent. Moltes
0: Molt
1: gràcies.
0: Bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Economics, l'espai d'emprenedoria al servei de la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Un programa amb el suport de Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
4: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
5: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estocs de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: Vinga, emprenem un nou viatge, que tenim ganes ja de pensar en vacances i de pensar en escapadetes que puguem fer. Avui la proposta ens porta fins al nord d'Europa, ens n'anem a Dinamarca, un d'aquells països que moltes vegades quan veiem aquells típics rànquings i notícies ens diuen que s'hi viu tan bé, que la gent és tan feliç i que tot és tan bonic. Veurem si és veritat o no. Ens acompanya en Joan Ramon Zaballos. Què tal, Joan Ramon?
6: Molt bones. Dinamarca és un gran país amb les seves peculiaritats. Es viu bé, és una població doncs, amb una qualitat de vida molt, molt elevada, agradables, són nòrdics, diguem-ne no tan nòrdics com siguin els suecs o els noruecs, perquè recordem doncs, on està col·locat Dinamarca, fa frontera amb Alemanya,
1: sí.
6: I per creuar ja la qüestió de la península escandinava es fa a través de Copenhague i després doncs, ja agafes el ferri i creues generalment a Malmö o Göteborg, que és on comences
1: sí,
6: ja a partir
1: d'entrada,
6: de Suècia. No? És un país amb una ciutat que pràcticament es menja la resta de poblacions de Dinamarca, que és Copenhague, que és una ciutat molt peculiar, i el món danès, també la característica que té, és un país és molt pla, amb la qual la gent que no li agrada el vent pot ser problemàtic, perquè evidentment està entre el mar Bàltic i el mar del Nord.
1: Les butxaques carregades de pedres per si de gas.
6: I el no tindre muntanyes molt elevades, doncs allà quan bufa el vent doncs és considerable. I per tant, molts llocs de la península que són molt plans, doncs les cases que es fan i tal, doncs es fan una mica enterrades, de manera que el diable del vent passi per sobre i per poder protegir-se una miqueta del tema del vent. Per tant, té molta costa, molt de mar. Un dels llocs més bonics precisament són els penya-segats de Mont, que tenen 120 metres d'alçada, que per lo que és el país, diguem-ne que seria una distància bastant considerable, que són de pissarra blanca. Per tant, és un dels elements naturals, a part de les platges grandioses que tenen, doncs aquest tema natural, que són interessant. Tret, doncs, aquest és molt pla i aquests temes del vent, parlem de Copenhague. Copenhague té tres o quatre llocs molt emblemàtics. Primer, el Palau. El Palau de Christiansborg, que és, diguem-ne, on està la família real, i que es pot visitar també el canvi de guàrdia, aquest tipus de coses, doncs, diguem-ne, una de les visites obligades. L'altra és més característic, és el barri de Nyham. La meva pronunciació del danès no és de... però és el barri, doncs, més marítim, amb les cases de colors. Passejar per allà, doncs, dona un caràcter més marítim i més autèntic i antic que el passeig per Copenhague. I després, una de les coses més famoses de Copenhague és el famós parc de Tívoli, perquè és un dels primers parcs d'atraccions que es va fer el 1843, i a partir d'aquí altres ciutats van anar copiant aquesta idea de tindre un parc d'oci familiar dins de les grans ciutats, perquè les famílies els caps de setmana o quan fa bon temps, doncs, poguessin anar a gaudir-lo en companyia, no? I aquest parc s'ha anat mantinguent al llarg dels anys. Per tant, Copenhague i Parc del Tívoli és pràcticament una simbiosi, no? I l'altra figura emblemàtica ens porta la sirenita que hi ha a Copenhague, vinculada amb el conte d'Andersen, que el conte d'Andersen no el tenim allà, sinó que la casa natal i museu del Hans Christian Andersen, el famós escriptor de contes
1: populars que tots hem llegit.
6: És a Odense, que si es va amb cotxe, és a dir, si vas amb cotxe des d'Alemanya i per tant no vols agafar el ferri per anar directament a Copenhague, és a dir, vas pujant per la península, hauràs de pensar per Odense, que és la ciutat gran, abans d'arribar fins a Copenhague. Hi ha una altra ciutat gran, és Aarhus, que s'escriu Aarhus amb la O, una petita O a sobre de l'A, que quan és així s'ha de pronunciar com si fos una O, Aarhus, que és la gran ciutat, després de Copenhague, la gran ciutat danesa, que allà està vinculada al món de la modernitat i la cultura. És a dir, així com Copenhague potser és més turística i culturalment també interessant, però diguem-ne la modernitat i els elements, doncs, de música, de teatre, estan més vinculats a la ciutat d'Aarhus, que és una ciutat, diguem-ne, més
1: moderna.
6: Sí, més moderna, més gent jove, i que, bueno, ha posat l'accent amb els temes de modernitat i de cultura, cosa que Copenhague, diguem-ne, s'ha posat més l'accent amb temes més turístics, o sigui, evidentment, la capital, amb tot el que això implica. Per cert, m'havia deixat de dir també que una de les coses interessants per visitar, ara he caigut més amb l'oblit, però en el seu moment va ser un punt de referencial del món jove i alternatiu i reaccionari, que era el barri o la zona de Christiania. Christiania, que està a les afores de Copenhague, eren unes antigues casernes militars que van quedar, diguem-ne, oblidades o abandonades, i un grup de gent jove les va ocupar, i d'allà va fer una ciutat alternativa. I durant molt de temps molta gent anava precisament a Copenhague per anar a veure i viure i conviure amb aquesta barri de Christiania, on, doncs, això, es vivia de manera alternativa. Ara ja em sembla que això ha caigut en desús, actualment no sé si continua funcionant com a tal, però en el seu moment, i encara és una referència pel món dels moviments juvenils alternatius, al Christiania de Copenhague, ja que és una societat molt avançada, la ciutat, les cultures i les societats nòrdiques, en el cas de Dinamarca, sempre han sigut molt avançades, per tant, que fins i tot en aquestes ciutats hi hagués barris alternatius com a Cristiània, diguem-ne, li donava

0: un punt afegit, doncs, amb aquesta opció alternativa de vida de la gent jove, no? Altres coses a visitar més enllà de Copenhague, tenim el parc de Legoland, doncs que li agraden les figures de Lego, un gran parc espectacular que li agradi tot el món de les construccions, que està a Billund. La ciutat més antiga de Dinamarca, Ribe, creada l'any 710, per tant estem parlant d'una ciutat molt antiga, molt, molt interessant. Una cosa també és interessant, més simbòlica, per tot i que el castell val la pena, és el castell de Helsingør, que és el que el Shakespeare s'inspira per la seva obra de Hamlet, és a dir, la situa precisament amb aquest castell de Dinamarca. Llavors és un castell que està bé, evidentment la història no està vinculada directament a la història concreta de la vida del castell, però Shakespeare doncs tria precisament aquest castell allà per situar la seva obra de Hamlet. I després un altre lloc interessant, tot i que Dinamarca no se la vincula específicament des d'aquí amb el tema dels vikings i el col·loquem més amb els suecs i amb els noruecs, la veritat és que també està vinculat amb els vikings, i la ciutat de Roskilde, on la catedral és patrimoni de la humanitat, també hi ha vaixells i reproduccions del món dels vikings, que també evidentment passaven per allà i també estaven vinculats a Dinamarca. Per tant, tenim, a part de Copenhague, que diem-ne és la ciutat, la capital i la ciutat més també és referència, Odense tenim com a punt de referència el museu de Hans Christian Andersen, la casa natal i el museu, Aarhus com a capital del món cultural i de la modernitat, i després doncs, altres petites ciutats també interessants, com el castell on ens va inspirar Shakespeare, Ribe, la població més antiga, aquests penya-segats de 120 metres d'alçada, o Roskilde, que tenim el tema vinculat amb els vikings. I una cosa perquè li interessi, bastant sorprenent per lo que és els països nòrdics, és que, per exemple, a Copenhague hi ha un dels millors restaurants del món, el Noma,
1: que també ha tingut els seus problemes amb el xef.
0: Han passat crisis i va agafar una depressió, però que bastant sorprenent de que tots sabem que la gran cuina normalment a nivell mundial pues és Espanya, França, sí, Perú, més, Mèxic, sí. Ningú vincula els països nòrdics a la gran cuina, és a dir, i que per tant un dels millors restaurants sigui precisament a Copenhague és una mica sorprenent. I ahir mirava a veure com estava el restaurant, perquè sé que ha tingut sus más y sus menos, i em va fer gràcia perquè saps quan val fer la reserva, o sigui, està obert i deia es podia fer reserves i demanen un dipòsit per la reserva, per fer la reserva a la taula. Saps quan demanen per persona per fer la reserva de la taula?
1: A veure, perquè és que a més segur que és una reserva, no sé ja si a mesos o any vista.
0: Jo no vaig passar allà, no sigui cas que m'ho cobressin. Llavors vaig veure que només que era aquesta quantitat per persona per fer la reserva, i a partir d'aquí buscaves data i tenies que fer el pagament. Jo només vaig quedar amb el pas de sapiguer
1: el dipòsit no?
0: per assegurar la reserva, i a partir d'aquí, una vegada vas allà, després de presentar el menú que agafis i la beguda que prenguis, no?
1: A veure, sorprèn.
0: $1,500.
1: Només per fer la reserva.
0: $1,500 el preu que vaig veure ahir a la pàgina web per persona per confirmar la reserva en el nom de Copenhague.
1: Per persona, clar. Normalment una persona sola tampoc no hi aniria, segurament.
0: Sí, que si un dia et toca la primitiva ja saps a quin lloc pots anar per gastar-te'ls.
1: No, mira, no me'ls gastaria aquí, t'asseguro que no.
0: No ho sé, clar, no puc explicar.
1: O sigui, ja, clar.
0: Suposo que deuen haver-hi vídeos.
1: Ha de ser una experiència gastronòmica increïble, i ho ha de ser si estem parlant d'aquests preus, i a més també doncs, amb tot aquest aval, no? Que estem parlant del millor restaurant del món.
0: Havia mirat perquè em feia gràcia.
1: Perquè et senti malament després el dinar.
0: Quin era el preu de quan estava, perquè com comentàvem havia estat obert, va tenir els premis, després va tancar perquè el cuiner principal va acabar en crisi, es veu que ara han tornat a obrir, per tant volia saber com estava la situació, i estava mirant els preus dels últims anys, o sigui, informació de l'any 22, 23, 21, i en aquell moment deia que el menú base estava al voltant de 470-500 euros sense vi, sense beguda, amb vi s'anava als 700. Ara, doncs, potser aquest dipòsit, és a dir, potser si gastes menys et tornen els diners, no ho sé, el dipòsit, suposo que això ho fan molts restaurants bons, és a dir, com hi ha poques taules, se n'asseguren de no quedar-se penjats en última hora. Llavors, podria ser que el preu no sigui aquest, és a dir, que una vegada vas allà i confirmes, després doncs,
1: ja,
0: no t'acabes de 1.500.

0: retorn,
1: te'n gasten 1.000 i et tornen els 500, exacte. Sí. Vull dir que, però en tot cas has d'assegurar aquests 1.500 euros. Després calcula que segurament el menú ara, si fa uns anys estava al voltant de 500 euros, 700 amb la combinació de begudes, doncs ara doncs pot estar al voltant dels 1.000 euros el menú amb begudes i 800 doncs segurament sense begudes. És un lloc doncs, bueno, que si vol anar té aquest preu.
0: És curiosa Dinamarca perquè tampoc és un país que sigui molt molt gran i té aquestes particularitats. Després ja el tema Groenlàndia ja el deixo per un altre dia, però
1: pobra gent, sí.
0: Que hi hagi doncs aquests lligams i aquestes coses no deixen de cridar l'atenció.
1: Ara que estàs a Groenlàndia, no t'ha vinculat amb això, però quina gran sèrie
0: Borgen,
1: hòstia, per sucar i pa, perquè a més quasi que podríem, si podíem agafar una mica la comparació entre Dinamarca, que pel tema d'habitants i d'això podria ser Catalunya, és a dir, Catalunya podria ser la Dinamarca del sud, per tamany, per població, més o menys, i reproduir una sèrie de coses i situacions que realment boníssimes, sí.
0: Bueno,
1: sí.
0: De fet, veient la sèrie, coneixes una mica més un país que, més enllà dels tòpics o del per què és conegut, se t'escapa una mica,
1: sí,
0: no?
1: De
0: tot plegat i segur que doncs, les relacions amb Groenlàndia, que precisament jo tampoc no les coneixia tant al detall, a través de veure la sèrie, doncs entens una miqueta de tot plegat.
1: És que ha sigut, jo crec que una mica la cosina pobra, per dir-ho d'una manera, dels països escandinaus, perquè Suècia sempre ha sigut la més famosa, la més rica i més...
0: Bueno, clar, no, països molt grans, molt extensos...
1: Molt més grans, sí. Finlàndia juga a part, perquè ja té el tema de l'idioma i tal, i és a prop de Rússia, per tant Finlàndia sempre ha quedat una mica més al marge, i Noruega, el tema dels fiordos i tal, doncs, diguem-ne, també ha estat molt
0: ben col·locada,
1: sí,
0: no?
1: I a més era el que confrontava amb Suècia, també per temes històrics, els noruecs i suecs són els que s'emporten la pala, i part dels països escandinaus és Suècia i Noruega. Finlàndia juga a part pel tema de l'idioma i per la situació, i Dinamarca sempre és aquella que quedava mig penjada, és a dir, entremig dels dos i entremig Alemanya, que també era el gran monstre, no? Per tant, ells més petitets a nivell de territori, amb la seva llengua pròpia també. Però allà una mica més petits i despenjats, no? I la veritat és que és un país molt interessant culturalment, per tot el que he explicat, per tant, bueno, jo li tinc un especial carinyo, bueno,
0: bé, si ho val, un viatge
1: sí,
0: a Dinamarca.
1: Sí. A més, si pot arribar, home, és llarguet per anar-hi en cotxe, però és una opció de també d'anar-hi en cotxe, tot i que és el trajecte. L'altra opció és, evidentment, agafar i anar a algun dels aeroports propers i llogar cotxe i fer-lo, ja sigui directament a Copenhague, o anar a Hamburg, que hi ha més vols, a Hamburg o Bremen, que estan relativament a prop, i allà agafar el cotxe i tirar cap amunt i fer tot Dinamarca i la península amb cotxe, que és carreteres ben asfaltades, planes, i això sí, triar el temps quan hi vas, perquè repeteixo, allà fa fred, i sobretot el tema del vent, perquè sé que hi ha gent que hi ha anat, i fins i tot alguna gent que hi havia anat i s'havia llogat una casa a prop de la platja, un lloc molt bonic, molt ample, molt tranquil,
0: yeah, aparentment.
1: Però que m'havia dit que al cap de dos o tres dies no estaven fins al gorro del vent, perquè és que era incòmode de sortir, d'estar a l'exterior, i això ara... Diu, no ho tornaria a fer.
0: S'han de tenir en compte, clar, aquestes coses, que si no les coneixes, si no te les diu ningú, això, mentre ho mires amb una pantalla, no ho veus.
1: I per tant, el tema del vent, allà és una cosa que has de tindre molt present, perquè si conec gent que li proveix mal de cap, hi ha gent doncs, que pot esllastar els 15 dies amb mal de cap sense sortir de l'apartament, bueno, de la cabana aquesta que lloguen. I conec precisament en alemanys, vull dir, una mica acostumats
0: no?
1: I em va dir que no ho tornaria a fer per el mal temps, que pràcticament els va impossibilitar fer vida a l'exterior de l'inconvenient aquest del vent. O sigui que una cosa a tenir en compte.
0: Doncs vinga, ho deixem aquí, Joan Ramon. Fins la propera, que vagi molt bé.
1: Fins la propera viatge, adeu-siau.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

Doncs amb aquest viatge a Dinamarca és com arribem avui al punt de les 2 de la tarda. Continua la informació, continua l'actualitat. Onda Cero, amb Notícies Mediodia i Maria Hernández. Tornem demà divendres a les 7:54 del matí amb titulars a les 8 i 20 amb l'informatiu local aquí a Onda Cero Lleida. Fins llavors, que acabeu de passar un bon dijous.

0: la ciutat, a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora.
1: Son las 2 de la tarde, la

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. Els incendis forestals continuen sent els protagonistes de l'actualitat a casa nostra. Un foc a l'Albi, a la comarca de les Garrigues, ha obligat a interrompre la circulació de l'alta velocitat i està afectant ara mateix els trens entre Madrid i Barcelona. La bona notícia és que les flames ja estan estabilitzades i s'espera que aviat es pugui reprendre el servei. En tot cas, aquest incendi engreixa la llista de focs de vegetació que s'han produït en els últims dies, coincidint amb la pujada de les temperatures. Ara mateix hi ha 64 municipis amb risc molt alt d'incendi.

0: Més enllà del foc, avui l'actualitat també ha passat per Sant Adrià del Besòs, amb enfrontaments i corredisses entre els Mossos i els veïns de la mina pel desallotjament de tres famílies. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, són els primers d'una cinquantena llarga de desnonaments previstos als blocs de la Rambla. Són immobles ocupats des de fa anys i que ara seran destinats als veïns del bloc Venus, que seran derrocat l'any 2028. El sindicat de l'habitatge lamenta que el consorci de la mina enfronti veïns vulnerables, mentre que l'Ajuntament promet assistir les famílies que ho necessitin.
0: S'acaba el curs escolar, però continuen les mobilitzacions dels professionals de l'educació. Avui ha estat el torn de les escoles bressol.
1: Les mestres del 03 han estat convocades a la tercera vaga durant aquest curs. L'objectiu de la protesta és aconseguir més reconeixement de la seva etapa. Elisabet Serra, portaveu de Revolució 03.
2: Necessitem una baixada de ràtios imminent, un model públic, inclusiu, de qualitat i gratuït, i sobretot que ens equiparin el calendari.
1: La vaga s'emmarca en el context de mobilitzacions a tot l'estat.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha suspès de sou i feina un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona en el parc de la Zona Franca.
1: El responsable de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha relatat els fets.
3: Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 i 7 de juny. D'acord amb les primeres informacions, un treballador del cos, suposadament, després d'haver consumit drogues i alcohol, hauria accedit al recinte amb el seu vehicle particular acompanyat de la presumpta víctima.
1: La víctima es va despertar desorientada dins del cotxe i va trucar al 112. El cos dels bombers revisarà els protocols interns i activarà càmeres de videovigilància als parcs.
0: La cocaïna, una droga normalitzada i de fàcil accés.
1: Així ho constata l'informe de l'any 2025 de l'ONG Projecte Home. El 53% de les persones ateses, la xifra més alta en els seus registres, eren addictes a la cocaïna.
4: És cert que en l'imaginari col·lectiu moltes vegades aquest consum s'havia associat en ambients com molt concrets, no? Potser amb classes socials benestants, però en la realitat nosaltres el que observem és que aquest consum està molt estès i en diferents entorns, en diferents edats, no? A diferents classes socials, fins i tot a diferents perfils professionals.
1: Declaracions a la ciutat d'Onda Cero de la directora de Projecte Home, Neus Canals.
0: I la música electrònica aterra aquesta tarda al recinte de Fira de Gran Via de Barcelona.
1: Aquest serà el nou escenari d'un certamen amb més de 100 actuacions durant els propers 3 dies. El vessant creatiu i de pensament crític, el Sonar Més D, ha arrencat aquest migdia a la Llotja de Mar.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
5: Bona tarda, Gavi.
0: Aquesta nit arrenca la final del play-off de la Lliga CB i el Barça de bàsquet podria ser campió 3 temporades després.
5: Sí, de fet, el conjunt blaugrana torna a una final precisament 3 anys després i havent viscut una temporada irregular en què ni tan sols va jugar els quarts de final de l'Eurolliga, ara el Barça de Xavi Pascual té l'oportunitat de treure bona nota si derrota el València a la final de la Lliga Endesa. Eliminatòria el millor de 5 partits i els valencians tenen factor pista a favor. Els dos primers duels es disputaran el Roig Arena, el primer d'ells, aquest vespre a partir de les 8.
0: I la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures i de forma notable a la zona oest. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 34 a Girona, 29 graus a Tarragona i 28 a Barcelona. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat o clar. Al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà divendres pujaran encara més les temperatures i s'esperen màximes elevades a l'interior de Tarragona i a zones de Lleida. Màximes de 38 graus a Lleida, 34 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona.

Durant els pròxims dies i especialment el cap de setmana pujaran les temperatures de forma notable. Demà serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat, però a la tarda de nou es formaran núvols d'evolució i no es descarta

0: De juny amb el periòdico al teu quiosc i al periódico.com.
1: De vuelta. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
2: Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
3: La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
4: Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
1: Llama gratis a De Vuelta al 900-200-240 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-200-240 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
5: Vuelven los premios constantes y vitales para reconocer la excelencia y apoyar la ciencia en nuestro país. ¿Eres un joven talento en investigación biomédica? ¿Tienes una campaña de comunicación sobre prevención médica? Infórmate en constantesyvitales.com y presenta tu candidatura antes del 30 de junio. Constantes y Vitales, una iniciativa de La Sexta y Fundación AXA.
6: Ho dèiem en portada, la campanya forestal d'enguany ha començat d'una manera intensa, mantenint un focus en els diferents incendis forestals que ja han afectat el territori. L'últim, aquest migdia, quan els bombers han estabilitzat un foc de vegetació a l'Àlvia, la comarca de les Garrigues, que ha obligat a interrompre, encara ho està, la circulació de l'alta velocitat entre Lleida Pirineus i el Camp de Tarragona.
7: La incidència ha afectat els trens de Madrid-Barcelona després que el foc s'hagi declarat a 10:45 en uns camps de rostoll prop de la carretera LV-7031 i la línia ferroviària. Els bombers hi han treballat amb 12 dotacions, incloent-hi 3 mitjans aeris, i confien que la circulació es pugui reprendre aviat un cop es garanteixi la seguretat a la zona. El foc que ha cremat vegetació agrícola no ha causat danys personals, però ha generat retards i afectacions importants en el servei ferroviari d'alta velocitat. Segons ha informat Adif, els trens es troben aturats en estacions del trajecte a l'espera de rebre l'autorització per restablir la circulació.
6: Tot això mentre estem molt pendents també de l'incendi a Talavera, a la Segarra. Els bombers de la Generalitat confien a poder donar-lo per controlat en les properes hores, després que l'hagin tingut tota la nit i matí sota vigilància amb 13 dotacions.
7: Els bombers han treballat sobre el terreny per revisar els punts calents que encara queden dins del perímetre afectat. L'incendi, recordem, es va iniciar ahir, poc després d'un 7:15 de la tarda, i va obligar a desplegar un ampli dispositiu d'emergència. En les primeres hores d'actuació, els bombers van arribar a mobilitzar fins a 60 dotacions terrestres i 13 d'aèries, amb més de 200 efectius treballant per frenar l'avenç de les flames. El foc es va donar per estabilitzat poc abans de les 11 de la nit, després d'una intervenció intensa que va permetre evitar que l'incendi tingués una major afectació. El foc va provocar també mesures preventives per part de Protecció Civil i es va ordenar el confinament temporal d'alguns municipis. Quan a les causes, els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com hipòtesi principal.
6: Segons Protecció Civil, les condicions meteorològiques d'aquests dies amb temperatures molt altes i una baixa humitat ja apuntaven a un risc molt elevat d'incendi. En aquest sentit, el cos fa una crida a la responsabilitat i recorda que hi ha 10 comarques en nivell 3 del Pla Alfa. Montse Valls, bona tarda.
8: Bona tarda. Avui una 60 de municipis catalans estan avisats per l'elevat risc d'incendi després que s'hagin incorporat dues poblacions de la Catalunya Central, Biosca i Pinell del Solsonès. En total hi ha 10 comarques en avís, que són la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i l'Urgell. Recordem que amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. Els agents rurals fan vigilància exclusiva de les suspensions d'aquestes activitats i del compliment de les prohibicions d'encendre foc a tota mena d'espais oberts. També queden suspeses les autoritzacions concedides de crema de rostolls, de pastures permanents i de restes de poda, encendre foc a les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com a zones recreatives i d'acampada. Tampoc es poden fer servir bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de terreny forestal.
6: Tensió al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, durant l'execució per part dels Mossos dels primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operatiu policial sota l'empara judicial pretén recuperar uns pisos ocupats des del 2017, que ara seran destinats als veïns del bloc Venus, pendent de ser enderrocat l'any 2028.
7: Després dels desnonaments, la tensió i els enfrontaments han continuat. Un grup de persones ha mantingut la concentració a la zona i un altre s'ha desplaçat fins a la seu del Consorci de la Mina, on on s'han produït pintades contra la institució i llançaments d'ous i pedres contra la façana. Una treballadora social municipal també ha estat assetjada en un bar pròxim i els Mossos han hagut d'intervenir per

0: protegir-la. Des del Sindicat d'Habitatge de Sant Adrià, la seva portaveu, Marta López, ha criticat la intervenció policial i el desnonament de famílies amb menors a càrrec.
1: Des del dia 1 que aquestes famílies porten 9 anys vivint aquí i en 9 anys no s'han molestat en buscar una solució per als casos que sabien que necessitaven, perquè saben que hi ha molta gent que ho necessita. I que el que han preferit és esparcir la narrativa en el barri que la responsabilitat de que Venus no tingui un reallotjament és d'aquestes persones. No, no. Aquesta responsabilitat és de 25 anys de negligència institucional que no es poden solucionar desnonant a 58 famílies ni tampoc enfrontant els veïns entre si.
0: De la seva banda, l'Ajuntament de Sant Adrià ha recordat que aquests pisos són propietat del Consorci del Barri de la Mina i que els actuals inquilins, que els havien ocupat de forma il·legal, havien rebut notificacions informant-los que els havien d'abandonar. En un comunicat han assegurat que les persones en situació de vulnerabilitat seran ateses, però que els pisos seran destinats per als veïns de l'edifici Venus, que serà, com dèiem, enderrocat el 2028.
2: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
3: ¿Y si no pudieran subirte el alquiler? ¿Y si no pudieran despedirte sin motivo? Solo tienes que decir dos letras, N-O. No, no te conformes. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900-100-661. Y sí, también para autónomos y empresas.
4: 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
5: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
6: Soy ecológica, quiero una estufa de biomasa.
7: Ferroli lo tiene.
8: Soy ecológico, quiero aerotermia.
9: Ferroli lo tiene.
10: Soy ecológica, quiero una caldera de hidrógeno o biometano.
11: Ferroli lo tiene. Y radiadores de aluminio 100% reciclables, aire acondicionado, calentadores, termos. Ferroli, expertos en climatización, 60 años fabricando en España. Ferroli lo tiene.
12: Dos minuts i arribem a 3:45 de la tarda. La justícia europea reforça la sentència del TCJC a favor de fer més hores de castellà en l'escola Turó del Drac de Canet de Mar, a petició d'uns pares. El Tribunal Europeu dels Drets Humans ha decidit no admetre la demanda que havien presentat altres famílies contra aquesta resolució judicial.
0: El Tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu. Al seu parer, s'impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. La sentència, a l'espera que s'hi pronunciï el Tribunal Constitucional, consolida el criteri del 25% del castellà a l'ensenyament i limita el sistema d'immersió lingüística.
12: Més coses en aquesta plana educativa, tot i que els docents de primària i secundària ja han posat fi a les mobilitzacions del curs, les protestes en el sector de l'educació no s'han acabat. Les mestres de les escoles bressols tornen a fer vaga avui i ja és la tercera d'aquest curs, sense comptar que també s'han adherit a les vagues globals de docents.
0: Avui hi ha hagut mobilitzacions d'aquest col·lectiu a tot l'Estat, si bé la convocatòria de vaga només ha estat a Catalunya. Aquí, centenars de mestres s'han manifestat des de la plaça Universitat i fins a la delegació del Govern Central a Barcelona. Amb lemes com "No som guarderia, som educació" o "El 03 no pot més", han demanat més reconeixement per la seva etapa educativa, un reconeixement que passa, segons les entitats convocants, per unificar les condicions de les treballadores en un model públic inclusiu de qualitat i gratuït. Elisabet Serra és la portaveu de Revolució 03.
13: Amb tants models de gestió, el que ens passa és que no només precaritzen el servei. Necessitem una modificació urgent de la LOMLOE a nivell estatal, perquè una llei que ens faci de paraigües a totes les comunitats autònomes, a tot el col·lectiu del 03.
0: Revolució 03 és el col·lectiu que ha impulsat aquesta vaga amb el suport dels sindicats CGT, la Intersindical i Abacos. A més d'aquest model únic, també demanen rebaixar les ràtios i equiparar el calendari escolar al de la resta d'etapes educatives.
12: És a dir, demanen acabar el curs alhora que les etapes de primària i secundària que s'acomiaden de les aules demà mateix. Coincidint amb l'últim dia del curs, hi ha convocada una nova reunió de la mesa sectorial que tindrà absències destacades.
0: Sí, de moment CGT ja ha anunciat que no hi assistirà. El seu portaveu, Lizarn Pardes, lamenta que el departament, a parer seu, no pretengui abordar el conflicte en aquestes reunions.
14: I en lloc de solucionar aquest conflicte, que és el més gran en les últimes dècades que hi ha hagut en l'educació a Catalunya, en lloc de plantejar una reunió que pugui abordar els temes que han quedat sense tancar de totes aquestes mobilitzacions i que segurament continuaran l'any que ve, el departament vol seguir amb un funcionament ordinari de les meses sectorials.
0: La CGT defensa que s'hauria de convocar el comitè de vaga i no la mesa sectorial. Pel que fa a USTEC, el sindicat majoritari en l'educació encara no ha confirmat si acudirà o no a la reunió de demà, però sí que ha demanat en un comunicat obrir un procés per blindar, diuen, l'educació pública.
12: La Universitat de Barcelona és la millor de l'Estat segons el rànquing QS World University.
0: Sí, tot i que ocupa la posició 165 del món amb una puntuació mitjana de 60. El següent centre català a la llista és la Universitat Autònoma de Barcelona en la posició 211 i una puntuació prop de 55. La tercera universitat de casa nostra és la Pompeu Fabra, en el número 263, i una puntuació de gairebé 50.
12: Us ho dèiem també en titulars. L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per una suposada agressió sexual dins del parc de bombers de la zona Franca Montse.
7: Sí, l'Ajuntament ha traslladat els fets a la Fiscalia. Segons ha explicat el tinent de seguretat Albert Batlle, l'agressió hauria tingut lloc el cap de setmana del 6 i el 7 de juny, quan el bomber hauria accedit al recinte amb la presumpta víctima dins del seu vehicle particular després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona es va despertar desorientada dins del cotxe i va trucar al 112. El Servei d'Emergències Mèdiques va traslladar la víctima a l'Hospital Clínic, on es va activar el protocol d'agressió sexual, mentre la Guàrdia Urbana instruïa les diligències. L'Ajuntament ha anunciat que s'ha suspès de sou i feina el presumpte agressor.
9: S'ha incoat un expedient disciplinari i, en conseqüència d'aquesta incoació de l'expedient, s'ha suspès cautelarment de funcions i sou a la persona implicada, que és una suspensió efectiva des del dia 7 de juny.
7: Arran dels fets, es crearà una unitat deontològica i d'afers interns dins del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament. I també s'ha anunciat la instal·lació de càmeres de vigilància perimetral a tots els parcs de bombers.
12: Més coses. Més de la meitat dels casos atesos per Projecte Home l'any passat estan relacionats amb l'addicció a la cocaïna. És la xifra més elevada dels últims anys i confirma que el consum d'aquesta droga està normalitzat.
0: La cocaïna es consumeix de forma generalitzada i persistent al llarg dels últims anys. De fet, és la que genera més demanda des de 2016. Pel que fa a les dades de l'any passat, Projecte Home va atendre gairebé 1.800 usuaris, el 53% dels quals són addictes a la cocaïna. Perfils socials molt variats i de totes les franges d'edat. La directora de l'ONG, Neus Canals, avisa del seu caràcter fortament addictiu.
15: Però la cocaïna és una substància amb un alt potencial addictiu i sovint allò que comença com un consum social o ocasional, no?, pot acabar convertint-se en un consum freqüent, en alguns casos fins i tot diari, ja no sent social sinó solitari, amagat, no?, i vinculat molt al malestar.
0: El consum de cocaïna acostuma a acompanyar-se d'alcohol, que és la segona droga que més sol·licituds d'ajuda acumula entre els usuaris de Projecte Home. 3 de cada 10 casos i amb una presència femenina majoritària. Tot i això, les dones que acudeixen a aquesta entitat continuen representant un percentatge molt baix, al voltant del 18%. El motiu, segons l'ONG, són els problemes per accedir als programes.
2: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
16: Próximo destino a Coruña.
17: Este domingo 21, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde el Club Cámara Noroeste de A Coruña, uno de los mejores lugares de la península ibérica para contemplar el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Descubriremos cómo la ciudad y el puerto se preparan para la llegada de miles de cruceristas de todo el mundo para vivir un acontecimiento único. Patrocina Puerto de A Coruña, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
18: Si buscas entretenimiento sin límites,
19: aún hay mucho más por ver.
20: Soy la dueña de estas tierras.
19: Más de 20.000 horas de los mejores contenidos en español.
21: ¿Quién lo mató?
19: Por ti y para ti.
18: ViX, en exclusiva en A3Player, por solo 3,99 euros al mes.
19: O 39,99 euros al año. Confieso.
12: En plana política, Salvador Illa reivindica el finançament singular per superar la visió centralista, diu, d'Espanya i apel·la a la responsabilitat de les comunitats autònomes. El president de la Generalitat ho ha dit en la cloenda del tercer fòrum sobre la Mediterrània, on ha defensat el pes socioeconòmic d'aquesta regió a Espanya i el conjunt de la Unió Europea. Marcos Díaz, bona tarda.
22: Bona tarda, Gavi. Salvador Illa ha reclamat una macroregió de la Mediterrània perquè els territoris de la conca afrontin conjuntament els reptes de futur. i aquesta col·laboració entre regions, diu, ha de començar d'Espanya. El cap de l'executiu defensa que les comunitats autònomes no han de viure d'esquenes les unes a les altres, sinó que han de teixir complicitats

0: perquè el centralisme polític, adverteix, representa el passat. I una oportunitat per demostrar aquesta col·laboració i deixant enrere les confiances territorials és la reforma del finançament autonòmic.
1: Som el principal escenari on impacten els reptes als quals ens enfrontem, des del canvi climàtic a l'atenció dels serveis públics. La proposta de nou finançament beneficia totes les comunitats autònomes, totes, també les de l'eix mediterrani espanyol. Les xifres són públiques, transparents i contrastades. És l'hora, doncs, de demostrar tots plegats responsabilitats.
0: Salvador Illa ho ha dit en el Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània, organitzat per Premsa Ibèrica, on també hi ha participat el rei. Felip VI ha demanat a les institucions preservar els espais de diàleg per fer front a la crisi de l'habitatge o al canvi climàtic.

0: El València, Pedro Martínez va lloar la feina del seu homòleg a la banqueta.
1: Ara mateix estem molt focalitzats en el primer partit, de fer una bona feina. Sabem que el Barça i el seu entrenador en particular és un mestre de la preparació de partits, de posar dificultats al joc del rival.
0: Aquest vespre a les 8, primer duel de la sèrie, el Roig Arena, que també acollirà el segon partit dissabte a la mateixa hora.
2: I el Mundial, il·lusionant debut d'Anglaterra i decebedora estrena de Portugal.
0: La selecció anglesa, en el partit més exigent del seu grup, l'Ela, es va imposar a Croàcia per 4-2. Harry Kane amb un doblet, el mitjapunta del Real Madrid, Jude Bellingham, i l'extrem del Barça, Marcus Rashford, van permetre als Three Lions sumar els 3 primers punts de la Copa del Món. El mateix grup, Ghana, va derrotar Panamà amb una diana de Caleb Yirenki al minut 95. D'altra banda, una de les grans candidates al títol, la Portugal de Cristiano Ronaldo, va punxar davant la República Democràtica del Congo. João Neves va avançar els portuguesos, però Joan Evisa, el davanter del Newcastle, amb un cop de cap va establir l'empat definitiu, perquè Portugal després va ser ja incapaç de generar perill. En parla el seleccionador del català, Roberto Martínez.
3: Muy satisfecho con la actitud, no fue una cuestión de falta de actitud o falta de corazón, porque la verdad que hasta el último segundo lo intentamos con muchas variaciones. Lo que sí que es verdad es que es un partido para marcar el segundo gol y controlarlo. Y en el Mundial ya hemos visto que esto no es fácil, pero podemos crecer mucho después de este partido.
0: El líder del grup K és ara Colòmbia, que va derrotar per 3-1 Uzbekistan a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic amb un Luis Díaz estel·lar, el jugador del Bayern, autor d'un gol i una assistència. Avui arrenca la segona jornada de la fase de grups. A les 6 de la tarda, República Txeca-Sud-àfrica. A les 9, duel europeu Suïssa-Bòsnia. Més tard, a les 12 de la matinada, Canadà-Qatar. I l'últim, a les 3 hores catalana, Mèxic-Corea del Sud, a Guadalajara. I encara un últim apunt de futbol. El Real Madrid ha oficialitzat el tercer fitxatge d'aquest mercat d'estiu. Es tracta de l'internacional francès Ibrahima Konaté, de 27 anys, el central, que arriba procedent del Liverpool i que signa per 4 temporades fins al juny del 2030.
2: Tornem a la plana poliesportiva. En futbol sala, el Barça vol encarrilar el títol de Lliga.
0: Podria sumar avui el segon punt de l'eliminatòria de la final del play-off davant el Pozo Murcia. Els culers, que van sumar de forma èpica el primer punt el passat dimarts, rebran els murcians a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. El tècnic Javi Rodríguez vol viure una altra nit màgica.
4: Como entrenador seguro que es la primera, ¿vale? Pero sí, yo he vivido noches mágicas en el Palau de finales y cuando el Palau rabia, eso se nota. Y nosotros notamos muchísimo. Espero que sea la primera de muchas. La afluencia va a ser masiva, la gente se está volcando, está ilusionada, está con ganas. Tiene ganas de ver a este equipo, tiene ganas de ganar el segundo punto, si todos juntos lo vamos a conseguir.
0: Pito serà baixa pel partit d'avui, ja que va ser expulsat en el primer duel dimarts passat. I un últim apunt en tennis, Paula Badosa s'ha classificat pels quarts de final del torneig de Berlín en imposar-se a la nord-americana Coco Gauff en 3 sets, 1-6, 6-3 i 6-2. Demà al matí, la begurenca buscarà ser a les semifinals en el duel que l'enfrontarà a la txeca de 21 anys, Linda Noskova.
2: Gràcies, Víctor. Bona tarda.
0: A vosaltres, bona tarda.
2: El Conar 2026 obre les portes aquest dijous, una edició amb canvis tant a la direcció del festival com pel que fa a l'escenari. Tota la programació musical amb The Prodigy, aquí sentim Skepta, l'X o Amelie Lenz com a caps de cartells, es farà al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona. Doncs així arribem a les 3 de la tarda. Que vagi bé.

0: andando, venga, la victoria del Napoli.
1: Tiri, tiri, tiri. Perdona que interrumpa en Onda Cero, pero tengo cero dudas de que...
2: De que con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos, especialistas y hospitales con menos esperas, tipo directo.
1: Pero cero dudas, ¿eh?
2: Seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante. A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
4: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
6: Así responde un experto de Verisur ante el peligro. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
7: Verisur.
8: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
9: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
8: La brúixola amb Lola Sorribas.
10: L'organització Hipàtia Mars, formada exclusivament per dones científiques, va completar la seva segona missió.
11: Després de dues setmanes al desert de Utah, l'equip va tornar amb una carpeta sota el braç plena de conclusions i observacions d'una missió que simulava les condicions i la vida al planeta vermell.
10: Per això saludem a l'enginyera i membre d'Hipàtia 3, Anna Sabaté. Anna, què tal? Molt bona tarda.
12: Bona tarda, gràcies per tenir-me aquí.
10: Per què creieu que és tan important que cada cop es vagin produint noves missions d'Hipàtia per donar conèixer més tant el paper que feu vosaltres com també el que poden fer doncs, totes aquestes nenes que dins seu sentin aquesta vocació?
12: És una manera d'agafar un rol actiu tant en part de recerca com a la part de divulgació, de posar el focus al talent femení perquè n'hi ha molt. Vas a una sala i tu preguntes, imagina't un astronauta, s'imaginaran segurament un senyor de certa edat i de cert color. Llavors, aquests nens més petits que ara veuen que nosaltres fem aquest tipus de missió d'astronautes anàlogues, això ja els hi canvia, tant als nens com a les nenes.
8: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
13: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, eh? Però podria ser també el dia de l'enfermetat d'Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
8: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
14: Estats Units avui compensen,
13: Estats Units.
14: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
13: Ah, mira.
14: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
13: No és molt dels Estats Units, no?
14: No és dels Estats Units.
13: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
8: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
15: No es normal que cada año te suba más el precio del seguro, es que es como... para tenerte contento.
16: Pues si esto os pasa también a vosotros, ya sabéis, os vais a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
17: ¡Por fin!
18: ¡El calor es...

0: 64 municipis es troben en risc alt d'incendi quan encara no hem arribat ni a la primera onada de calor d'aquest any que es preveu que arribi diumenge. A hores d'ara, els bombers treballen en 9 incendis en estadis diferents a casa nostra. D'actiu només en tenim però un, al Farràs. Controlats estan els focs a Arbeca i Argamunt i estabilitzat el que ha cremat avui a l'Albi, a la comarca de les Garrigues, i que ha obligat a interrompre la circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, que ja ha estat represa. A més, els bombers han aconseguit estabilitzar els incendis de Talavera i Pallerols, que es van originar durant la tarda d'ahir i que van obligar al confinament de 4 nuclis de població.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Més titulars d'aquest dijous, dia 18 de juny. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: També en clau mediambiental, després de 16 anys es preveu que abans del desembre es finalitzi la construcció de la potabilitzadora de la presa de Santa Ana.
1: La infraestructura es va començar l'any 2010, però encara no s'ha posat mai en funcionament. La instal·lació permetrà garantir la bona qualitat de l'aigua en episodis de sequera als 200.000 habitants de la vintena de municipis del Segrià i la Noguera i que abasteix la Mancomunitat d'Aigües de Pinyana. Carlos Arrazola és el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
2: La potabilizadora está diseñada para funcionar siempre. Otra cosa es, pues lógicamente, a la hora de explotarla, pues cuando sea necesario, digamos, estará al 100% de rendimiento y cuando no lo sea, pues estará en un funcionamiento pues más normal.
1: El projecte va néixer arran de la sequera del 2008 i durant la del 2023 la Mancomunitat va demanar-ne la posada en marxa.
0: Enfrontaments entre els Mossos i els veïns de la mina pel desallotjament de tres famílies a Sant Adrià del Besòs.
1: Aquests són els primers d'una cinquantena llarga de desnonaments previstos als blocs de la Rambla. Són immobles ocupats des de fa anys i que ara seran destinats als veïns del bloc Venus, que seran derrocat l'any 2028. El sindicat de l'habitatge lamenta que el consorci de la mina enfronti veïns vulnerables mentre que l'Ajuntament promet assistir les famílies que ho necessiten.
0: Continuen les mobilitzacions en l'àmbit educatiu. Avui ha estat el torn de les escoles Bressol.
1: Les mestres del 03 han estat convocades a la tercera vegada durant aquest curs. L'objectiu de la protesta, aconseguir més reconeixement de la seva etapa. Elisabet Serra, portaveu de Revolució 03.
3: Necessitem una baixada de ràtios imminent, un model públic, inclusiu, de qualitat i gratuït i, sobretot, que ens equiparin el calendari.
1: La vaga s'emmarca en el context de mobilitzacions a tot l'estat.
0: Suspès de sou i feina un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona.

0: Al parc de la Zona Franca.
1: El responsable de seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha relatat els fets.
2: Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 i 7 de juny. D'acord amb les primeres informacions, un treballador del cos, suposadament, després d'haver consumit drogues i alcohol, hauria accedit al recinte amb el seu vehicle particular acompanyat de la presumpta víctima.
1: La víctima es va despertar desorientada dins del cotxe i va trucar al 112. El cos dels bombers revisarà els protocols interns i activarà càmeres de videovigilància als parcs.
0: La cocaïna és una droga normalitzada i de fàcil accés.
1: Així ho constata l'informe de l'any 2025 de l'ONG Projecte Home. El 53% de les persones ateses, la xifra més alta en els seus registres, eren addictes a la cocaïna.
3: És cert que en l'imaginari col·lectiu moltes vegades aquest consum s'havia associat en ambients com molt concrets, no? Potser amb classes socials benestants, però en la realitat nosaltres el que observem és que aquest consum està molt estès i en diferents entorns, en diferents edats, no? Diferents classes socials, fins i tot diferents perfils professionals.
1: Declaracions a la ciutat d'Onda Cero de la directora del projecte Home, Neus Canals.
0: En clau local, la música electrònica ha aterrat aquesta tarda al recinte Fira de Gran Via de Barcelona.
1: Aquest serà el nou escenari d'un certamen amb més de 100 actuacions durant els propers 3 dies. El vessant creatiu i de pensament crític, el Sonar Més D, ha arrencat aquest migdia a la Llotja de Mar, amb un diàleg entre el pianista Ignasi Terraza i un sistema d'intel·ligència artificial.
0: Com cada dijous, avui és dia de fer balanç de l'actualitat a temps de tertúlia. Ho farem amb el periodista Eric Encinas i l'advocat Pablo de Palacio, però abans veurem la cara i la creu de la proposta del Banc d'Espanya de limitar els usos no residencials.
1: I ho fa acompanyat d'una xifra, la d'un dèficit de 750.000 habitatges a tot el territori espanyol. En parlarem amb Apertur, els propietaris de pisos turístics, i també amb el sindicat de llogateres. A més, també els preguntarem per la petició que ha fet avui el Ministeri d'Habitatge a les comunitats i als ajuntaments de tancar 100.000 pisos turístics il·legals.
0: I el titular d'Esports amb el José Agustín Gómez. José, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Lola. A les 8 de la tarda comença la final de la Lliga ACB, primer partit al Roig Arena amb València Bàsquet i Futbol Club Barcelona com a protagonistes. I a les 9 de la nit, al Palau Blaugrana, segon assalt de la final pel títol de la Lliga Nacional de Futbol Sala entre Barça i el Pozo Murcia. Dimarts, els barcelonistes van aconseguir la primera victòria de la sèrie. Recordem que Javi Rodríguez tindrà la baixa de Pito per la targeta vermella directa que va veure dimarts passat els primers minuts del partit.

0: amb totes aquestes i més qüestions, però abans de tot repassem la previsió del temps per demà amb la Noèlia García. Noèlia, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Demà divendres a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de Lleida i a l'interior de Tarragona. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 34 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant el cap de setmana les temperatures continuaran pujant de forma notable. Per exemple, el diumenge a la capital de Lleida es poden arribar als 41 graus de màxima. De moment, demà continuarem amb temps estable i serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Les temperatures mínimes marcaran 22 graus a Barcelona, 20 a Lleida i a Tarragona i 18 graus a Girona. Bufarà vent moderat al litoral i amb més d'intensitat a l'Empordà i a zones de la depressió central. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passant 7 minuts de les 7 de la tarda, al control tècnic, Fran Villar.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
0: Ens ho avançava ara la Noelia, es preveuen augments de temperatures de cara a demà, amb especial atenció a Lleida i a Tarragona, i és que la campanya forestal d'enguany ha començat ja de manera intensa, mantenint el focus en diversos incendis forestals que ja han afectat diverses parts del territori. Ricard.
3: Sí, Lola, ja n'hi ha 5 de controlats, a Sanaúja, a Cervià de les Garrigues, a Pons, a Arbeca i a Gramunt. 3 estabilitzats, a Talavera, l'Albi i Cervera, i un d'actiu, a Alfarràs. Pel que fa a la superfície cremada, hem de parlar de 103 hectàrees de superfície agrícola a Talavera, 12 hectàrees a l'Albi i 7,5 a Arbeca. Aquest darrer foc també ha obligat a interrompre la circulació de l'alta velocitat entre Lleida Pirineus i el Camp de Tarragona.
0: Segons Protecció Civil, les condicions meteorològiques d'aquests dies, amb temperatures molt altes i amb una baixa humitat, ja apuntaven a un risc molt elevat d'incendi. En aquest sentit, el cos fa una crida a la responsabilitat i recorda que hi ha 10 comarques a nivell 3 del Pla Alfa. Montse Valls, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda. Avui una 60ena de municipis catalans estan avisats per l'elevat risc d'incendi després que s'hagin incorporat dues poblacions de la Catalunya central, Biosca i Pinell del Solsonès. En total hi ha 10 comarques en avís, que són la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i l'Urgell. Recordem que amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. Els agents rurals fan vigilància exclusiva de les suspensions d'aquestes activitats i del compliment de les prohibicions d'encendre foc a tota mena d'espais oberts. També queden suspeses les autoritzacions concedides de crema de rostolls, de pastures permanents i de restes de poda, encendre foc a les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com a zones recreatives i d'acampada. Tampoc es poden fer servir bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de terreny forestal.
0: És una història que es repeteix massa sovint. Quan apreta la sequera, correm-hi tots, i quan plou ens oblidem de les infraestructures. Doncs bé, això és el que ha passat durant anys amb una potabilitzadora clau al costat de l'embassament de Santa Anna, situat a la frontera entre la Noguera i l'Aragó. Es va construir l'any 2010, després de la sequera del 2008, però Ricard mai no s'havia posat en marxa i porta 15 anys aturada.
3: Ara, però, sí, s'han posat les piles. Des de fa 2 mesos, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre està actualitzant aquesta planta situada a Castellonroi, a l'Aragó, i si tot va segons el previst, estarà llesta cap a la tardor. Parlem d'una infraestructura estratègica que ha de garantir la qualitat de l'aigua per a uns 200.000 habitants d'una vintena de municipis del Segrià i la Noguera, inclosa també la ciutat de Lleida. L'última sequera, la del 2023, va tornar a posar el problema sobre la taula i l'aigua gairebé va arribar al límit de qualitat. Félix Larrosa és l'alcalde de Lleida.
5: Ens vam adonar que la planta potabilitzadora que estava construïda i que havia de garantir el bon ús, no?, i el millor ús de l'aigua de Pinyana, de l'aigua de Santa Anna que va a Pinyana, que és d'on nosaltres bebem, no?, bebem, reguem, ho fem tot des de Pinyana, que seria bo que la poséssim en marxa o que la tinguéssim preparada per funcionar.
3: Un cop acabades les obres, d'aquí a uns 7 mesos aproximadament, la planta passarà definitivament a mans de la Mancomunitat de la localitat lleidatana de Pinyana.

0: Tensió al barri de la mina Sant Adrià de Besòs durant l'execució per part dels Mossos dels primers tres desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operatiu policial, sota l'empara judicial, pretén recuperar uns pisos ocupats des del 2017 que ara seran destinats als veïns del bloc Venus, pendent de ser enderrocat l'any 2028.
1: Després dels desnonaments, la tensió i els enfrontaments han continuat. Un grup de persones ha mantingut la concentració a la zona i un altre s'ha desplaçat fins a la seu del Consorci de la Mina, on s'han produït pintades contra la institució i llançaments d'ous i pedres contra la façana. Una treballadora social municipal també ha estat assetjada en un bar pròxim i els Mossos han hagut d'intervenir per protegir-la. Des del Sindicat d'Habitatge de Sant Adrià, la seva portaveu, Marta López, ha criticat la intervenció policial i el desnonament de famílies amb menors a càrrec.
2: Des del dia 1 que aquestes famílies porten 9 anys vivint aquí i en 9 anys no s'han molestat en buscar una solució per als casos que sabien que necessitaven, perquè saben que hi ha molta gent que ho necessita i que el que han preferit és esparcir la narrativa en el barri que la responsabilitat de que Venus no tingui un reallotjament és d'aquestes persones. No, no. Aquesta responsabilitat és de 25 anys de negligència institucional que no es poden solucionar desnonant a 58 famílies ni tampoc enfrontant els veïns entre si.
1: De la seva banda, l'Ajuntament de Sant Adrià ha recordat que aquests pisos són propietat del Consorci del Barri de la Mina i que els actuals inquilins, que els havien ocupat de forma il·legal, havien rebut notificacions informant-los que els havien d'abandonar. En un comunicat han assegurat que les persones en situació de vulnerabilitat seran ateses, però que els pisos seran destinats per als veïns de l'edifici Venus, recordem que seran derrocat l'any 2028.

Obrim ara una secció parlant en clau educativa, perquè la justícia europea, primer de tot, reforça la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a favor de fer

0: Més hores de castellà a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar a petició d'uns pares. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha decidit no admetre la demanda que havien presentat altres famílies contra la resolució judicial. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. El Tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu. Al seu parer, s'impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. La sentència, a l'espera que s'hi pronunciï el Tribunal Constitucional, consolida el criteri del 25% del castellà a l'ensenyament i limita el sistema d'immersió lingüística.
0: Més coses, tot i que els docents de primària i secundària ja han posat fi a les mobilitzacions del curs, les protestes en el sector de l'educació no s'han acabat. Les mestres de les escoles Bressol tornen a fer vaga avui, ja és la tercera d'aquest curs, sense comptar, Anna, que també s'han adherit a les vagues globals de docents.
1: Avui hi ha hagut mobilitzacions d'aquest col·lectiu a tot l'Estat, si bé la convocatòria de vaga només era a Catalunya. Aquí, centenars de mestres s'han manifestat des de la plaça Universitat i fins a la delegació del Govern Central a Barcelona. Amb lemes com "No som guarderia, som educació" o "El 03 no pot més", han demanat més reconeixement per la seva etapa educativa. Un reconeixement que passa, segons les entitats convocants, per unificar les condicions de les treballadores en un model públic, inclusiu, de qualitat i gratuït. Elisabet Serra és la portaveu de Revolució 03.
2: Amb tants models de gestió, el que ens passa és que no només precaritzen el servei. Necessitem una modificació urgent de la LOMLOE a nivell estatal, perquè una llei que ens faci de paraigües a totes les comunitats autònomes, a tot el col·lectiu del 03.
1: Revolució 03 és el col·lectiu que ha impulsat la vaga amb el suport dels sindicats CGT, la Intersindical i Abacos. A més d'aquest model únic, també demanen rebaixar les ràtios i equiparar el calendari escolar al de la resta d'etapes educatives.
0: Per tant, demanen acabar el curs alhora que les etapes de primària i secundària que s'acomiaden de les aules demà mateix, coincidint amb l'últim dia del curs, hi ha convocada una nova reunió de la mesa sectorial que tindrà absències destacades.
1: Sí, de moment la CGT ja ha anunciat que no hi assistirà. El seu portaveu, Isarn Pardes, lamenta que el departament, a parer seu, no pretengui abordar el conflicte en aquestes reunions.
3: I en lloc de solucionar aquest conflicte, que és el més gran en les últimes dècades que hi ha hagut en l'educació a Catalunya, en lloc de plantejar una reunió que pugui abordar els temes que han quedat sense tancar de totes aquestes mobilitzacions i que segurament continuaran l'any que ve, el departament vol seguir amb un funcionament ordinari de les meses sectorials.
1: La CGT defensa que s'hauria de convocar el comitè de vaga i no la mesa sectorial. Pel que fa a USTEC, el sindicat majoritari en l'educació, encara no ha confirmat si acudirà o no a la reunió de demà, però sí que ha demanat en un comunicat obrir un procés per blindar l'educació pública.
4: La brúixola amb Lola Sorribas.
0: Passen exactament 17 minuts de les 7 de la tarda. Ho avançàvem en titulars. L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per una suposada agressió sexual dins del parc de bombers de la zona franca, Montse.
5: Sí, l'Ajuntament ha traslladat els fets a la Fiscalia. Segons ha explicat el tinent de seguretat Albert Batlle, l'agressió hauria tingut lloc el cap de setmana del 6 i el 7 de juny, quan el bomber hauria accedit al recinte amb la presumpta víctima dins del seu vehicle particular després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona es va despertar desorientada dins del cotxe i va trucar al 112. El Servei d'Emergències Mèdiques va traslladar la víctima a l'Hospital Clínic, on es va activar el protocol d'agressió sexual, mentre la Guàrdia Urbana instruïa les diligències. L'Ajuntament ha anunciat que s'ha suspès de sou i feina el presumpte agressor.
6: S'ha incoat un expedient disciplinari i, en conseqüència d'aquesta incoació de l'expedient, se suspès cautelarment de funcions i sou a la persona implicada, que és una suspensió efectiva des del dia 7 de juny.
5: Arran dels fets, es crearà una unitat deontològica i d'afers interns dins del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament. I també s'ha anunciat la instal·lació de càmeres de vigilància perimetral a tots els parcs de bombers.
0: Gràcies, Montse. Canviem ara de qüestió perquè poques vegades es veu una operació que no només talli el tràfic, sinó també el cor econòmic d'una xarxa criminal, i això és precisament el que han aconseguit els Mossos a les comarques gironines. Parlem d'una organització que no només cultivava i distribuïa marihuana, sinó que també blanquejava diners amb una estructura molt sofisticada.
7: Sí, tenia vincles amb empreses legals, assessorament especialitzat i reinvertia els beneficis en immobles, vehicles i negocis per assegurar-se ingressos encara que els desmantellessin plantacions.

0: De fet, acumulaven més de 500.000 euros, 30 propietats, inclòs un hotel i canals per fer passar els diners com a legals. La magnitud és tal que els Mossos han pogut provar que operaven a diferents punts a Girona, amb ramificacions cap a Europa, i controlaven tot el negoci del cultiu a la distribució. Carlos Martínez és el sotsinspector dels Mossos a Girona.
1: No sempre podem identificar l'estructura econòmica de les organitzacions, podem veure com inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compra de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o una altra després reinverteixen en el negoci, no?
0: Els Mossos porten investigant aquest cas des del setembre del 2025 i ha culminat amb 28 detinguts, 27 escorcolls i més de 6.000 plantes decomissades. Una xarxa completament desarticulada, però amb una advertència del cos policial. Asseguren que el mercat no s'atura i estan convençuts que algú altre n'ocuparà el seu lloc.
2: I més de la meitat dels casos atesos per Projecte Home l'any passat estan relacionats amb l'addicció a la cocaïna. És la xifra més elevada dels últims anys i confirma que el consum d'aquesta droga s'està normalitzant.
0: La cocaïna es consumeix de forma generalitzada i persistent al llarg dels últims anys. De fet, és la que genera més demanda des del 2016. Pel que fa a les dades de l'any passat, Projecte Home va atendre gairebé 1.800 usuaris. El 53% són addictes a la cocaïna. Perfils socials molt variats i de totes les franges d'edat. La directora de l'ONG, Neus Canals, avisa del seu caràcter fortament addictiu.
3: Però la cocaïna és una substància amb un alt potencial addictiu i sovint allò que comença com un consum social o ocasional, no?, pot acabar convertint-se en un consum freqüent, en alguns casos fins i tot diari, ja no sent social sinó solitari, amagat, no?, i vinculat molt al malestar.
0: El consum de cocaïna acostuma a acompanyar-se d'alcohol, que és la segona droga que més sol·licituds d'ajuda acumula entre els usuaris de Projecte Home. Són 3 de cada 10 casos i amb una presència femenina majoritària. Tot i això, les dones que acudeixen a aquesta entitat continuen representant un percentatge molt baix del total, al voltant del 18%. El motiu, segons l'ONG, són els problemes per accedir als programes.
4: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
5: Quina ratxa! Quants maig portes?
4: 150.
5: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
6: Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
7: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Vente a la Mutua y todos contentos.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Enseñar competencias mediáticas y digitales a tus alumnos de primaria y secundaria es más fácil con AmiBox Aula, la guía interactiva y gratuita que ya utilizan más de 10.000 profesores en España. Ahora con nuevas situaciones de aprendizaje y muchas más actividades listas para aplicar en tus clases. Entra ya en AmiBoxAula.org, un proyecto de la Fundación A3 Media.
9: La brújula. T'expliquem les claus de l'actualitat.
2: En política, Salvador Illa reivindica el finançament singular per superar la visió centralista d'Espanya i apela a la responsabilitat de les comunitats autònomes. El president de la Generalitat ho ha dit en la cloenda del tercer fòrum sobre la Mediterrània, on ha defensat el pes socioeconòmic d'aquesta regió a Espanya i al conjunt de la Unió Europea. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda, Lola. Salvador Illa ha reclamat una macroregió de la Mediterrània perquè els territoris de la conca afrontin conjuntament els reptes de futur. I aquesta col·laboració entre regions, diu, ha de començar a Espanya. El cap de l'executiu defensa que les comunitats autònomes no han de viure d'esquenes les unes a les altres, sinó que han de teixir complicitats perquè el centralisme polític, adverteix, representa el passat. I una oportunitat per demostrar aquesta col·laboració i deixar enrere desconfiances territorials és la reforma del finançament autonòmic.
11: Les comunitats autònomes som el principal escenari on impacten els reptes als quals ens enfrontem, des del canvi climàtic a l'atenció dels serveis públics. La proposta de nou finançament beneficia totes les comunitats autònomes, totes, també les de l'eix mediterrani espanyol. Les xifres són públiques, transparents i contrastades. És l'hora, doncs, de demostrar tots plegats responsabilitats.
10: Salvador Illa ho ha dit en el Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània, organitzat per Premsa Ibericam, on també hi ha participat el rei. Felip VI ha demanat a les institucions preservar els espais de diàleg per fer front a la crisi de l'habitatge o al canvi climàtic.

0: Estem arribant en 6 minuts, volíem dir. Arribem a 8:15 del vespre. Obrim la plana cultural. Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del TNC a partir del dia 1 de setembre.
1: El Consell d'Administració del Teatre Nacional de Catalunya ha aprovat el seu nomenament. Mestre és que rellevarà. Carme Porchatelli assumirà la direcció artística del TNC per un mandat inicial de 4 temporades a partir de la 27-28. Un contracte que es pot prorrogar 3 anys més, si així ho acorden les parts. Així doncs, hi haurà un procés de transició, ja que Carme Porchatelli continuarà al capdavant de la institució fins al juliol del 2027.
0: El Sonar 2026 ja ha obert les seves portes, una edició amb canvis, tant a la direcció del festival com pel que fa a l'escenari.
1: Sí, tota la programació musical amb The Prodigy, Skepta, L'X o Amelie Lens com a caps de cartell es farà al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona. L'organització preveu una assistència global d'unes 160.000 persones al llarg del cap de setmana. El festival trasllada el Sonar MSD a la Llotja de Mar, amb més de 95 activitats dedicades a explorar noves formes de relació amb la tecnologia, i recupera el Sonar Kids al Parc del Fòrum. La programació musical, sense separació entre nit i dia, supera les 100 actuacions amb noms com Boys Noise, Nia Archives, Daito o Who Made Who. El festival habilitarà un servei llançadora entre Fira Gran Via i el centre de Barcelona i permetrà entrar a menjar al recinte.
0: I avui hem de parlar de més festivals, perquè al Blau Marí Music Port Vell tenim concert de Sau. Cada

0: El concert coincideix amb un moment molt especial pel grup, marcat pel biopic Els de Sau, que recupera la trajectòria de la banda i el record de Carles Sabater. Sau proposa un espectacle carregat d'emoció, amb imatges inèdites, fragments vinculats a la pel·lícula i els grans èxits que van marcar tota una generació.
1: I canviem completament de terç per parlar de Quevedo, perquè penja el sold out als 8 concerts que oferirà al Palau Sant Jordi l'any vinent en el marc de El Vall Futur, la gira del seu treball més recent.

I atenció, Lola, amb com han embogit els fans, perquè en un primer moment, tal com estava previst, el cantant havia posat a la venda entrades per Barcelona pels dies 1 i 2 de juliol de l'any vinent, però després que s'esgotessin, Quevedo ha anat anunciant nous concerts fins a arribar a la xifra de 8. Les actuacions finalment a la capital catalana seran el 31 de maig i l'1 de juny, i també l'1, el 2, el 3, el 5, el 6 i el 7 de juliol, de, com comentàvem, el 2027.

0: Passa un minut de dos quarts de vuit del vespre. Ara a la brúixola volem parlar d'una entitat que segur que coneixen i molt bé. Estem parlant de la Creu Roja, que treballa ajudant els més desfavorits des de fa més de 150 anys. Podem saludar Bàrbara Díaz, és coordinadora autonòmica de Creu Roja, perquè ens presenti una de les iniciatives solidàries que tenen ara entre mans, és la campanya Sorteig d'Or. Bàrbara, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: A veure, aquesta campanya contribueix a reforçar els projectes de la Creu Roja a tot el territori. Com s'apliquen concretament a Catalunya per tal de fer front a les situacions de les persones que es troben en situacions de vulnerabilitat?
1: Bueno, así como dius, el sorteig de l'or és una campanya que el que pretén és poder captar fons per poder desenvolupar i implementar tots els nostres projectes. És veritat que és una campanya, no?, que s'aplica a tot el territori, però en el cas de Catalunya en particular, nosaltres tenim la nostra xarxa territorial, que tenim més de 90 punts d'atenció a tot el territori, a les quatre províncies, i per tant nosaltres a cadascuna d'aquestes oficines locals implementem els nostres projectes que acompanyen, no?, a les persones que en un moment determinat de la seva vida es poden trobar en una situació de vulnerabilitat i necessiten, no?, que se'ls acompanyi des de la proximitat, amb respostes, intentem que siguin de la manera més integrada possible i també comptant, no?, amb els recursos que tenim a la pròpia comunitat on aquestes persones es troben.
0: Clar, ens agradaria conèixer en quins projectes està dirigint els seus esforços, principalment ara la Creu Roja.
1: Nosaltres majoritàriament estem concentrant-la en dos grans problemàtiques socials, que són, per una banda, que les persones puguin accedir a tenir una igualtat d'oportunitats i poder accedir a una sèrie de drets, com pot ser poder tenir la cobertura de les seves necessitats bàsiques, l'alimentació, el vestuari, productes d'higiene, medicaments, quan les persones no tenen prou, no?, com per poder donar cobertura a aquestes necessitats bàsiques. Nosaltres els acompanyem, per una banda, per poder donar una ajuda d'emergència, no?, que cobra aquesta necessitat, i per una altra banda també valorant quina és la seva situació en què la puguem acompanyar i d'alguna manera solventar la situació que fa que ella no pugui, no?, donar aquesta cobertura. Uh-huh. Després també tenim un altre fenomen que jo crec que està bastant extès a tota la nostra societat, malauradament, que és la soledat no volguda, no?, la soledat no desitjada, que afecta també persones migrades, persones grans, els adolescents, els joves, el jovent també es troba en una situació que, malgrat estigui com molt connectat, sembla que no arriba a tenir aquesta xarxa o aquesta interrelació necessària per al desenvolupament integral d'aquests joves, d'aquesta infància, no? Uh-huh. Mares monomarentals també, que tampoc tenen xarxa, que es troben en una situació de dificultat, doncs no

0: alcaldes, intentar implementar respostes que puguin d'alguna manera solventar aquesta solitud, també comptar amb els recursos de la comunitat, amb la proximitat, amb el treball del voluntariat, que és clau en tota la feina que desenvolupem amb el territori, i per tant tota ajuda ens aporta, no?, en la implementació de tots aquests projectes.
1: Una ajuda per part de la ciutadania que, evidentment, doncs, es pot materialitzar amb la compra d'aquest sorteig d'or, però més enllà, com es pot ajudar a través de l'organització a aquells que més ho necessiten?
0: Bueno, nosaltres també tenim la gran via, no?, que són el voluntariat, per una banda, totes aquelles persones que potser no poden fer una aportació en diners, però sí en temps, i en poder solventar tot aquest acompanyament que fem de les persones que atenem en un moment determinat. Per una banda, aquest és un canal de solidaritat que sempre està obert perquè coneguin tots els projectes que implementem a la seva ciutat, al seu municipi, i que es poden apropar a les nostres oficines. I per una altra banda també tenim els socis i sòcies, que són persones que d'una manera continuada o a vegades puntual poden fer una aportació econòmica a l'organització i d'aquesta manera contribuir també a que puguem complir els nostres objectius i que al final poder ser una societat on ningú quedi enrere i que tots puguem gaudir, no?, dels drets i de poder tenir una vida íntegra i digna, bàsicament. Crec que aquests són els dos grans canals. Per una banda, el voluntariat, que em dona temps, i per una altra, no?, la possibilitat de fer una col·laboració continuada o puntual econòmica en qualsevol moment a través dels diferents canals que tenim oberts.
1: Doncs des d'aquí, des de la brúixola, animar a tots els oients a col·laborar, a posar el seu granet de sorra, com deies ara, Bàrbara, a través del voluntariat, a través de col·laboració, ja sigui continuada o puntual, i a través, doncs, també hi ha aquesta opció de la compra del sorteig d'or. I tot això per què? Doncs ens ho explicaves ara, per afavorir aquest accés als drets, a les necessitats bàsiques com són l'alimentació, el vestuari de les persones més desafavorides, i també per fer front a la soledat no desitjada. Bàrbara Díaz, coordinadora autonòmica de Creu Roja, gràcies per estar aquesta tarda amb nosaltres. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Adéu.

0: Passen 6 minuts de 8:45 del vespre. Abans de donar pas a l'espai de tertúlia dels dijous, avui tindrem amb nosaltres l'advocat Pablo de Palacio i el periodista Eric Encinas. Volem aprofundir abans sobre dos temes vinculats a l'habitatge i molt actuals, Ricard.
1: Sí, i que ens han fet pensar bastant sobre les dificultats que tenen moltes persones a Espanya i Catalunya per poder accedir a un pis, però alhora també ens han fet reflexionar sobre com la intervenció del mercat de l'habitatge, sobretot pel que fa al lloguer, estan limitant moltes activitats econòmiques que abans l'OLA doncs, no estaven regulades.
0: Doncs a veure, quines són? Explica'ns.
1: Doncs en un primer lloc, segons l'informe anual presentat avui mateix pel Banc d'Espanya, caldria sumar 750.000 pisos nous arreu de l'Estat per resoldre la crisi de l'habitatge. De fet, són 150.000 més que l'any passat. Per tant, al seu entendre, el problema s'està agreujant. I quines mesures proposen? Doncs la més important, i alhora segurament Lola també la més polèmica, és la de limitar els usos no residencials. I la segona qüestió és que, en conèixer aquesta notícia, el Ministeri d'Habitatge ha demanat a les comunitats autònomes i també als ajuntaments que tanquin els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant l'últim any.
0: Doncs ja tenim tota la informació sobre la taula. Ara volem valorar aquestes dues qüestions. Saludem primer a la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carmen Arcarazo. Carmen, què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: A veure, anem a PAMS. Amb aquest informe, el Banc d'Espanya reconeix el problema de l'habitatge per la falta d'oferta. Compartiu aquest diagnòstic o creieu que el problema és per com estan distribuïts els pisos?
2: Sí, no compartim aquest diagnòstic de que el problema vingui principalment de la falta d'oferta. És a dir, en aquest país tenim un problema gravíssim amb l'especulació immobiliària i també tenim un problema molt greu, com també apunta el seu informe, amb la desviació d'oferta d'habitatge que es fa servir per usos que no són els residencials. És a dir, pisos que estan buits, pisos que es fan servir per usos turístics, pisos que es fan servir com a lloguer de temporada, pisos que es fan servir com a segones residències. Llavors, és aquí on realment crec que és interessant aquest informe. És a dir, en aquest país, els anys que més s'ha construït, els anys de la bombolla, també van ser els anys on més van créixer els

0: que tinguem un estoc d'habitatges massa petit comparat amb la població, comparat amb el volum de gent que viu aquí, sinó que tenim realment molts pisos. De fet, tenim un pis per gairebé cada dos habitants, que és molt més del que tenen la majoria de països europeus. Simplement aquests pisos no s'estan fent servir pel que toca. I perquè ens en fem una idea un cop més, això és el 2021, per tant, ara és molt pitjor, però el percentatge de pisos buits, turístics o de temporada, és el segon major percentatge de l'OCDE. Per tant, què ens indiquen totes aquestes dades? Que tenim una part del parc d'habitatge segrestada per usos no residencials i, per tant, que no està a disposició de resoldre aquesta crisi de l'habitatge. I el que cal fer ara mateix és recuperar tots aquests pisos que se'ns han desviat.
1: Clar, mentrestant, és veritat que les administracions han demanat moltes vegades el que ja coneixem com la Sareb, no? El mal nombrat com a banc dolent, que té molts pisos. Aquí a Catalunya eren més de 10.000, ara no sé la xifra exacta, sí. Però eren moltíssims. Però mentrestant, clar, les administracions estan buscant diferents opcions, no?, per anar solucionant a poc a poc aquest problema. I a Catalunya el mercat del lloguer, la realitat és que està molt regulat pel topall de preus, des del residencial fins al de temporada. Creieu que ara cal esperar aquestes limitacions funcionin o fins on hi arribaríeu vosaltres?
0: Sí, crec que no podem esperar a que les regulacions funcionin per si soles. És cert que a Catalunya en el temps recent hem avançat, no? S'ha aprovat una regulació de lloguer de temporada d'habitacions, s'ha anunciat que l'any que ve entrarà en vigor una norma que el que farà és recuperar els pisos turístics, però el que veiem és que en matèria d'habitatge les normes, quan les anuncies i quan estan en vigor, molt sovint no es compleixen. Llavors aquí el que ens cal és tenir administracions públiques que estiguin compromeses amb la implementació de les normes. I això què vol dir? Vol dir tenir inspectors, no?, que algú vigili que realment es compleixen, com passa amb qüestions fiscals o amb qüestions laborals, i també calen sancions, perquè si no es posen sancions, si no hi ha un càstig per aquells que segueixen especulant amb l'habitatge, per aquells que tenen pisos turístics il·legals, que segueixen fent lloguer temporada quan no toca, si no hi ha cap càstig, llavors el missatge que s'envia és un missatge de total impunitat i, per tant, tot i que tinguem lleis aprovades, el que venia passant fins ara. Llavors, evidentment Catalunya és un referent a l'Estat pel que fa als avenços en matèria d'habitatge, però correm el risc de que si aquests avenços que es fan en matèria legislativa no passen del paper al carrer, queden en paper mullat.
1: Clar, de fet, en aquest sentit, en conèixer aquest informe, el Ministeri el que ha fet, per exemple, no ha sigut anunciar noves sancions una mica per pressionar el sector privat, sinó que el que ha fet ha sigut demanar, com comentàvem abans, que es tanquin aquests més de 100.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat l'últim any. Entenc que en aquest sentit hi estan d'acord, però que segueixen, no?, amb aquesta voluntat de dir, escolta, sense sancions, per molta normativa que hi hagi, aquí la gent no la complirà, perquè entenc que des del vostre punt de vista o des de les vostres dades veieu o enteneu que els val més el benefici que treuen amb aquesta activitat econòmica que no pas de les multes que paguen.
0: Clar, bueno, primer que no se'n posen de multes ara mateix, i segon, que, per exemple, parlaves de la matèria turística, no? S'ha anunciat que a partir de l'any que ve poden començar a retirar-se llicències de pisos turístics. Sí. Barcelona, per exemple, ja ha dit que les retirarà totes. Per tant, que en teoria podríem guanyar gairebé 10.000 pisos que podrien anar al lloguer residencial. Vale. Si això no es planifica i l'Ajuntament no s'assegura que aquests pisos passen al mercat residencial, és molt probable que aquests pisos passin a ser segones residències de gent rica, que passin a ser lloguers de temporada, que passin a ser co-livings, com per exemple New Amsterdam Developers, que està fent fora el Xema, un cas que s'ha fet bastant conegut.
1: Sí, sí.
0: O sigui, que tu el fet de que diguis prou pisos turístics no et garanteix que tot això es tornarà regulat de 5 anys, tal. Si no hi ha administració que realment té un pla i diu, vale, com recuperarem tot aquest estoc d'habitatge, això pot derivar-se a altres usos i, per tant, podem perdre una de les oportunitats més grans per ampliar el parc d'habitatge assequible que hem tingut en els anys recents. O sigui, realment ens hi juguem molt.
1: Clar, perquè mentre, per entendre'ns, aquesta voluntat d'una política no existeixi de recuperar els pisos que abans estaven en mans públiques i que s'han privatitzat, quin marge hi ha per augmentar el parc sense dependre del sector privat, tenint en compte que, a part, la construcció pública, que és una cosa que sí que el govern està fomentant, però és molt lenta, no? És a dir, què hem de fer? Hem d'esperar a que passi el temps? És a dir, no hi ha cap mesura temporal que sigui fructífera en aquest sentit.
0: Bueno, o sigui...

0: D'una banda, és absolutament cert el que dius, no? Construir habitatge públic nou no és una cosa que l'anuncis avui i passi demà. Sí que hi ha eines per adquirir habitatge públic de manera molt més ràpida, és a dir, els ajuntaments, la Generalitat, el que pot fer és exercir el seu dret de tanteig i retracte i comprar habitatge ja construït. Habitatge que podria tenir funcions turístiques, funcions de temporada o simplement habitatge de luxe, pot passar al parc d'habitatge públic i tu compres avui i demà ja tens habitatge públic. Això pot passar. I segon, evidentment, calen mesures per intervenir al mercat. És a dir, si entenem que el problema no és d'oferta, o no només és d'oferta, sinó que és un problema molt més ampli i que aquí hi ha qüestions d'incompliments legals, d'especulació, d'usos que no toquen, doncs aquí el deure que tenen les administracions és aprovar normes per contenir el lloguer, per recuperar els pisos perduts, per prohibir les compres especulatives, perquè els contractes de lloguer siguin definits. No, no pot ser que la gent llogatera cada 5 anys estigui fent les maletes perquè la fan fora de manera absolutament legal. Bueno, tot això, encara hi ha molt camp per córrer. És veritat que Catalunya ha avançat en alguns aspectes, però encara hi ha camp per córrer. I en tercer lloc, com dèiem, les normes. Si no hi ha algú que sancioni, algú que inspeccioni, i realment no genera un estat de dret en el món immobiliari, que ara mateix no existeix, o sigui, ara mateix aquells que, els inversors immobiliaris viuen absolutament tranquils al nostre país saltant-se les lleis, si això no canvia, la realitat tampoc canviarà. Llavors, jo crec que aquestes tres potes són fonamentals, no? Adquirir habitatge que passi a mons públiques, regular molt millor el mercat privat i, en tercer lloc, assegurar-se que aquestes regulacions són una realitat a partir de la inspecció i la sanció.
1: I, Carmen, com a portaveu del sindicat de llogateres, vosaltres, sí, on ubiqueu la línia aquesta tan fina que hi ha, no? Que potser és on es troba els principals problemes l'administració. On poseu aquesta línia tan fina entre protegir el dret de l'habitatge i limitar activitats que avui en dia són legítimes?
0: A veure, l'habitatge és el problema número 1 d'aquest país, no? La preocupació principal dels ciutadans de Catalunya i dels ciutadans de l'estat espanyol ara mateix és l'habitatge. El que treu la son a la gent és l'habitatge. Llavors, a mi em sembla molt bé que algú hagi pensat que voldria fer molts diners en pisos turístics, però vivim en un país absolutament massificat turísticament, que és una activitat que genera beneficis per uns pocs i genera unes condicions laborals per la majoria que són baixíssimes, no? Que no ens ajuda a avançar com a país, i per tant aquesta gent ja ha fet molt benefici durant molt de temps i ara s'han d'acostumar a un altre tipus d'economia. És a dir, jo entenc que hi pugui haver activitat econòmica relacionada amb el món immobiliari, però això, més enllà de la gent que hi guanya, més enllà dels pocs que hi guanyen, com a país no ens ajuda. És a dir, Catalunya estaria en un molt millor lloc si, en comptes de tenir una economia basada en el turisme, en l'especulació, en l'extracció de rendes, tingués una economia basada en la producció, no? En generar valor real, en tenir una indústria verda que fes realment avançar el país amb sous estables, en llocs on la gent es pugui sindicar i tenir millors condicions laborals. Això ara mateix no és així, no? Tenim d'una banda una especulació immobiliària que fa que la gent li robin la meitat del sou i a sobre uns sous baixíssims, perquè ens hem enfocat tota la nostra economia al sector serveis, al sector turístic, que també ens empobreix per les condicions laborals que generen. Llavors, quan parlem de que cal capgirar la situació de l'habitatge, en el fons també estem parlant de capgirar l'economia i tenir una economia que generi molts més beneficis per tothom i no només per uns pocs que en el fons estan forrant a base de generar unes condicions molt dolentes per la resta.
2: Doncs deixem aquí aquesta primera part de l'anàlisi arran d'aquesta notícia en clau d'habitatge que n'hem parlat amb la portaveu del sindicat de llogateres, Carmen Arcarazo. Carmen, que vagi molt bé, bona tarda.
0: Que vagi molt bé, bona tarda.
2: Tenim aquesta part, ara fem una petita pausa i escoltem l'altra cara de la moneda.
3: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
4: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Fenie Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenieenergia.es o llama al 900-215-470.
2: Vinga, doncs ara sí, parlem amb l'altra part. Marian Muro, portaveu de Partur, els propietaris d'apartaments turístics. Marian, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda.
2: A veure, el Banc d'Espanya parla d'un dèficit molt important.

0: portant d'habitatge, ho dèiem ara. Vostès comparteixen aquesta diagnosi de manca d'oferta o creuen que el problema és més aviat com s'està gestionant i regulant el parc existent?
1: A veure, nosaltres compartim el diagnòstic del Banc d'Espanya sobre la necessitat d'incrementar l'oferta d'habitatge. De fet, el propi informe identifica com el principal problema el gran desequilibri que hi ha entre la generació creació de noves llars i el ritme de construcció d'habitatge, que ha generat un dèficit acumulat de 750.000 habitatges. Aleshores, nosaltres, totes les advertències, tots els punts que menciona, com és la restricció d'accés al sòl, els problemes de planificació urbanística, els controls en els preus del lloguer, no? que dona lloc, i això ho venim dient des de fa temps, a una reducció de l'oferta. És a dir, realment estem totalment d'acord.
2: Clar, en aquest sentit, ara ho comentaves, no?, que potser una de les propostes que mencionaven des del Banc d'Espanya és limitar els usos no residencials, això us afecta a vosaltres de ple. Creieu que aquesta dificultat que estan tenint, sobretot per construir pisos públics, l'estan pagant amb vosaltres? Creieu que sou un blanc fàcil en aquest sentit?
1: Això totalment, però nosaltres no ens tenim que veure interpel·lats, per exemple, a Barcelona, amb aquesta menció, perquè Barcelona ja no facilita, prohibeix els usos turístics d'habitatge des de l'any 2014. De fet, és un punt molt important el que acabes d'esmentar. L'única activitat econòmica en residencial que està limitada és la de la turística. És a dir, hi ha 28.000 habitatges que es destinen a altres activitats econòmiques, com perruqueries, acadèmies de llengües, despatx d'advocats, notaries, però només s'ha actuat fins a la data amb l'ús turístic. També l'informe, no?, esmenta la necessitat, no?, de mobilitzar l'habitatge que està buit. No ens oblidem que a Barcelona hi ha 60.000 habitatges buits. És a dir, que si anem sumant, i, o sigui, jo quan estava llegint aquest informe, precisament estava pensant que tot lo dolent que esmena aquest informe és el que està succeint aquí. És a dir, tenim una forta restricció al sòl, uns problemes de planificació horrorosos, una burocràcia increïble, tenim una regulació que canvia cada 2x3, tenim 60.000 habitatges buits, 28.000 que es dediquen a altres activitats econòmiques, i un fet molt important, que és el transport, que el Banc d'Espanya invoca molt la necessitat de tenir un transport fort amb la perifèria, amb el sentit de que això ajuda a reduir la pressió a la ciutat. Invoca la necessitat de fer inversions. Nosaltres diem i reiterem que mentre Rodalies funcioni com funciona, no es podrà resoldre i flexibilitzar la intensitat que tenim a Barcelona.
2: Clar, entre altres coses, ara mencionaves, no?, aquests canvis de regulacions tan constants. Creus que ara el que caldria és donar una mica de temps a aquestes regulacions que s'estan fent, sobretot en els habitatges residencials, perquè al cap i a la fi es pugui treure una mica aquesta pressió, no?, que esteu patint els apartaments turístics?
1: A veure, aquí hi ha una evidència que és molt clara. És a dir, lo fàcil per a una administració és anar contra els pisos turístics, perquè tot la resta, que parlem d'infraestructures de transport, el posar accés al sòl, el fer una reducció automàtica de tota la burocràcia, de simplificar la regulació, tot això ni ho fan ni ho faran. O sigui, té que haver una voluntat d'esforç i de consens que no existeix, i aleshores aquí, en aquests moments, ens estem guiant per decisions polítiques però no per resoldre la realitat d'una

0: problemàtica que afecta molta gent. Escolta, jo veig els percentatges de joves afectats, que jo també sóc mare de quatre joves. Dius, bueno, pues si tu vols que realment aquesta gent pugui accedir a un habitatge, pugui tenir un projecte de vida, pugui adquirir alguna cosa, home, pues treu tots els impostos a la gent jove. Mm. No? O facilita.
1: Clar, són diferents polítiques, no?, en aquest sentit, les fiscals. Però a part d'això, clar, em comentava, no?, el govern o les administracions no estan fent res, diguem-ne, sobretot per què comentaves, no?, per la construcció de nous pisos, per ampliar l'oferta, per millorar la mobilitat entre ciutats.
0: A Catalunya és un desastre.
1: Sí.
0: O sigui, és un absolut desastre.
1: Més enllà d'això, per exemple, el Ministeri avui apuntava, no, en conèixer aquest informe, que demanava a les comunitats autònomes i també als ajuntaments que tanquessin els més de 100.000 pisos turístics il·legals que han detectat. Per tant, algú en el vostre sector està fent coses per justificar, no, que realment es pugui arribar a pensar des de les administracions que hi ha molts pisos turístics que limiten l'ús residencial.
0: Estic d'acord, però això no és el cas nostre.
1: Val.
0: Estic d'acord i jo ho podem demostrar. Nosaltres tenim les dades d'inspecció de l'Ajuntament. Mm. És a dir, que nosaltres treballem amb dades oficials. En aquests moments la ciutat de Barcelona pràcticament té unes 500 habitatges turístics il·legals que corresponen a màfies que tenen moltes dificultats per poder agafar-les, canvien de titularitat contínuament, etc. A Barcelona, i jo amb això tinc que dir que el govern de la senyora Colau va fer una gran tasca, en aquests moments no hi ha. I de fet, quan hi havia el registre únic d'arrendaments temporals, que com sabeu ara el tribunal ho ha suspès, sí. Hi havia claríssimament que la ciutat de Barcelona no s'havien denegat registres, perquè és que nosaltres a Barcelona l'actuació és absolutament legal amb dades de l'Ajuntament. Ara és cert, i jo no vull dir que no, és a dir, jo sempre dic que Barcelona va ser la primera que va actuar el 2012, que porta des del 2014 sense donar llicències i que s'ha treballat molt amb la inspecció, i per tant avui Barcelona és l'exemple a Europa, hi ha molts estudis que ho diuen, sobre com regular una activitat de forma ordenada.
1: Mm-hmm. Clar, a part d'això, realment, bueno, és interessant aquest punt que comentes, perquè clar, entenem que des de les persones que feu un ús legal d'aquesta activitat econòmica, segur que no veieu amb bons ulls els que al final permeten que ataquin una mica a tot el col·lectiu. Però a part també, una cosa que es comenta des de les administracions, potser per justificar les seves polítiques, és el fet de dir, no, que tots aquests pisos turístics, si es limita aquesta activitat, passaran automàticament al mercat del lloguer habitual. Això és un pensament realista o el comportament dels propietaris és més complex?
0: A veure, anem a centrar-nos. Els pisos turístics a Barcelona representen l'1% del parc d'habitatge de la ciutat. Estan absolutament descentralitzats per districtes. És veritat, i nosaltres ja sabem, la decisió, per exemple, de l'alcalde de la ciutat de Barcelona d'eliminar, d'expropiar aquestes llicències l'any 2028. Quin és el seu argument? El seu argument és que aquests 10.000 habitatges passaran al parc d'habitatge residencial de llarga estada. Quina és la veritat? Però no es diu. I jo no puc entendre com no es diu la veritat a la gent i es creen falses expectatives. És que a la fi a tu et podran treure la teva habilitació, la teva llicència, però fins avui el dret de propietat és un dret fonamental i tu faràs amb el teu habitatge el que vulguis. Un despatx d'advocat, podràs posar una perruqueria, t'ho podràs vendre, ho podràs tancar com aquests 60.000 per inseguretat jurídica, perquè tens por que demà t'entri alguna persona que no et pagui la tinguis 5 anys. És a dir, que no hi ha cap tipus de relació de causa-efecte, no hi ha idoneïtat de la

0: La mesura adoptada, i això precisament, és el que s'ha portat a Europa. O sigui, jo crec que és molt important el que no es té que enganyar la gent. El que es té que fer és construir, facilitar, posar sol, reduir tràmits, reduir impostos, arreglar el transport. Però el que no es pot, perquè jo de totes les mesures que he llegit amb aquest informe del banc, és que cap ni una l'està fent en aquests moments Catalunya i Barcelona. I et diré una cosa que crec que és, que també crec que és rellevant. Mira, no sé si recordeu vosaltres que es va posar el límit de renta també als contractes temporals, perquè va haver una fuga important dels que tenien el lloguer, el pis llogat a llarga estada, als temporals perquè no tenien límit de renta. El Parlament de Catalunya va aprovar una norma en virtut del qual aquell topall també s'aplicava al contracte temporal a fi de que es pogués incrementar una altra vegada el parc d'habitatge de llarga estada. En dades d'avui estem igual. O sigui, no s'ha mogut un contracte de temporal a llarga estada, amb el límit. I per què? Per por. Perquè la gent diu, bueno, molt bé, jo tinc el límit en el temporal, però jo no penso fer un llarga estada, perquè si aquí en 5 anys em canvien la llei, tot s'està legislant amb decrets lleis, i resulta que ara hi ha un president que em diu que jo tinc que mantenir 20 anys d'aquest lloguer perquè aquesta persona és vulnerable i tinc que assumir jo una responsabilitat que no em pertoca, doncs jo prefereixo fer un temporal i a l'any jo tindré la capacitat de decisió del que faig.
1: Doncs recollim aquestes demandes. Marianne Moró, portaveu de Partur, gràcies per atendre'ns aquesta tarda a La Brúixola, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I volem saber què ens espera d'aquí una estona a La Brúixola del Radio Estadio. Albert Arranz, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a La Brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui escoltarem el defensa de l'Ella i nou jugador del Real Madrid, Marco Corella, des de la concentració de la selecció espanyola a Chattanooga, Tennessee, a dos dies d'enfrontar Aràbia al segon partit dels de La Fuente del Mundial de Futbol. Per cert, que el Bernabéu han anunciat avui la seva tercera incorporació. El central francès del Liverpool, Ibrahima Konaté, que signa per 4 temporades. Un Mundial en el que ahir anotava doblet el davanter del Bayern, Harry Kane, per la victòria d'Anglaterra davant Croàcia, mentre Cristiano Ronaldo passava pràcticament desapercebut en l'empat de Portugal davant la República Democràtica del Congo. A més, la farem petar des de Califòrnia amb l'entrenador del Club Natació Atlètic Barceloneta, que acaba de tancar la temporada perfecta al waterpolo masculí. Ha assolit els 5 títols en joc, el darrer, la segona Champions League de la història de l'entitat marinera. I repassarem en format tertulia tota l'actualitat del món del bàsquet a nostre de 3. Tot plegat de 2 de 9 fins la 10 en punt de...
1: Perfecte, Albert, gràcies, bona tarda.
2: Bé, adéu-siau.
3: La Brúixola amb Lola Sorribas.
1: Passen 3 minuts de les 8 del vespre, obrim aquest espai en què reflexionem sobre les notícies dels últims dies aquí a La Brúixola, espai de tertúlia. Després d'una setmana en què veiem Pedro Sánchez a Madrid, a Barcelona, a Canàries, acompanyant el Papa Lleu XIV durant la seva visita apostòlica a Espanya, el president espanyol ha hagut de fer front a la que pot haver estat una de les setmanes més dures del seu mandat, amb la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional, entre d'altres personalitats del PSOE. Aquesta és la qüestió principal que volem abordar avui a La Brúixola, però abans escoltem l'editorial del Cap d'Informatius de la Casa, Gabriel Figueredo. Què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. Tota l'atenció política ha estat centrada aquesta setmana a Madrid. Ho podríem resumir com la setmana horribilis per al PSOE i Pedro Sánchez, amb la compareixença de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional i ara també la imputació de les seves filles. Políticament, creix la pressió sobre el president del govern espanyol perquè convoqui convoqui eleccions anticipades. De moment, ni Junts ni el PP han pogut forçar Pedro Sánchez a fer-ho, però sí que han fet pinya per constatar que la legislatura pateix un bloqueig polític i reclamar responsabilitats polítiques al govern espanyol en els casos de suposada corrupció. Una aliança, la dels juntaires i els populars, que no anirà més. No hi haurà moció de censura, ni instrumental, ni d'un altre tipus. Els de Carles Puigdemont viuen molt més còmodes

0: en l'actual conjuntura, burxant i desgastant l'executiu socialista, que no pas anant a unes eleccions incertes que poden donar pas a una majoria de PP i Vox. Difícilment es pot repetir la carambola de l'any 2023, que va permetre que els 7 diputats de Junts, un resultat molt discret, es convertís en un triomf. De moment, qui s'ho mira tot amb certa tranquil·litat és el president de la Generalitat, Salvador Illa. Després de la visita del Papa, la normalitat ha tornat a Catalunya. A l'espera de poder aprovar els pressupostos, els primers d'aquesta legislatura, a principis de juliol, Illa torna a viure en el seu relatiu oasi. S'acaba el curs escolar i, per tant, s'acabaran les mobilitzacions dels docents, almenys fins al curs vinent. Els metges, sí, continuen molestos, però ja porten més d'una desena de jornades de vaga i la posició de l'executiu no s'ha mogut ni un mil·límetre. Tot i les dificultats, el govern socialista es mou amb perícia en aquests esculls domèstics, més encara sabent que políticament ja està blindat fins al 2028. Ara, a curt termini, el que preocupa és la campanya d'incendis forestals. S'acosta la primera onada de calor de l'estiu i els focs ja comencen a formar part del nostre dia a dia.
1: Gràcies, Gavi. Doncs moment ara de presentar els tertulians que ens acompanyen avui, el periodista Eric Encinas. Eric, bona tarda.
2: Bona tarda, Lola.
1: I l'advocat Pablo de Palacio. Pablo, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: A veure, no parlarem d'incendis, però la calor intensa d'aquests dies i el nombre de focs ens fa pensar que ens espera una campanya complicada, eh?
2: Totalment, totalment, ja, bueno, ja ens està donant el sol, era el que comentaven a l'off. Sí, sí, sense buscar-lo, eh?
1: Exacte. A veure, sí, digues, Pablo.
3: Ens ve un Sant Joan complicat, eh? Ens ve un Sant Joan molt complicat.
1: Important, conscienciació i prevenció. A veure, endinsem-nos a la qüestió que volem tractar avui. Com valoreu, com heu vist vosaltres aquesta setmana judicial que ha viscut el PSOE aquests dies? Escoltàvem Ferrés a Pedro Sánchez, que deia doncs, que en cas que aquells pressupostos dels que parlava de cara a l'any vinent, pressupostos generals, doncs, no fossin aprovats, doncs, que s'obria, no? Semblava que albirava un possible avançament electoral, això és el que deia fa una estona, o més o menys el que s'ha pogut interpretar de les seves declaracions. Com heu vist vosaltres aquestes jornades?
2: Bueno, jo crec que ara mateix anem a veure, veurem si s'adelanten, no, les eleccions, però en tot cas és evident que la situació és molt greu. Jo crec que estem en un moment històric, és a dir, és una de les pitjors crisis que ha tingut Espanya ara mateix. Tenim una situació inèdita en el sentit de que hi ha molts imputats que pertanyen al PSOE. Hem tingut abans corrupció del PP, corrupció d'altres governs, també de Catalunya, d'altres partits, però és evident que el que està passant ara mateix a la situació nacional, que ens ha de preocupar a tots, no? Doncs és molt greu i dona peu a que es comenti molt, tot i que s'hagi aturat aquest intent també de Junts, no? De parlar d'adelantar les eleccions, però és evident que Junts, i el que deia, coincideixo també el que deia l'editorial a la introducció, Graviel, no? Figueredo, és que, bueno, Junts està en un moment que també no els interessa molt que hi hagi un govern, no? Del PP i Vox, perquè no tindran les avantatges que han tingut amb el PSOE perquè no les oferiran. És a dir, com a molt, donaran algun tipus de concessió en el sentit de pressupostari o en aquest sentit a Catalunya, però no seran concessions polítiques i ideològiques com ha fet el govern del PSOE, no? Llavors és evident que estem en una situació, jo crec, de bucleig enmig de molts escàndols de corrupció i de una declaració que va ser ahir de Zapatero, bueno, d'aquesta setmana, que no va aportar res, jo crec, que no va aportar res nou al jutge i que ha donat peu a que avui sigui notícia que hagin imputat a les dues filles, no? I a la secretària també de Zapatero.
3: Sí, per mi, evidentment, des del punt de vista estrictament polític, em sembla que des del moment en què els focus mediàtics són els processos judicials del govern, és un govern que en principi està obsolet des del meu punt de vista. A partir d'aquí, si el PSOE està acaparant totes les portades dels informatius, hauria de ser per les iniciatives legislatives que porta a terme i no precisament per escàndols de presumpta corrupció. Per tant, des d'aquest punt de vista, evidentment, jo crec que és un govern que per molts dies que puguin passar o amb independència dels pressupostos de l'any vinent que s'aprovin o no s'aprovin, és un govern que penso que d'ara en endavant no podrà tirar endavant cap mena de mesura legislativa en benefici del objectiu pel qual va ser escollit, que va ser precisament per governar i no per ser part en processos de presumpta corrupció. A partir d'aquí, evidentment, Pedro Sánchez és un actor polític que, ho hem de dir, n'ha vist d'aquest color a més d'una ocasió. Quan tots pensàvem que ja anava a fer un pas al costat, va fer un període de reflexió i va dir que continuava, i per tant jo no m'atreveria en aquest moment a dir si l'any vinent, independència de l'aprovació d'aquests pressupostos o no, realment s'obriria un avançament electoral o realment continuaria fins a esgotar el seu mandat. El que sí que és evident és que les notícies que arriben des de l'Audiència Nacional només un dia més tard de les declaracions de Zapatero, el que deixen entreveure és que d'aquestes declaracions, més enllà de, diguéssim, lo exculpatòries o no exculpatòries que puguin ser per Zapatero, el que sí que és evident és que ara mateix s'ha obert una nova peça, un nou semi-escàndol, podríem dir-ho, davant de les filles i l'exsecretària, que evidentment des d'aquest moment passen a ser persones que estan imputades, tot i que la interlocutòria, l'autor que s'ha fet conèixer, no és del tot precís, perquè no ho diu exactament, però sí que és evident, perquè així s'ha informat per part del Poder Judicial, que han estat imputades per part del magistrat que porta la instrucció. Per tant, a partir d'ara veiem no només a Zapatero en aquesta trama, sinó que entren també les dues filles i entra l'exsecretària. Per tant, tot això va agafant cada vegada més força i veurem finalment on arriba, no? Tot això suma, evidentment, al procés que està portant el juez Peinado, el jutjat d'instrucció 41, contra la dona de Pedro Sánchez, i que ara mateix és el primer moment en què les acusacions populars d'aquell judici han demanat mesures cautelars, com és la retirada del passaport i com és les compareixences cada 15 dies als jutjats. Per tant, tot això dins d'una setmana judicial molt complicada, no només pel Partit Socialista, sinó sobretot per Pedro Sánchez i per la seva cúpula, que ja veurem d'ara endavant com continua i quines mesures, torno a dir, pot tirar endavant amb aquesta situació tan problemàtica que té el seu entorn.
1: Us volia preguntar, a veure, quina imatge creieu que es trasllada, sobretot de cara a l'electorat, si s'avancin o no les eleccions? El que sí que queda clar és que el 2027 toca anar a les urnes. Per tant, de cara a tot el que està passant, de cara a l'electorat, el fet de veure un expresident assegut al banc dels acusats, quina imatge creieu que dona?
2: Bé, Zapatero jo crec que era una persona, no?, que per l'esquerra era un referent. Jo crec que per l'esquerra, tant a Catalunya com a nivell de l'Estat, era un referent. Jo crec que ho pintaven així en molts mitjans també propers a l'esquerra, no? Però és evident que això s'ha tombat ara mateix, perquè ara mateix està tot en dubte, està imputat per delictes molt greus, entre ells organització criminal, blanqueig i tràfic d'influències. Són delictes molt greus, no?, que comporten elevades penes de prisió si hi ha condemna, i de moment no s'ha fet una mesura preventiva, no?, de retirada del passaport com pedien les acusacions populars, no?, almenys això, però és evident que hi ha terreny, no?, hi ha judici, i que hi ha moltes proves que també apunten indicis, no?, que estan de l'UDEF. Sí que és veritat, i a mi m'agradaria dir que el govern està donant voltes, no?, també ara culpant Estats Units, no?, de que estigui detrás, darrere, no?, d'haver aportat proves, no?, en contra de Zapatero, però sí que hi ha una part de veritat en això, que Estats Units ha col·laborat amb l'UDEF per contribuir en proves, no? Però d'allà a fer aquesta teoria de la conspiració com si fos una teoria de la conspiració, és evident que és interessada i que busca recuperar els votants que estan perdent en l'esquerra, no?, a través d'aquesta crítica als Estats Units, que en tot cas això no és nou. Hi ha col·laboracions en altres temes de delinqüència, i no només que afecten a polítics, a organitzacions criminals, col·laboracions entre Estats Units, entre altres països d'Europa. La Interpol també ha portat informació. Llavors és evident que això no dona peu a que hi hagi una teoria de la conspiració contra el PSOE per part dels Estats Units, sinó és una simple col·laboració, que és veritat que es dona en un moment de tensió entre Estats Units i Espanya per la postura que està tenint el govern també referent a Trump, però en qualsevol cas, si hi ha indicis, és per això que s'ha obert una investigació. No hi ha una politització de la justícia, no?, com s'està venent. Jo crec que és l'única forma, no? S'han enrocat del PSOE intentant no perdre, perquè hem vist que estan perdent votants, jo crec que en l'esquerra.
3: Bé, jo crec que des del punt de vista de l'electorat, evidentment, aquesta és una qüestió més que suma a les que ja venim coneixent en els darrers dos anys, diria jo, no? Evidentment, és la primera vegada en la història de la democràcia espanyola que hi ha un expresident del govern imputat i assegut davant d'un jutge per presumptes delictes que, com deia l'Eric, doncs són d'una gravetat considerable. Però també és la primera vegada que amb un govern del PSOE i que en democràcia hi ha un fiscal general de l'Estat que no només és investigat sinó que és condemnat i per tant és inhabilitat per exercir el seu càrrec. És la primera vegada que la dona del president del govern està imputada, quan menys ja veurem com acabarà aquesta qüestió, però quan menys està imputada per presumptes delictes que també tenen una gravetat considerable. És la primera vegada que el germà del president està imputat també en una altra causa i ja amb un judici celebrat. Per tant, jo des del punt de vista dels votants, jo no sé si els votants continuaran confiant o no confiant en el Partit Socialista. Al final és veritat que és un partit que sempre ha sigut el representant de l'esquerra, no? I per tant aquell votant d'esquerra, doncs difícilment puc pensar que pugui votar un altre partit diferent i que per aquesta qüestió es passi o viri cap a la dreta o viri cap a Podemos. Podemos podria ser un partit que es podria beneficiar certament de tota aquesta qüestió política actual. Més enllà d'això, el que sí que considero és que Pedro Sánchez aquí, més enllà de cadascun dels problemes judicials que té, té un que és encara més gran i que per mi ho engloba tot, i és que ell, quan va arribar a la Moncloa, va arribar dient que netejaria de corrupció i que faria tot el possible perquè no tornés a passar. I hem de recordar com va arribar a la Moncloa. Va arribar amb una moció de censura a un govern que en aquell moment tenia un cas de corrupció com era el del Partit Popular de Mariano Rajoy. I va sortir, precisament va sortir a favor aquella moció de censura per aquesta corrupció. Per tant, jo crec que més enllà dels petits o grans, cadascú aquí, però dels petits matisos que tingui cadascuna de les qüestions judicials que té darrere, la més problemàtica en aquest sentit és un compromís que des d'aquest punt de vista no s'ha assumit ni s'ha exercitat, per tant...
2: I fins i tot que Zapatero deia en mítings que el socialista ha de viure en humilitat, no? Això deia en els mítings, no? Jo crec que és aquest debat, no? Realment hipòcrita, no? En aquest sentit, per totes les informacions que estan sortint, és el que realment passa a factura, més enllà de la... és el que comparteixo, sí, més enllà de dels fets, no? I de les sentències que puguin haver, no? Que hi ha molts imputats, veurem com queden tots, no?
1: Malgrat tot, creieu que tot això serà suficient com perquè l'electorat doncs acabi retirant el suport que en aquest cas tenia Pedro Sánchez, en favor d'un PP, una coalició de PP i Vox? De fet, avui des de Brussel·les, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, obria la porta a tenir doncs això, aquesta coalició amb Vox per portar dita estabilitat política a Espanya.
3: No, jo crec que el votant del Partit Socialista no passarà al Partit Popular.
1: Els indecisos potser, o els del...
3: Potser els que no han sigut d'esquerra ni de dreta mai, sinó que sempre han estat doncs una miqueta, diguéssim, a dues aigües, i que quan el Partit Popular ha tingut els casos més escandalosos de corrupció s'ha passat cap al PSOE, i quan el PSOE els ha tingut s'ha passat cap al PP. Aquests sí que possiblement veurem com hi ha una certa... doncs una certa divergència entre un partit i l'altre. Però el votant d'esquerra, el votant que vota les polítiques, no el partit sinó les polítiques d'esquerra, difícilment virarà cap a un partit com és el Partit Popular amb unes polítiques de dreta i que a part està obrint la porta a pactar amb Vox. És a dir, jo crec que això, més enllà de la qüestió estrictament política i de repartiment electoral, el que sí que és evident és que com a molt aquell votant, si li treu aquesta confiança, s'anirà cap a un partit d'esquerra, a lo millor sense la suficient força parlamentària com per poder ser decisiu en una possible investidura o en una possible doncs presa de decisions en quant a iniciatives legislatives, però que viri d'una esquerra a una dreta amb una possibilitat de pactar amb Vox, a mi això em sembla que és pràcticament impossible.
2: Mm-hmm. Sí, sí, no, en aquest moment sí. El que passa ara mateix, jo crec que l'esquerra té un problema també que bueno, està intentant no, la part de Rufián, no, i tot això, fer una nova esquerra d'aquella manera, no, però clar, el problema és això, no, que l'esquerra està realment ara mateix està fragmentada. Jo crec que és evident que està molt tocada i evidentment les enquestes ho estan dient també, és a dir, que estan perdent molts votants, no? Però, bueno, i de fet les darreres eleccions que hi ha hagut autonòmiques, l'esquerra ha tingut una, en general els partits d'esquerra han baixat, no? Llavors, bueno, estem veient aquesta tendència. A part, jo crec que Zapatero, a part d'això, a nivell internacional ha sigut qui ha marcat l'agenda, no? En temes com de Venezuela, no? A Pedro Sánchez, no? Per als vincles que s'estan també investigant, i és evident que això passa factura, sí, sí.
1: Aterrem tot això a Catalunya, si us sembla. Mm-hmm. Salvador Illa durant tot aquest temps ha tancat files amb Pedro Sánchez, avui ho ha tornat a fer. Com creieu que li pot passar factura, si creieu que pot ser així, al govern català?
3: Bé, per ara no sembla ser que el Partit Socialista de Catalunya tingui gaire implicació, no? Més enllà d'evidentment les paraules. Sí que va haver un moment que es deia un contracte que tenia i que s'havia signat per part de la Generalitat amb una empresa, o després també es deia que si en el finançament de les eleccions, el període electoral, tota aquesta història es va comentar, però després sobre el paper és veritat que ha quedat molt, molt minvat tot això. A mi em sembla que des del punt de vista de Catalunya, el bo que té el Partit Socialista de Catalunya és que sempre, no només ara, sinó sempre, inclús durant el període en què va haver tot el conflicte independentista i tot el conflicte sobiranista de Catalunya, van ser un partit que, encara que tingui arrels amb el Partit Socialista Nacional, però és veritat que és un partit que, quan menys, té una manera de fer diferent, té uns actors diferents, i sembla ser que quan menys no té la mateixa jerarquia en quant a la presa de decisions que pot tenir un altre partit, com pot ser el Partit Popular, que evidentment sí que les decisions que es prenen aquí moltes vegades són consensuades per part de la directiva nacional, no? Per tant, jo crec que en aquest sentit és veritat que això els hi afavoreix en aquest moment en què la situació jurídica i judicial del Partit Nacional doncs és la que és. Jo crec que si no estan sent tan atacats és precisament per això. I només cal recordar què va passar amb el Partit Popular amb tot l'escàndol precisament de corrupció a nivell nacional. Automàticament aquí a Catalunya a nivell electoral es va notar absolutament. Per tant, jo crec que això aquí, en aquest cas concret, no passaria per aquesta independència que sempre han mostrat Partit Socialista i Partit Socialista de Catalunya.
2: Sí, bueno, jo crec que a part, històricament és veritat que Catalunya ha sigut més, ha governat més l'esquerra de lluny, no? Jo crec que tenen tradició aquí a Catalunya, és veritat que a part tenen més probabilitat, no? Però igualment els hi passarà, jo crec que una mica els hi passarà factura, perquè és evident que Illa també en certa manera s'està trepitjant, no? Defensant a determinats imputats que acaben imputats, no? però és evident que sí que Catalunya segueix sent un territori que els hi dona alegries, no? al Partit Socialista. En tot cas, sí que veurem, jo crec que pugi també aquí pues, Aliança, Vox segurament, PP, no? Jo crec que s'estan també això en el terreny polític, no? El mapa, ho estem veient a les xarxes socials també, però ja veurem el que passa quan arribi, perquè encara queden per les catalanes. Sí, sí.
1: Abans d'acabar, també voldria parlar sobre aquest reforç de la justícia europea, la sentència del TCJC a favor de fer més hores de castellà en un centre escolar de Canet de Mar. El tribunal argumenta que la pràctica durant aquests anys pel centre d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava el que són les famílies castellanoparlants que residien de manera temporalment o permanent a Catalunya en una situació, podríem dir, de desavantatge. No sé si creieu que és un pas més de cara a consolidar el criteri del 25% de castellà a les aules, i també, Pablo, en el teu cas et volia preguntar també fins quin punt, quina repercussió jurídica pot tenir aquest reforç de la justícia europea.
3: Sí, evidentment, des del punt de vista jurídic és una instància suprema en quant a la interpretació del que són els drets humans, no? I per tant, si el Tribunal Europeu de Drets Humans ha dit que aquest 25% no vulnera el que és doncs, la immersió lingüística, doncs evidentment ja jurídicament parlant no tenim una altra instància per anar. Sí que és cert que es dona una situació que és quan menys paradoxa i que és quan menys extraordinària, i és que s'ha pronunciat abans el Tribunal Europeu de Drets Humans que el Tribunal Constitucional aquí a Espanya. Ens podríem trobar que el Tribunal Constitucional aquí digués una cosa diferent al que ha dit el Tribunal Europeu de Drets Humans, i per tant aquí ens trobarem una situació inèdita en la qual no m'atreveixo a dir que és el que exactament passaria, perquè una sentència d'Europa i d'un Tribunal de Drets Humans normalment té més pes que la que té el Constitucional.

0: Però també és normal i habitual que el Constitucional normalment es pronunciï abans. Això ja d'entrada. I des del punt de vista doncs, del que diu la sentència o del que hem conegut, el que ve a dir és que, evidentment, ha d'haver-hi una mínima ensenyança, no?, en la llengua castellana, perquè és una llengua oficial, i que si això es priva a tot l'alumnat, el que s'està privant és d'un dret humà, com és doncs, que sigui ensenyat un amb la llengua cooficial de l'Estat. Per tant, prohibir una llengua, jo crec que la conclusió de tot això, amb independència sigui castellà, català, anglès, la llengua que sigui, prohibir una llengua que en un territori és llengua cooficial, ja ha dit sense precedents en la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans que és vulnerar un dret humà. I aquesta és la conclusió que arribem. Després ja estarem més d'acord i estarem més en contra, però és la conclusió a la que arribem. Per tant, a partir d'aquí, doncs bé, veurem de quina manera políticament això doncs, repercuteix i què es fa políticament, però jurídicament s'ha tancat pràcticament la porta, perquè a partir d'aquí no hi ha una instància suprema que pugui interpretar aquesta sentència.
1: Totalment. Bueno, jo crec que aquesta sentència també és històrica, evidentment, perquè bueno, el que demostra bueno, és que els drets lingüístics no, han de ser respectats. Jo crec que estem parlant de drets lingüístics. Catalunya és Espanya, lògicament el castellà és la llengua de l'Estat, i jo crec que és evident que un mínim es té que comprendre que s'ha d'aplicar a Catalunya, perquè si no es complís aquesta sentència, jo crec que estaríem fent un atac, no?, directament a un dret fonamental, com diu la pròpia sentència, a la pròpia Constitució. I de fet s'ha estat incomplint fins ara. Veurem si ara canvia arran d'aquesta sentència. Sí que el conseller de Lingüística ha dit que en principi no vol fer canvis, però és evident que aquesta sentència sí que l'anima, no? I ha de fer els canvis oportuns perquè els alumnes que vulguin, no?, estudiar el 25% en castellà ho puguin fer, perquè al final insisteixo, són les dues llengües, tant el català, i no és un atac contra el català, s'han d'estudiar les dues a Catalunya, tant el castellà com el català, no? S'han d'estudiar de la manera correcta, i és el que, i bueno, i aquesta sentència és el que avala, no? I per tant no s'ha de polititzar aquest tema.
2: Doncs tanquem aquí aquesta tertúlia, com sempre. Eric Encinas, que vagi molt bé, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
2: I Pablo de Palacio, moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
0: Gràcies, Lola, bona tarda.
2: Ho deixem aquí, ens emplacem demà a partir de les 7 de la tarda. Ja saben que divendres és un dia farcit de cultures, de ben segur, ja ho avanço, que demà ho serà, i molt, sobretot, atenció a les temperatures i aquests focs. Ho dèiem a l'inici del programa, que els bombers estan treballant en 9 focs arreu del territori català. 5 s'han declarat només avui, i per ara n'hi ha un d'actiu, que és el d'Alfarràs. Atenció especial a Tarragona i a Lleida amb aquestes temperatures. Que vagi molt bé. Bona tarda. Fins demà.

0: buenas relaciones sexuales. Arranca el partido con Energisil Vigor.
1: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
2: Valorado.
1: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
2: En España.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
4: 2 quarts, futbol i molt més, a Onda Cero Catalunya.
3: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
4: Hola, hola, hola, molt bon vespre a tothom. Nova edició, sí, de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dimarts, que és 18 de juny de 2026. Fins a les 10 clavades manarà el futbol i hi haurà molt més. A les emissores d'Onda Cero Catalunya, amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Rozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció, i amb el gran Dani Sánchez al capdavant del control tècnic. Vinga, va, comencem, entrem en matèria.
3: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio. A Onda Cero Catalunya, amb Albert Arran.
4: I amb la realització musical del Dani Sánchez, passa un minutet i 23 segons del punt horari de 2 de 9 hora magnífica, en tot cas, per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que avui ens deixa un ex-blaugrana, nou madridista, i fixa a la selecció mundialista. Víctor Llucià, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Sí, és Marco Corella que ha pres la paraula i ha estat una bona estona responent les preguntes dels periodistes desplaçats fins a Chattanooga. La roda de premsa, com no podia ser d'una altra manera, ha estat monopolitzada per preguntes sobre el seu fitxatge pel Real Madrid. Un cop es va fer oficial a principis d'aquesta setmana aquesta contractació per part del conjunt blanc per a les properes 6 temporades procedent del Chelsea, de la Premier League. Un moviment que li va suposar una allau de crítiques pel seu passat blaugrana. Va estar a la Masia, recordem que també va passar pel planter del Reial Club Deportiu Espanyol. De fet, està agraït per totes dues etapes les que ha viscut a la seva etapa com a futbolista. Aquest és Marco Corella.
6: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi enrenou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre. Crec que no tinc per què oblidar tot el que m'han ensenyat i tot el que he après, però en aquest moment de la meva vida, en aquesta etapa, crec que era la decisió més oportuna, la que millor m'encaixava, i per això he pres aquesta decisió.
5: I han preguntat al lateral esquerre d'Alella si hi va haver alguna opció de fitxar o no pel Barça, també per l'Atlético de Madrid, que era, de fet, l'equip que ho tenia més avançat abans que aparegués el Real Madrid, però el lateral esquerre ha anat donant llargues.
6: Un proceso de estos es muy largo y no solo depende de ti, hay muchos factores involucrados, y al final creo que lo mejor que me ha pasado es que el Madrid vino con mucha fuerza, que prácticamente no salió de ningún lado, cuando salió ya estaba todo cerrado, y creo que eso para mí fue una cosa muy importante. Tener la oportunidad de dejarlos cerrados antes de que empezase, creo que fue un punto muy importante. Cuando un equipo como el Real Madrid te viene, es muy difícil o prácticamente imposible decirle que no, y no tuve ninguna duda.
5: Ha recalcat en diverses ocasions que està centrat 100% en l'experiència mundialista, que la vol viure al màxim, i que el fitxatge pel Real Madrid va ser qüestió d'un dia i que no el va distreure en cap moment de la selecció espanyola. Una selecció que continua preparant el duel d'aquest diumenge a les 6 de la tarda, segona jornada de la fase de grups del Mundial contra l'Aràbia Saudita. Després d'un empat insuficient, un empat que va ser després d'un partit horrible de la selecció espanyola contra Cap Verd, els de Luis de la Fuente han de reaccionar contra la selecció asiática. I Cucurella opina que aquesta ensopegada els pot fer bé en un futur proper.
6: Bueno, esperamos un partido sobre todo parecido al primer partido contra Cabo Verde, un equipo muy bien defensivamente que intentará aprovechar sus opciones a la contra. Todo el mundo quiere empezar ganando, pero quizás si hubiésemos ganado haciendo el mismo fútbol, hubiésemos ganado el partido ya sea 1-2-0, quizás se hubiese olvidado todo, hubiese parecido que hemos jugado muy bien, que no era la realidad, y quizás con este susto nos hemos puesto en alerta, nos hemos dado cuenta de que no es nada fácil estar aquí, que tenemos que estar al 100% concentrados, en todos los partidos dar nuestra mejor versión, porque cualquier selección te puede ganar. Lo que hicimos en la Euro de ganar todos los partidos no iba a ser lo mismo.
5: També en clau mundial, ahir Anthony Gordon va ser titular amb l'Anglaterra de Thomas Tuchel, que es va imposar a Croàcia per 4-2. El nou extrem blaugrana va disputar 71 minuts del partit, no va estar del tot encertat, això sí, va tenir poquetes ocasions per aparèixer en escena, sí que va ser incansable en la pressió, una de les seves, sense cap mena de dubte, grans virtuts. La quarta diana la va notar Marcus Rashford amb un xut col·locat amb la cama dreta. Dimarts vinent, a les 9 de la nit, Anglaterra-Ghana, segona jornada d'aquesta fase de grups del Mundial. Veurem si altre cop amb Anthony Gordon a l'11 inicial. I t'acabo dient que avui s'ha pronunciat un altre jugador blaugrana, Fermín López, que s'està perdent el Mundial per la fractura que va patir el cinquè metatarsià del peu. Ha volgut tranquil·litzar a la parròquia culer aquest dijous amb un missatge a través del seu Instagram, en què afirma: "No us preocupeu, tornaré aviat", acompanyat d'un vídeo amb jugades i amb gols d'aquesta mateixa temporada.
7: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
8: Quina ratxa! Quants matx portes?
7: 150.
8: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
0: ¡Ay, mi madre el bicho! Toma Energisil Vigor. Energisil con zinc mantiene la testosterona. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
9: La tecnología alemana es sinónimo de excelencia y en Neumáticos Continental esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
4: Vull dir 37, de seguida la tertúlia. Abans, a Can Real han anunciat oficialment avui el tercer fitxatge. Es tracta del central francès del Liverpool, Ibrahima Konaté, enviado especial al Mundial, Dallas, Texas. Alberto Fernández, hola.
10: Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, pues tercer fichaje de este verano para el Real Madrid. Ibrahima Konaté, después de Marc Cucurella y Bernardo Silva. Tres mundialistas, tres jugadores que están aquí en Estados Unidos disputando la Copa del Mundo de la FIFA. Pues llega Ibrahima Konaté como agente libre después de finalizar su contrato con el Liverpool. Ha firmado por 4 temporadas, tiene 27 años, está con la selección francesa y es el primero de los dos centrales que quiere firmar el Real Madrid para este verano. Al igual que Bernardo Silva ha llegado gratis, por el próximo va a haber que pagar porque será hacer oficial el fichaje de Denzel Dumfries, el lateral derecho de Países Bajos. Hay que abonar esa cláusula de rescisión de 20 millones de euros al Inter de Milán. Y sí, hay que firmar, el centro del campo es una prioridad tanto para Mourinho como para la dirección deportiva. Gusta a João Neves muchísimo, gusta mucho Enzo Fernández, pero hay que aligerar y dejar salir antes de entrar. Lo de Víctor Muñoz está a punto de ser ya una realidad. Su marcha al Liverpool finalmente y no al Newcastle a cambio de 17,5 millones de euros y un derecho de tanteo del Real Madrid en la primera temporada para con el canterano. Así que movimientos en el mercado, un fichaje nuevo, pero para seguir haciéndolos, que los van a hacer, hay que dejar salir antes de que lleguen más fichajes.
4: Las 8:38, tertulia.
11: Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
12: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
13: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
11: Vente a la Mutua y todos contentos.
13: Condiciones en Mutua.es.
14: Próximo destino a Coruña. Este domingo 21, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde el Club Cámara Noroeste de A Coruña, uno de los mejores lugares de la península ibérica para contemplar el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Descubriremos cómo la ciudad y el puerto se preparan para la llegada de miles de cruceristas de todo el mundo para vivir un acontecimiento único. Patrocina Puerto de A Coruña. Con

0: septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
1: Hay lugares que se definen por su historia, sus paisajes y, sobre todo, por las personas que los habitan. El viernes 19 de junio, la Cultureta se suma al Día de la Provincia de Ciudad Real con un programa especial desde Miguel Turra para celebrar la identidad, las tradiciones y el carácter de una tierra construida generación tras generación por sus habitantes. La Cultureta con Rubén Amón desde Miguel Turra, con la colaboración de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Onda Cero, tu radio.
2: La brújula de Radio Estadio amb Albert Arran.
3: I amb dos bons companys que han estat seguint l'actualitat del Mundial. Rabiosa actualitat del Mundial. Es va passar el Ghana 1, Panamà 0 a partir de la 1 de la matinada del José Agustín Gómez. Hola, José, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: Encara amb una mica d'ojeres. Nada comparado lo tuyo, tranquil, amb les del Sergi Font, diari ABC, que ha estat testimoni de l'apassionant a les 3 del matí, Uzbekistan-Colòmbia. Hola, Sergi, bona nit.
5: Hola, què tal? Jo continuo veient, m'ho vaig posant en bucle. En bucle, ho tinc i vaig veient els gols i tot, impressionant, us ho recomano, no us ho perdeu.
3: Ara deus estar aproximadament al minut 18 de la primera part de la quarta reemissió, no?
5: Ahí estamos, exactamente. Ahí estamos.
3: Per cert, que ara seriosament parlant, la República Txeca ha empatat a un gol amb Sud-àfrica i ha acabat el partit amb els sud-africans apretant, o sigui que els Bafana Bafana, que podien fins i tot haver-se endut la victòria, però la cosa acaba amb empat i, Sergi, ja ens estem acostumant a que alguna ventafocs empati amb algun favoritíssimo.
5: Sí, sí, ho estem veient i això està molt bé, o sigui, al final està bé que la primera fase del grup, tot i que sigui veure algunes seleccions que són pintoresques, per dir-ho d'alguna manera, també està bé que hi hagin aquest tipus de sorpreses i que després, és cert que després el bo arriba a partir de les següents eliminatòries, dels vuitens, però està molt bé. I sí, sí que és cert que jo estic veient el partit ara de la República Txeca contra Sud-àfrica, que s'ha avançat primer la República Txeca, i quan faltava poc han estat apretant, han empatat Sud-àfrica de penal, I apreten el grup, perquè al final sumen un punt cadascun, les dues seleccions s'havien perdut al seu primer partit, i a partir d'ara és quan comença el bo, ja que és quan es comença a decidir una mica el destí de cada grup.
3: Esto traducido en refrán es el más tonto hace relojes y de madera, José.
4: Afortunadament.
3: Perquè... No estic dient lis tontos als de Sud-àfrica, que no se m'enfadi ningú. No, és un refrán, és una dita.
4: Està bé que hi hagi sorpreses, perquè això és el que li dona salsa a l'esport, perquè si no sempre guanyarien els mateixos. I a més estem aprofitant el Mundial per descobrir jugadors, seleccions, que habitualment no entren al nostre radar, perquè estem molt acostumats a veure futbol europeu, l'Eurocopa, Sud-amèrica, la Copa d'Amèrica, de vegades la Copa d'Àfrica, però normalment aquest tipus de seleccions no entren al nostre radars, si no és perquè som uns bojos de qualsevol tipus de futbol.
3: Sí.
4: I aprofitem per veure aquestes coses que ens sorprenen perquè desconeixem la realitat d'aquests equips.
3: Absolutament. És per això que a vegades diem 5-6-0 abans de que el partit comenci i acabem amb un 0-0, com ha passat recentment. De seguida tornarem al Mundial. Abans, home, també relacionat indirectament amb el Mundial, però amb clau lliga, el fitxatge de Marco Corella, que a mi em sembla incomprensible, Sergi, que el pobre encara s'hagi de justificar per haver passat per la pedrera del Barça i fitxar per l'etern rival. Jo hi ha coses que no les acabo d'entendre.
5: Bueno, sí, jo el que... Jo no m'ho hagués esperat, que hagués fitxat pel Madrid.
3: No, ni tu ni ningú. Una cosa és que sigui una sorpresa i l'altra és que es pugui criticar anar al Madrid de professional quan has estat de jove a la pedrera del Barça.
5: I que a més no, t'has tingut que anar perquè no tenies futur allà, no? Però de totes maneres, el futbol són sentiments i això sempre passarà. És a dir, tu te'n vas d'aquesta, de Onda Cero, te'n vas a una altra emissora, a una altra ràdio i no passa res. Però en el futbol, tu defenses una samarreta, te canvies l'escut i sí que passa. Jo crec que és intrínsec en el món del futbol.
4: Quants partits ha jugat Cucurella amb el primer equip del Club Barcelona?
3: Me la sé, 7 minuts a un partit de Copa, 7 minuts a un partit de Copa a la temporada 17-18 contra el Real Murcia.
4: Quasi els mateixos que va jugar amb el primer equip del Real Club Deportiu Espanyol, perquè pràcticament Cucurella va jugar més temps al planter del Club Blanc-Blau que el del Blaugrana. És a dir,

0: Hipocresies les justes.
1: Absolut.
0: És futbol, són professionals.
1: Sí, però justifica perquè vol ell, perquè...
0: Sí,
1: que... sí, però justifica perquè hi vol, és a dir, hi ha jugadors... Jo me'n recordo un, no sé si us sonarà, un que es diu Luis Enrique, que aquest no va justificar mai, aquest va fer el que va voler.
2: Bueno, ell
1: i ben orgullós
0: que està. Jo
2: nego un poquito la major, Sergi. No, jo no crec haver-li entès que és una justificació. Jo el que entenc és que ell diu, estic molt agraït al tracte, perdoneu, el tracte que em va donar la Pedrera del Futbol Club Barcelona, la Masia, mentre vaig a ser-hi allà, però l'oportunitat de jugar al Madrid estant al Chelsea, pues, per mi no la podia deixar escapar, i em sembla un raonament absolutament lògic.
0: Estava el Barça...
1: Sí, primer, a part penseu...
0: Primer de tot, Sergi, el Barça li ha fet alguna oferta?
2: No.
1: No, i a part, és el que anava a dir, que penso també que a l'època en la que el Marc Cucurella se'n va anar del Barça va ser una època en la que la Pedrera tenia bastant el sostre bastant limitat per arribar al primer equip. Ja de molt abans va haver jugadors que se'n van tenir que anar. Recordem el Gerard Piqué, per exemple, es va tenir que anar, es va anar a Arteta, se'n van anar jugadors que després alguns han tornat, Cesc Fàbregas, per exemple, que després els has tingut que recuperar pagant pasta. No? Llavors, bueno, sí que és cert que la Pedrera ha donat molt bons jugadors, però luego, després, al final, si no el jugador s'ha de buscar la vida. Si al final no et donen sortida en el primer equip, has d'anar a buscar la vida. I és el que ha passat al Cucurella ara.
0: I tu vas on et volen. El Barça no l'han volgut perquè consideren que aquesta demarcació, de moment, tenen laterals esquerrans. I si volen portar algú, haurà de sortir algú. Si no surt ningú, no podrà venir cap. Cucurella no ha volgut esperar... Sí, li han fet una oferta molt bona i ja està.
1: Tu fixa't que era una mica el recanvi de Valde, és a dir, hem de deixar sortir Valde perquè vingui Cucurella. Però és que se'n va Valde i segurament dintre de 2 anys Valde anirà a la Premier o anirà on sigui, ostres, si direm que torni Valde i costarà una pasta tornar Valde. Que és el que jo mai entendré, és lo malament que ven al Barça, és a dir, palma pasta sempre que es desprèn d'un jugador, compra molt car, i el Madrid és diferent.
2: I avui hem tingut un exemple. Fins i tot sense vendre-li ell.
1: Sí.
2: Avui el Liverpool ja ha fet oficial la contractació, crec que són 6 temporades de l'extrem. Ara la selecció espanyola i jugant al preparat per jugar al Mundial, tot i que surt de lesió. Víctor Muñoz, que ha jugat a Osasuna de Pamplona la darrera temporada, que ha meravellat, al punt que Luis de la Fuente s'ha fixat amb ell i l'ha convocat pel Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic, i que, com dic, avui el Liverpool ha anunciat la seva contractació. Tot semblava fet amb el Newcastle, un altre equip de la Premier, per un contracte de 35 més 5 amb incentius. Finalment el Liverpool ha anat més enllà, ha posat els 40 de Tocateja i s'ha endut el jugador. Doncs bé, d'aquests 40, la meitat les cobra el Madrid. 20 milions per un jugador que no estava a la plantilla del Madrid.
0: Bueno,
1: sí, el Madrid cobra per un tio que no ha jugat al Madrid
2: sí.
1: I cobra 20 quilos, i el Barça cedeix un jugador perquè jugui en un altre equip i li paga la fitxa.
2: Ai.
1: És a dir, és una bogeria.
0: Bueno, també és cert que una diferència important entre el Barça i el Madrid és que el Barça els posa a jugar al primer equip i el Real Madrid, excepte algun cas excepcional, no ho fa. I aprofita per fer caixa i després anar a fitxar d'altres jugadors. Aquesta és la política de Florentino. El plantel li serveix per financiar els seus cromos. I és una política que li ha funcionat. I ja està. I el Barça necessita tirar el planter per poder funcionar. I quan el Barça millor li ha anat és perquè la base de la plantilla està formada per jugadors de la Masia. Són polítiques totalment diferents. Sabeu el cas de Víctor Gómez? Víctor Muñoz podia haver estat jugador de l'Espanyol quan Luis García era entrenador.
2: Víctor Muñoz, que hem de recordar, per qui no ho sàpiga, que és barceloní.
0: Va sortir de l'Adam.
2: Correcte.
0: Coneixia el Luis García. El Luis García li va trucar: escolta, vols venir per jugar a segona divisió amb mi per créixer i per pujar a primera divisió? Sí, míster. Frank Garagarza truca al jugador i li diu: sí, però si vens és pel filial. Home, no, jo pel filial no vaig. O sigui, aquesta operació l'hagués pogut fer l'Espanyol i no la va fer.
2: Però a mi el que més em fa ràbia, per no dir una altra cosa, és això d'identificar el ser de amb jugar amb. I jo crec que no té res a veure. És a dir, tu pots jugar amb i no ser de el que tu estàs jugant. No sé si m'estic explicant. És a dir, que tu pots ser professional simplement del futbol. I no tenir per què fer-te incondicional de l'equip el que defenses tu la seva samarreta. No sé si m'estic explicant, Sergi.
1: Sí, t'expliques perfectament, però això passa quan tu fitxes un jugador estranger, quan tu fitxes un jugador nacional, va intrínsec al seu escut o la seva pertenença. Llavors, tu agafes un jugador pues, que s'impliquen, un Sergio Ramos, per exemple, a Sevilla i Real Madrid. Mai podria anar al Barça, no? O un Gavi, un Pedri, no podria anar al Madrid.
2: Però són casos molt puntats, no? Són casos molt excepcionals, bueno, clar, em dona la sensació.
1: A veure. Però els hi han. És a dir, però al final estem parlant de casos, pues un Marco Corella, un tio que et costa una pasta i que bueno, que és internacional per la selecció espanyola i que anirà un jugador a un equip com el Real Madrid.
0: Escolta, a veure, quantes vegades hem escoltat a Bernardo Silva dir que la seva il·lusió era jugar amb el Barça, vestir la samarreta del Barça, que ell es posava samarretes amb el Barça, fotografies seves amb el Barça,
2: sí, i acaba
0: signant pel Madrid. I què?
2: Jo escoltar-lo.
0: Sí, ell sempre ha dit que volia jugar al Barça, era una de les seves il·lusions. I no ha passat res. D'altres jugadors, Toni Kroos, al seu moment, li agrava el Barça, li agrava el Barça de Cruyff, era el subsomni, i van al Madrid. No passa res. I a l'inrevés, jugadors que eren madridistes i acaben jugant al Barça. I quin problema hi ha? Tu li demanes que sigui professional, que et doni un rendiment, que li estàs pagant per oferir un gran rendiment. Andrés Iniesta era del Madrid quan va arribar a Can Barça. I es va acabar fent del Barça perquè a base de jugar, de conèixer el Barça, tot el que envolta el club, es va fer culer. Què problema hi ha? Si al final tu el que vols és que el jugador el doni rendiment. Si tu tens un jugador que és culer fins a la mèdula, més culer que Joan Laporta, i no la fica o no juga bé, t'emprenyes perquè tu l'estàs pagant perquè dona un rendiment. Si l'afegeixes el sentiment, això és un altre tema.
2: Per cert, et va agradar Gordon Fontini?
1: Bueno, no vaig veure gaire cosa. No he vist algun resum, he vist que currava una mica perquè feia algun passe d'aquells estranys i tal, no? Bueno, jo no, realment no l'he seguit en profunditat. Sé quin tipus de jugador és i el que pot donar. Però bueno, jo crec que és un meló per obrir encara i sobretot hem de veure com encaixa un equip com el Barça, perquè al final hem vist molt bons jugadors que al final arriben a un equip com el Barça i els hi pot la pressió o els hi pot el sistema de joc o han de jugar d'una manera diferent a la que estan acostumats. Bueno, aquí en el Camp Nou els jugadors britànics no han acabat d'encaixar.
2: No, la Generalitat habitualment no, és veritat.
1: En general. Sí. Però bueno, li hem de donar un vot de confiança, hem de veure com s'adapta i què és el que pot oferir, què és el que vol el Hansi Flick d'ell i veure què és el que pot, bueno, com encaixar.
2: Jo era molt de Gary Lineker, però Cruyff no.
0: I jugava d'extrem.
2: Per això dic que jo era de Gary Lineker, però Cruyff no, perquè el ficava d'extrem.
0: Curiós que ahir el substitut de Gordon va ser Rashford i va fer gol.
2: Ah, sí, va fer un gran partit. Per cert, que el United ha dit que tururú de l'Havana, que no hi ha més sessió, Sergi, de Rashford?
0: Espera.
2: Que se'l volen quedar.
1: Normal, al final. Clar, perquè els equips al final són seriosos. Això de te'l deixo i deixa'm una estona i... Això ho poden fer doncs, equips de mitja taula, però un equip que Sergi, estira tot, has d'anar i aquest jugador m'interessa, el fitxo.
0: Sergi, quan restin una setmana per començar, per tancar el mercat i Rashford allà estigui... Aviam,
2: el que està clar és que tal com va anar el partit d'ahir contra Croàcia, Rashford entra per Gordon, Gordon passa bastant desapercebut, entra Rashford, marca un gol i no passa gens desapercebut, el més lògic, si tu ets Tuchel, que no m'he pronunciat bé, Tuchel, és que el proper partit d'Anglaterra el titular sigui Rashford.
0: Sí.
2: I si segueix amb aquesta línia, Rashford es revaloritza.
0: Sí.
2: I el United voldrà comptar amb Rashford.
0: O Rashford no vol jugar. O Rashford no vol tornar al United.
2: Bobo les tres.
0: O Rashford no vol tornar al United.
2: Home, és on té el contracte, amic.
0: Sí. Però ell no ha passat
2: bé al United. I a més amb les fitxes, increixendo.
0: Sí. El gran problema del fitxatge de Rashford és la seva fitxa.
2: Ah, clar, evidentment. Claro. Si no,
0: és un dels grans problemes de Rashford.
2: Si no, clar, evidentment, bueno, però és com el gran problema de no seguir amb Lewandowski, perquè la fitxa que tenia era una fitxa molt alta i si volia seguir se la havia de quedar. El gran problema de rebaixar, el gran problema de Ter Stegen, que no saps on col·locar-lo, però és una de les fitxes més altes, o el gran problema Rafinha, que estàs desitjant, a lo millor, que l'oferta de Globo Esporte de l'Alijat, el Halilal, que no els pronuncio mai bé perquè els confong, Sí, però que hi ha dos que s'assemblen molt. Que fossin certs, els 178 milions que avançava la publicació

0: classificació brasileña que li posen al damunt de la taula, qüestió que almenys ahir el seu representant de premsa va dir que no s'havia plantejat el sortir de Can Barça. Que per 178 nosaltres tampoc tenim colors. Parlo de milions d'euros, oi, Fontini?
1: I tant, i tant. Jo crec que al final tot és una mica... Bueno, tot això de les ofertes, és l'oferta de la demanda, i quan et posa una oferta d'aquest caliu sobre la taula és molt complicat dir que no, però a mi em consta que de moment, a mi el que em constava és que aquesta oferta no existia, o no existia com a tal.
2: Clar, però és que estem parlant de l'oferta al jugador i l'oferta al Barça.
0: No, això són 80 al damunt de la taula.
2: Segur? Perquè els àrabs no paguen grans quantitats habitualment per traspassos.
0: No, no. D'entrada, el que sabem...
2: Perquè, clar, paguen molt al jugador.
0: Ja. D'entrada, insisteixo, el que sabem és que de l'entorn de Rafinha, el seu representant de premsa, que jo no sabia que els jugadors... bueno, que Rafinha en concret, alguns sí que és veritat que en tenen, però no sabia que en el cas de Rafinha hi havia un representant de premsa. Doncs això, s'ha dirigit a 365goal.com d'Aràbia per deixar ben clar als àrabs que Rafinha de moment no pensa en anar cap a aquell futbol i abandonar la disciplina del Futbol Club Barcelona, amb la qual cosa Gordon tindrà menys pressió per adaptar-se a la Lliga Espanyola. Perquè, clar, tu imagina't el marrón de que Rafinha marxi, arriba a Gordon i Gordon va directament a ser titular, com no ho facis bé.
2: Després d'invertir 80 milions en aquest jugador, jo no el veig a la banqueta, gaires minuts.
0: Home, haurà d'adaptar-se, també haurà de tenir... rendimiento inmediato, a mi em costa.
2: Què esperes, una temporada perquè s'adapti? No pots. El Barça no pot.
1: En aquests clubs, Albert, és rendiment immediat.
2: Clar.
1: O sigui, tu aquí has de venir, i sobretot si costes aquests diners, és a dir, has de venir com a... Si més com a crac, has de rendir com a crac.
2: No és un jugador que vingui gratis.
1: I no hi ha temps d'espera.
2: És com el Lewandowski.
1: El que va passar a Lewandowski...
2: Lewandowski va arribar i a fer gols.
0: Parlant de fer gols, parlàvem en el dia d'ahir que havien aparegut els amos del gol, que havia aparegut Messi amb un hat-trick, que havia aparegut Haaland amb un doplet, que havia aparegut Mbappé amb un doplet, i dèiem a la tertúlia dir... Ull, Anglaterra i el príncipe Harry. Doncs va complir. El príncipe Harry, un altre doblet. I faltava, per molts, un mes de golejador. Però, noi, el Portugal de Cristiano és Portugal de molts, però el d'ahir no era de Cristiano, Sergi.
1: No, bueno, al final... Bueno, què vols que et diguis? És que al final és molt complicat també fer tants de gols. I aquest, Cristiano, jo no crec que quedi definit per aquest partit. No descobrirem ara qui és Cristiano Ronaldo i el seu palmarès i la seva facilitat per fer gols. Jo crec que brillarà, en aquest Mundial brillarà, perquè és un tio que encara té la qualitat. I bueno, potser li va poder una mica al seu equip la pressió, però jo no crec que per ell, jo crec que al final és de qui estigui rodejat, jo crec que Cristiano ho té ben superat, tota la pressió aquesta de jugar al Mundial.
0: Home, de qui estigui rodejat, ostres, Portugal té una plantilla, no un equip, no, una plantilla, la selecció, espectacular, convendràs amb mi. O sigui, hi ha talent a les ordres
1: d'Espanya,
0: de
1: Albert, Martínez. Espanya, i Espanya no va ficar gol.
0: És veritat, final... però és que no és qüestió de ficar-la o no ficar-la, en perdó, que la vida serà important segurament. Però és que fixa't, zero gols, zero xuts a porta, zero regats completats, zero passes clau, zero faltes provocades, zero centrades amb èxit. És molt bèstia.
2: I a mi em va cridar l'atenció moments que és que estava com...
0: Desconnectat?
2: No, com amb ansietat, perquè no li sortien les coses i va estorbar algun company que va anar i pràcticament li treia la pilota.
0: Ah, bueno, clar, és que no tinc cap dubte.
2: És que també tenim clar l'edat que té. O sigui, el Ronaldo dels grans sprints... ja no és. El Ronaldo és un jugador ara més d'àrea del que ha estat tota la vida. Un bon increïble rematador.
0: Sí.
2: Increïble rematador.
0: Però per el que deies de l'ansietat, clar, Sergi, coneixem com coneixem a Cristiano, i quan dic coneixem no diem personalment, però per el que ens ha transmès al llarg de la seva carrera. Quan Cristiano se'n va a dormir, sap que Messi n'ha fet 3, que Mbappé n'ha fet 2 i que Haaland n'ha fet 2. I dins d'una mentalitat tan ultracompetitiva, i no ho dic negativament pas, tot el contrari, perquè probablement aquesta mentalitat

0: és la que ha fet que ell estigui ara jugant al seu sisè Mundial, qüestió que únicament ha aconseguit fer Leo Messi i el Memo Ochoa, tot i que algun dels Mundials no ha participat, el porter llegendari, porter mexicà. Però, clar, dins de la ment de Cristiano, probablement sí l'ansietat hagi aparegut en el dia d'ahir per fer el mateix que els altres mega killers havien fet prèviament, no?
1: Sí, a veure, aquí el problema està al final en la comparació, no? Que les comparacions són odioses. I tu compares amb el que va fer Messi, amb el que va fer Mbappé, amb el que va fer Haaland, i evidentment dius, ostres, és que Cristiano no ha fet res. Però també et dic que en aquest partit, si algú havien de marcar, era Cristiano. Al igual que, sí, evidentment, el partit que va jugar Argentina, el jugador a marcar era Messi, no? I va ficar tres. Però al final és molt complicat, quan arribes en aquests partits, poder ficar gol perquè ets el jugador a cobrir, a marcar. Mm.
2: Home, sí. també es pot assenyalar l'entrenador.
0: Ah, el Robert Martínez.
2: El Robert Martínez.
0: Per?
2: Si no estava fent les coses i el va deixar al terreny de joc, és cosa seva. Perquè ja no va tenir problemes en treure a Bernardo Silva a la mitja part.
0: No ha de ser fàcil, eh?
2: No ha de ser fàcil gestionar aquest vestidor.
0: Gestionar Cristiano Ronaldo.
2: No, i el vestidor, perquè Cristiano Ronaldo està en la part final de la seva carrera i n'hi ha d'altres que encara tenen uns anys de recorregut i Cristiano sembla intocable, perquè s'ho ha guanyat, s'ho ha guanyat. Però clar, arriba un moment que potser l'entrenador ha d'introduir variants quan veu que el partit se li va. Se li va i Cristiano no surt... no li surten les coses i el manté. Bueno, sí, perquè és un home garantia de gol, fins que no ho fa.
0: Jo no sé si també pot tenir a veure el fet de jugar una lliga menor, Sergi.
2: Messi?
0: Sí, clar, però és que
1: potser
0: és que estem parlant del millor, dels millors, saps? I és l'asterisco aquesta excepció, no? El cas de Messi. Però clar, no ha de ser senzill tenir l'atenció a un nivell i després haver-te de posar les piles al màxim en una Copa del Món, no?
1: No sé què dir-te, eh? Jo crec que aquests jugadors estan per sobre de... Jo crec que la seva preparació és tan professional i tan a tope que jo no crec que ells estiguin pensant si estan jugant amb l'Hilal o estan jugant amb el Miami o estan jugant a una lliga amb qui jugaran. Jo crec que la seva obsessió és ficar 5 gols si poden i contra més gols millor, i igual que quan tu jugues a la Play, no? De dir, bueno, pues, ficaré el que pugui.
0: Jo no jugo a la Play pas.
1: No, és una
0: forma de dir, vale.
1: Jo sé que tu ets més de Nintendo.
0: Em perdo amb els botons. Jo del PC de tota la vida, xaval. Del joystick, i estic mort. Jo quan vaig veure el mando de la Play 1, de la 1, vaig dir, ui, massa botons, imagina't de la 117 que van ara, és una cosa tremenda. Sí. Doncs el Madrid...
1: Sí, Albert, és com jo, quan veiem els cotxes de Fórmula 1, no? Que veus el Fernando Alonso aquest, si posen la imatge aquella de la càmera i veus tots els botons que tenen al volant i tu dius, hòstia, si jo a 40 per hora sóc incapaç de donar-li l'intermitent, i aquesta m'he de concentrar, i aquesta gent amb tants botons i va a 400 per hora, tu.
0: I a sobre parlant per la ràdio, dient, me falla la tròcola, con la derecha, dius, sí. ¿Cómo demonios lo ha visto? Sí, es tremendo. A tot això que el Madrid ha tancat el tercer ja, José? Jo no sé com li sortirà, però els 10 estan anant per feina, pim-pam, pim-pam, ja en té Cucurella, Bernardo, avui Konaté i calienta Dumfries que sales.
2: Cromos interessants per una plantilla que necessitava moviments. De moment crec que només ha sortit Ceballos.
0: Sí. I s'ha sabut que no ve el jove argentí,
2: sí,
0: que
2: Nico
0: està
2: Paz,
0: al Como.
2: Nico Paz.
0: No ve.
2: I que s'esperen més fitxatges.
0: Bueno, i han sortit perquè han acabat contracte, Carvajal i Àlava.
2: Sí, i s'estan esperant, Mourinho vol migcampistes, alguna haurà de sortir, veurem en aquesta baralla Valverde-Tchouaméni qui es queda i qui surt. Com ho gestiona...
0: Tchouaméni, ja et dic jo que no marxa.
2: Com ho gestiona...
0: Valverde, ja tinc més dubtes.
2: El Mourinho, però de moment els cromos són atractius, no, Sergi? Després una altra cosa és quan estiguin jugant.
1: Sí, però jo crec que al final això es redueix en que a Florentino se li han entrat els nassos de no guanyar res. Ja dir, vinga, va, s'acabó. Vamos a volver a las viejas... a los viejos hábitos. Anem a fitxar un entrenador com Déu mana. I, clar, evidentment, tu fixes el Mourinho i Mourinho et diu, que jo això que tinc no em val per res. Vull això i això. I tu li portes. I més, venint d'un any o d'un estiu electoral, en el qual pues, bueno, ha tingut que donar una miqueta la cara, ja ha tingut que explicar-se, ja ha tingut que prometre coses i il·lusionar la gent. És a
2: Ha
1: dir,
2: hagut
1: al
2: de
1: final
2: convocar
1: el Real
2: eleccions
1: Madrid
2: que no
1: era la
2: volia,
1: seva...
2: que no li agradava.
1: Ah, clar,
2: Clar.
1: clar, i al final pues, a dir, bueno, donem un cop de timó i anem a posar les coses al seu lloc. Florentino al final estava... Hi ha una cosa que Florentino no suporta, que és perdre. I
2: Mai.
1: menys perdre amb el Barça.
2: Mai.
1: És a dir, i aquest any, pues, bueno, ostres, el Barça no és que hagi tingut el gran any de la seva vida, però ha guanyat la Lliga, els ha guanyat la Lliga, els hi ha passat la mà per alguns partits, llavors a Florentino això no ho suporta.
2: Una
1: Ja,
2: cosa
1: vinga,
2: que,
1: s'ha acabat.
2: una cosa que sí que sembla, almenys des de fora, és que Florentino no està comprant galàctics i està comprant jugadors que necessita la plantilla. La plantilla necessitava centrals perquè en Huijsen i Asensio no anaven joc, perquè Militao està moltes jornades lesionat. Rüdiger sí que li està funcionant.
0: L'han robat, sí.
2: Clar. Aleshores, necessitava com a mínim un central, ja el té. Podrien arribar més, però de moment un ja el té. Necessitava laterals? Encara els necessita. I què més necessita? A dalt, bueno, una oportunitat de mercat com el Bernardo Silva, que li pot fer tasca a dalt o al mig del camp. No tenia Modric, no tenia Kroos.
1: Més carrers, perquè a dalt...
2: Clar.
1: Ara ho té ben cobert. La davantera la té ben coberta.
2: No sé jo, Rodrigo. Bueno, està lesionat.
0: No sé jo si
2: sí,
0: sigue.
2: Sí, no, per
0: no
2: això.
0: No sé
2: per
0: jo
2: això.
0: Si sigue.
2: Per això, està
0: no
2: lesionat. De
0: digo.
2: Moment segueix perquè
0: ja.
2: està lesionat.
0: No,
2: i haurà de començar.
0: Tu vas dir fa uns instants al Madrid a la vendre.
2: No,
0: i a la vendre
2: no,
0: més del que
2: no,
0: vam fins ara.
2: No, em refereixo, si no és a un jugador que li agrada a Mourinho i no prefereixi jugar amb dos homes al davant com el Vinícius i Mbappé i posar Bernardo Silva.
0: El que està clar és que ha de reforçar el mig camp perquè amb el que té i si manté en l'11 titular, que no tinc cap dubte de que així serà, salvo sorpresón mega enorme, a Vinícius i a Mbappé seguiran amb les mateixes, que han de pressionar 9 per 11, amb la qual cosa fa falta més gent al mig del camp. Per qui ha de venir reforços, sens dubte, en el
2: Enzo
0: cas del
2: Fernández,
0: Madrid, Fontini.
2: Mateus Fernández...
1: Sí, salvo que Mourinho els hi posi les piles als que estan a dalt, com Luis Enrique va fer amb Mbappé. No sé si...
0: No, no, com Luis Enrique va intentar i no va aconseguir amb Mbappé.
1: Bueno, però jo... Sí, vale. Bueno, però al final... Pues,
0: vale. La recordes, final, no? Michael Jordan defendia que no sé què, tal i qual.
1: Correcte.
0: Però no.
1: Eres la leche...
0: Porque defienda Michael Jordan. Porque defienda Michael Jordan, va dir
1: sí.
0: Mbappé.
1: Sí, i com va acabar la història amb Mbappé fora del Madrid?
0: Fora del PSG, per això et dic.
1: No, pues amb Mourinho,
0: que no
1: Mourinho
0: ho va aconseguir.
1: Mourinho com per carregar-se a qualsevol, eh?
0: No,
1: bueno.
0: No lo creo yo, amic.
1: Bueno. Tu creus que la gent del públic està contenta amb Mbappé?
0: No.
1: Un pols amb Mourinho
0: no
1: hi ha, guanyaria
0: no
1: Mbappé?
0: Hi haurà pols.
1: Ara mateix?
0: No hi haurà pols. Ni Mourinho ni Mbappé. És la meva opinió, òbviament. No tinc una bola de vidre. Jo crec que Mbappé és prou intel·ligent, perquè és molt intel·ligent, com per no enfrontar-se mai a Mourinho. I Mourinho sap que no es pot enfrontar al tio que li fotrà 40 gols. És que és així.
1: Clar.
0: Amb la qual aquest enfrontament
1: sí, sí.
0: A mi em dóna la sensació que no el veurem.
2: Mourinho serà el Cristiano del seu moment de Mourinho al Madrid.
0: Mbappé serà
2: Mbappé,
0: el
2: sí.
0: Cristiano de Mourinho.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Ara, més dubtes ja tinc amb Vinícius. Aquí sí que tinc més dubtes. Perquè Vinícius és mono monagilet. Sé que no estic dient-ho per la comparació en absolut de raça. És la dita, que té molt perill, que no saps mai per on et sortirà. I em direu, home, que exagerat. No, mira el que va passar amb Xavi Alonso. Si, qui et diu, qui té la garantia al 200%, Sergi, de que Vinícius, un dia que el tregui Mourinho, en el minut 52, no li munti un sidral com li va muntar a Xavi Alonso? Ningú té la garantia amb Vinícius.
1: Sí, perquè és un inconscient. Sí.
0: Clar,
1: sí.
0: Però sí tenim la garantia d'una cosa, José. La resposta a Mourinho no serà la de Xavi Alonso.
2: Jo vull veure el Mourinho que arriba al Madrid.
0: Bueno,
2: o sigui, ja ha
0: diferent
2: passat,
0: perquè té més edat.
2: Ha passat molt de temps. Clar. És un Mourinho que ja porta anys sense aconseguir títols importants. Vull veure quin tipus de Mourinho arriba. Si és un gestor de vestidor, si és un entrenador intervencionista... A veure... Si és un entrenador que treu de polleguera a Hansi Flick, tinc molta curiositat per veure quin Mourinho arriba al Real Madrid. Però vosaltres
1: Jo no
2: creieu
1: crec que
2: que
1: canviï
2: Mourinho
1: molt,
2: li
1: eh?

0: treure de polleguera a Hansi Flick?
1: Tu no creus que canviï molt amb respecte al que recordem, vols dir?
2: Sí, sí, sí, jo crec que és un entrenador que domina molt l'escenari. És a dir, sí, sí, ho domina molt, psicològicament sap com portar tot al seu favor, és a dir, com distreure l'atenció, és a dir, si l'equip perd, treure alguna cosa perquè no es parli de la derrota sinó d'una altra cosa. Jo crec que això ho sap manegar molt bé i sap que té la paella pel mànec, perquè és un tio que es pagarà un traspàs per ell també i ve com a salvador una mica del Madrid, és a dir, que es tindrà paciència, no és un experiment. Jo no crec que el Madrid, no tingui paciència amb ell. Jo crec que Florentino l'aguantarà passi el que passi, segur.
1: Doncs veurem...
2: Perquè a part és un tio que sap sortir-se'n, és a dir, sap com manegar les situacions. Llavors jo... que li costarà al principi potser que l'equip jugui com ell vol i trobar que encaixin i tal, bueno, sí, però quan li posi oli a la màquina, jo crec que el Madrid serà... Ostres, en Mourinho jo crec que és un entrenador perillós.
1: Ha començat un nou partit de la Copa del Món, s'estan enfrontant Suïssa i Bòsnia-Herzegovina, de moment no hi ha moviment al marcador, empat a 0, minut 12... recordo que Suïssa va ser amb empat a un amb Qatar en el primer partit i veurem, per tant, en un grup igualadíssim com es desenvolupa aquesta segona jornada que nosaltres...
2: Estan empatats a tot.
1: Estan empatats a tot, sí,
2: tot sí. Tot el grup està empatat a tot. Sí, sí, sí. Un a un i un a un.
1: Un a un i un a un, per això dic que s'estan jugant directament tots, totes les posicions, que és un escenari fantàstic si un no és suís, ni és Bòsnia, ni és Qatarí que té vi.
2: Assegui.
1: Correcte. Què t'anava a dir? El que nosaltres ens juguem també és espavilar. Diumenge a les 6 de la tarda, a Atlanta d'altre cop, a Espanya, a Aràbia. Que els àrabs els hi devem... Anava a dir una cervesa, però no poden prendre. Un te. Els hi devem un te, als àrabs,
2: Sergi? Sí, escolta, sí que poden, que passa que no volen.
1: Ah, no volen.
2: Però poder poden.
1: Bueno, però si no volen, ells s'ho perden. Més ens toquen els demés de cervesa. Però, dic que ens van fer un favor, perquè es podia haver liat un quilombo, si Uruguai li guanyen els àrabs i es posa primer al grup i després encara falta l'Espanya i Uruguai. Ojo,
2: Sí, també està tot molt igualat, però és el que parlàvem, que tot en aquests grups i amb aquests equips ja no hi ha ningú, ja no hi ha cenicientes, excepte un Curaçao o un equip d'aquests, i espera't a veure què fan.
0: I pensa que ha de fer canvis, i que cap dels, en teoria, extrems que poden jugar de titulars, perquè la selecció espanyola... és un equip d'extrems. La millor versió d'Espanya ha estat amb extrems, sempre amb Luis de la Fuente, ni Nico Williams ni Lamine Yamal estan per jugar. D'inici.
1: Jo crec que jugarà Lamine segur.
0: Amb el risc que comporta?
1: Segur.
0: Sense estar al 100%?
1: No tinc cap dubte.
0: Doncs aleshores que parli amb els metges del Barça. Perquè tindrem
1: igual
0: un sideral.
1: Ja ho han fet.
0: Tindrem un sideral.
1: Bueno, igual ja ho han fet. Tindrem un sideral és si hi ha recaiguda.
0: Es va dir que fins al partit d'Uruguai no estaria per jugar de titular.
1: Ah, bueno, però a mi me paga la federació i sí, jo el que tengo és que avançar en el Mundial. Clar, vull dir, Lamine és a la meva disposició
0: També ha dit que no jugaran amb la salut dels jugadors.
1: No,
0: moltes
1: clar que
0: vegades.
1: No, però nosaltres portem, porten fent entrenaments i recuperació durant tota la setmana.
0: I em vols dir que sense Lamine Yamal no es pot guanyar Aràbia?
1: I tant que es pot guanyar.
0: Doncs aleshores, i tant. Que es posi les piles al seleccionador i comenci a fer un 11 i que es pugui identificar amb l'Espanya que ha funcionat.
1: El problema és que si no tires de Lamine Yamal, dos dels tres recanvis estan com Lamine Yamal, sortint de les lliures.
0: I per què portes a Baena i a Jeremy Pino?
1: Ja, bueno.
0: Per què?
2: Pues mira, te'ls portes perquè... Sí, clar. Però al final tu et portes jugadors que estan tocats perquè confies en passar la primera fase sense problemes.
0: Doncs aleshores?
2: I tu estàs pensant ja en els 700
0: sí,
2: o en els 800.
0: Sí, però, perdona, però només començar el primer partit ja comences a fer invents. O sigui, tu saps des de fa temps com estan els seleccionats, que arribaran per jugar més a la segona fase que a la primera aniran agafant ritme i que a la segona és quan ja estaran per jugar. Aleshores tu fas una convocatòria tenint en compte això. I el primer partit...
2: José,
0: Què? Fas experiments?
2: Tu creus que a l'equip que tu treus...

0: No es para Guanyacabo, ¿verdad?
1: Sí. No.
2: No,
1: o sigui,
2: no,
1: el guanya, sí,
0: no, no
1: sí,
0: el guanyar-lo amb la gorra.
1: Sí, però no. Sí, però
0: no. Ja està.
1: O sigui,
2: no, no, sí, però no.
1: Perquè jugues fent prova. O sigui, a mi em va fer pena veure a Gavi que no sabia què fer. Perquè a Gavi ja l'ha posat Hansi Flick d'extrem i no ha funcionat al Barça. I l'altre dia va insistir amb això de... Sí, o sigui, vols dir, vull generar superioritat numèrica al mig del camp. I Gavi va jugar a la banda. I a més, si tu tens un equip que està tancat, per què no l'obres amb extrems oberts?
2: A mi el que més em va flipar és quan el De La Fuente, a la roda de premsa posterior, diu que no sorprendió el bloque bajo de Cabo Verde. Si de verdad no te esperabas bloque bajo de Cabo Verde?
1: A mí sí, pero a mí me sorprende cuando va a decir, es que cuando la pelota no quiere entrar entra. Ya. Sigui, ja. Perdoni, la pelota no té vida pròpia,
2: sí,
1: l'ha de ficar vostè.
2: Està clar, però vull dir que al bloque bajo si algo podíem esperar, Sergi, i no cal ser seleccionador de res. És que una selecció número 73 del món se't tancarà davant d'una top 5. Per tant, quin mig camp has de fer superioritat si no existeix aquest mig camp? Si tot és frontal de l'àrea.
0: Sí, però jo ara trencaré una llança a favor de La Fuente.
2: Venga.
0: Per portar-vos la contrària.
2: Clar,
0: vale?
2: Que sí.
0: Llavors, ostres... Estem parlant que el Bocinha aquest, el vence héroe, no? És a dir, si no és per aquest tio, el porter de Cabo Verde...
1: Et dono una dada.
0: A l'Espanya hagués ficat dos o tres gols.
2: Va fer 7 parades i, per tant, això li va mereixer el reconeixement de MVP del partit, però de les 7, dues...
0: Va haver alguna flagrant,
2: eh? Dues són de gol.
0: Vamos.
2: Dues. Les altres 5 no, eh?
0: 2-0, ja està. Ja
2: bueno, però que el porter juga, no, encara però... que es digui Bocinha.
1: Jo parlava el dia després del partit amb una persona que formava part de l'organigrama tècnic del Chaves, on era suplent Bocinha.
2: D'aquí del Chaves?
1: Sí, okay. On era suplent Bocinha i em deia, sí, i em deia que quan que normalment no jugava, però quan jugava la liava. I l'altre dia la valia, però fent aturades.
2: Ja, a mi és que em diu Xavi,
1: un senyor,
2: Chaves i em ve la paraula...
1: Un senyor que comença el partit amb 50.000 seguidors a l'Instagram, acaba el partit amb 1 milió
2: més
1: i 24
2: 8.
1: Hores després més de 8. Té més de 8 milions.
2: Sí.
1: Més que l'MVP de la final de la NBA, més que el jugador més important de la NBA. O sigui,
2: però això no
1: és una bulleria.
2: Però no és per
1: les
2: 7 aturades.
1: Però jo crec que va estar encertat i els que van estar molt malament són els davanters de la selecció espanyola. I el seleccionador que no va encertar fent canvis, perquè no va fer... O sigui, Sergi, em pots dir si va fer modificacions estructurals per canviar i generar problemes a la defensa rival? Clar, que és que jo li demano... A mi el problema és que no va ser un entrenador intervencionista.
0: Jo sí que vaig notar un canvi bastant gran quan va entrar el Lamine.
1: Clar.
0: Sí que vaig veure que li donava un altre caire a l'equip.
1: És que aquesta era la seva solució.

0: Veurem si Dani Olmo és titular el proper
1: dilluns,
0: jo també. Si Messi, perdó, si Pedri juga al doble pivot i no tan avançat a la mitja punta,
1: també,
0: perquè ves, Pedri necessita veure el futbol més darrere, perquè si no està molt a prop i es tanca entre la defensa i els pivots de l'equip rival. Rodri va estar molt lent de cap i de peus, Fabián també va estar molt lent de cap i de peus. Primer partit, i un primer partit és complicat, o sigui, jo per això no li dono més importància a la que té a l'empat, perquè un partit, o sigui, hem parlat abans de la Portugal de Cristiano.
1: Però i els no problemes... té importància per el resultat posterior, clar, de l'Aràbia-Uruguai, però tu no el saps a priori.
0: Però és que jo no coneixia el partit i jo a la reacció deia, tranquils, o sigui, no li donem més importància a la que té, han d'aprendre, han d'evolucionar. I és el que abans dèiem.
2: Mira, jo sempre que diuen això, sempre que es parla del primer partit i tal, sempre recordo el 2010.
3: Ja, ja.
2: El primer partit va ser un Suïssa 1, Espanya 0.
1: Sí, però el recordes perquè et va acabar bé. El recordes perquè va acabar bé de la millor manera.
2: Home, clar.
1: Però tu no tens cap garantia que perdent el primer partit o ensopegant en el primer partit acabis guanyant un torneig. Això
0: no són cabales.
2: Tu has de ser... Però sí, però tu has de partir de la base, sí, de que si no guanyes a Aràbia Saudí no mereixes continuar en un mundial. Clar. Després d'haver empatat amb Cabo Verde.
0: No oblidem.
2: Si tu empates amb Cabo Verde i perds amb Aràbia Saudí, al carrer.
0: Sí. No oblidem, Sergi.
2: Ja està, això és...
0: I és una dada important. A Espanya, després del mundial que va guanyar el 2010, només ha guanyat 3 partits en mundials.
1: Mm. Sí, és veritat. I amb rivals de... amb rivals de...
0: Quants mundials s'han jugat? 3.
1: Sí, sí, és veritat.
2: Sí, bueno, però escolta, sí, i quantes Eurocopes has guanyat? 2, no?
0: Clar, 3. Sí. Bueno, no, i l'altre dia Granero ho deia en un article, és que el més normal per Espanya és perdre.
1: Correcte. Nosaltres marxem, però no sense abans recordar que els lectors del diari ABC tindran puntual informació de les cròniques del Sergi Font, com per exemple la del Mèxic-Corea del Sud, que comença a les 3 de la matinada de la propera nit.
2: Estic impacient, m'he comat ja tramussos per veure.
1: Tramussos?
2: Sí, sí. Marcel, jo me'n vaig amb vosaltres ara o em quedo? Què faig?
1: No, ara, no, directament a la ventanilla de cobro. Te'n vas tu ara.
2: Ah, vale.
1: Sergi Font, diari ABC, que se t'estima un fotimer, ho saps, lladre. Cuida't molt.
2: Una abraçada, que vagi bé.
1: Adeu, no marxis, José, seguim en directe a la brúixola de Radio Estadio Catalunya.
4: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
5: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
4: Hazte mutuero.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
7: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
8: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
9: Verisure. En Renta 4 Banco ampliamos tu horizonte de inversión. Da el paso hacia las criptomonedas y diversifica en Bitcoin, Ethereum y Solana con un banco especialista en inversión. Entra en r4.com y evoluciona tu forma de invertir. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado. Consulta documentación y riesgos en r4.com.
1: Gairebé 23 minuts abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló de 2 de 2 fins a les 6 clavades de la matina d'aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
10: Molt bones, Albert. Doncs aquesta propera matinada, Nits de Ràdio, ja sabeu, tecnologia, videojocs, reportatges sobre programes mítics de televisió. Avui tocarà plats bruts, per tant, Segur que us sonen algunes dels personatges i situacions que recordarem, i també els nostres tribuneros. En la secció de tecnologia, amb tot el que té a veure amb el món de l'streaming i de si estaria patint una petita punxada la bombolla, en parlarem, perquè bé, el tema d'aquesta famosa Kings League, no? Doncs que hauria acomiadat a molta de la gent que hi estava treballant. Per tant, potser és que no era tant

0: estilo, nuestro juego y nuestra manera de trabajar.
1: Termino. Ahora muchos de tus jugadores se incorporarán a la selección, que a finales de julio en Sydney jugarán la fase final de la Copa del Mundo, de la World Aquatics. Pero tengo entendido que unos pocos, los que quedéis, cambiáis California por Chicago, aún de Clinics.
0: Sí, pero bueno, eso van a ser 2 días más para terminar nuestra pequeña gira americana. Nos quedamos 4 jugadores y 2 entrenadores para hacer un par de clinics en Chicago. También hay que decir que también está siendo bastante desenfadado. Queremos que ellos disfruten y poder compartir de un tiempo fuera de las piscinas. Al final, durante el año entrenamos mucho, mucho vídeo, mucha competición, mucho viaje. Pero no es lo mismo cuando ya has terminado y has hecho los deberes, el poder viajar y compartir momentos ayudan a lo que creo que ha sido la clave de esta temporada, que es que tenemos un grupo muy, muy unido y que piensan en el bien común.
1: Un curs inoblidable per rebre directament l'etiqueta d'inoblidable, tot i que l'esport cada temporada es comenci de zero tractant de reactivar nous reptes. Pues que acabéis de disfrutar la estancia en el país del tío Trump. Buen regreso, enhorabuena por lo que habéis ganado, mucha salud por lo que venga por delante. Fran Fernández, entrenador del Club Athletic Barceloneta de waterpolo masculino, y gracias de verdad por atendernos.
0: Muchas gracias, ha sido un placer.
2: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
3: Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas. Y ahora con la casa sola.
4: Yo tengo en la cabeza todo el rato esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
5: A la brújula de Radio Estadio de 3.
1: 9 i 48 i una mica més. Els dijous a la recta final de la brúixola de Ràdio Estadio Catalunya, el bàsquet n'és el protagonista en forma de tertúlia, el de 3, perquè ells són 3. José María Santiago, Pirates del Bàsquet, hola, molt bona nit.
6: Hola, bona nit.
1: Arnau Cunillera, el Ganxo, Manresa, Bages, bona nit.
7: Hola, bona nit.
1: Jordi Valle, Agència EFE, bona nit.
8: Bona nit.
1: Us faig a tots tres enganxadíssims a la tele perquè està a punt d'acabar el primer partit de la sèrie, el millor de 5 de la final pel títol de la Lliga ACB, al Roig Arena. El Barça està perdent 4 punts a baix amb el València, 99-95, queden 27 segons. La posició serà pels de Xavi Pascual en un partit que han arribat, José, els valencians a posar-se fins a 14 punts amunt i que amb un segon i un tercer quart magnífic els Blaugrana han retallat fins i tot arribant a guanyar de 4.
9: Sí, la posada en escena de València ha sigut molt bona, pràcticament ha atropellat el Barça al primer quart, però els de Xavi Pascual han tingut bueno, cap i cames per donar la volta al partit i fins i tot posar-se per endavant, o sigui que estem veient un autèntic partidàs.
1: Acaba de clavar-la de 3, Miles Cale demana temps mort de Pedro Martínez, absolutament alliberat, ha rebut l'alè del Futbol Club Barcelona, finalment ha sigut Will Clyburn qui ha vist a l'interior de la xarxa des de la frontal per posar el Futbol Club Barcelona únicament un punt per darrere, aplaudeix Xavi Pascual, ara hi ha temps mort a la pista i resten 20 segons exactes en possessió per l'equip anfitrió i per anar per davant, Arnau, en un partit apassionant, eh?
7: Sí, un autèntic partidàs que llàstima que el Barça el primer quart ha estat força dolent, que només ha anotat 14 punts, però ha fet un segon quart espectacular, anotant 34, si no em falla la memòria ara, i un últim quart que el parcial de 2-11 que ha tingut València ha sentenciat una miqueta el Barça arribant a aquest final tan ajustat amb aquests 20 segons que queden i que serà un partit que encara li quedarà molt de temps, veurem què és el que planteja ara Pedro Martínez, però un partit molt interessant i que veurem què és el que passa també en el segon partit i tercer que hi haurà.
1: Fins a 5 jugadors de cada equip, Jordi Valle en dobles dígits d'anotació, Jan Montero 22.7 assistències, Will Clyburn 16 punts, anotant 4 triples. És un duel de protagonismes també.

0: Sí, la veritat és que els dos equips han arribat amb bona dinàmica i això també es veu en les seves estrelles, que estan anotant molts punts. I bé, sembla que serà un final més apretat del que jo voldria.
1: 99-98, no et pregunto per qui voldries que fos més, més ample al final, perquè ja m'ho estic imaginant, però el cas és que la pilota la conduirà a València. En aquest darrer atac queden 19 segons per arribar a la conclusió. Estem amb el 99-98 i està jugant pràcticament a les quatre cantonades l'equip de Pedro Martínez per treure una nova falta personal. Ara de Kevin Panther queden 13 segons, anirà a la línia de tirs lliures Sergio de la Rea, el jove internacional espanyol que es presentarà, recordem, juntament amb Adai Mara al draft de la propera edició de la NBA. Amb aquests 13 segons, 4 dècimes per concloure, el llançador la Rea, el jugador de la València, anota el primer per posar un 198, aplaudeix la banqueta del conjunt taronja i la gent no les té totes amb ells a la graderia Santiago, tot i que sembla que l'equip Che s'endurà el gat a l'aigua, eh?
2: Sí, perquè acaba de ficar el segon i
1: el fica.
2: 3 a dalt, només 13 segons, sí, sí.
1: 13 segons?
2: Però, bueno, el Barça ha fet el que deia l'Arnau, un segon interceptat, molt bons. Aviam ara què passa en l'última possessió.
1: Doncs la possessió que és pel Futbol Club Barcelona, 13 segons, 4 dècimes per arribar a la conclusió, 101-98, la puja la Provítola, que també ha estat un dels protagonistes del partit, 17 punts per l'argentí, el llançament triple frontal va a dins i crec que també ha estat de Will Clyburn per posar el 101 iguals al marcador a falta de 3 segons, hi ha temps mort i el partit que es veurà abocat a la pròrroga. Insisteixo, és una primera entrega de la final, el millor de 5, que certament està fent afició. Un Barça al que li sortirà car el fitxatge d'en Xevi Pujol per esdevenir secretari tècnic de la sessió de la secció ex del Manresa actualment a Baskonia, José.
2: Sí, segons paraules del directiu de Baskonia, Félix Fernández, no? Si el Barça vol a Xevi Pujol, haurà de passar per caixa i pagar uns 3.000 euros. Veurem com acaba la història, però bueno, el Xevi Pujol i el Barça ho tenen. Tenen fet, aviam com acaba, si ha de passar per caixa i quan.
1: El que sabem segur és que el Barça jugarà la Supercopa ACB juntament amb la Penya, organitzadora, amb el Baskonia, campió de Copa, i amb el València els propers 19 i 20 de setembre a l'Olímpic Badaloní, una Lliga ACB que comptarà a la propera temporada amb dos equips gallecs, el Obradoiro, bé, seran tres perquè hi ha també el Breogán de Lugo, però nous pujats a l'ACB d'aquesta temporada, l'Obradoiro com a campió de primera FEB i el Leima Coruña, que guanyava el seu lloc imposant-se al play-off i que ha renovat lògicament el seu entrenador, un badaloní, Jordi Valle, Carles Marco.
0: Sí, que gràcies a Carles Marco tindrem overbooking d'equips del Nord la propera temporada a la Lliga ACB, com bé has dit, tres equips gallecs, que això és una cosa que poc habitual, que es veïn tres derbis gallecs en una mateixa temporada, i la veritat és que ben merescut, tot i que a la final d'ascens qui va agafar una miqueta va ser l'Estudiantes, que ho tenia fet i al final van perdre.
1: Sí, de forma absolutament dramàtica i quedant-se per sisena vegada consecutiva a la primera FEB. La pilota al Roig Arena ara és per l'equip de València, per l'equip del Pedro Martínez, a 3 segons 7 dècimes per fer un darrer tir que pugui donar-los a evitar el temps extra, ben bloquejat per la defensa blaugrana. Se'n van al temps afegit, 5 minutets més, empat a 101 en el temps reglamentari. Parlem del Mercato, perquè Valle la Penya s'interessa per Àlex Reyes i ha de decidir quin serà el futur de Jabari Parker, de Ricky Rubio, de Cameron Hunt, de Hakanson i de Guillem Vives.
0: Sí, el fitxatge d'Àlex Reyes, que ja està tancat, demà passarà la revisió mèdica amb la Penya, i si tot va bé, que suposo que sí, serà anunciat fins i tot potser demà mateix, el Ricky Rubio, que bé, se'l veu feliç, va acabar el partit plorant, segons ell, perquè va veure el Hanga plorant i es va contagiar, però bueno, a veure què acaba decidint, ha dit que ha de parlar amb la família. Tothom és optimista a Badalona, però fins que no digui res, doncs no ho sabrem. Hakanson, que té una clàusula de tall fins al 30 de juny, jo si hagués d'apostar crec que seguirà, i Jabari Parker, que es vol quedar, però abans necessita cobrar una gran indemnització del Partizan per després poder regular el sou aquí a Badalona. És una operació molt complicada i jo crec que no es decidirà fins a la meitat del mes de juliol.
1: El Quinze Nas Manresa, ens anirem fent familiaritzant amb la nova denominació de l'equip del Bages. Arnau marxa, Dani Pérez, després de 7 temporades, arriben Jassagú, Chibuzo, Agbo i sembla que Lucas Colenda, segons la premsa polonesa.
3: Sí, sembla que hi ha dos fitxatges que ja estaven fets, anunciats, com Pablo Tamba i el base francès, i aquests dos nous que un anunciat ja, i aquest nou jugador polonès que anuncien que serà fitxatge de Manresa en les pròximes hores, i dos jugadors joves també que venen per aportar a l'equip de Diego Campo, que s'està reforçant ja des del bon inici del mercat.
1: El mercat que també es mou pel que fa a la Lliga Femenina. José, 8 sortides a l'Uni Girona, entre elles la MVP de la temporada, Mariam Koulibaly, que incorpora la tiradora estadounidenca Madison Conner i la pivot turca Tilbe Senyurek.
2: Sí, Koulibaly finalment no va renovar per el tema de que volia tenir sortida a la bona NBA, i després de Jenna Martín i Juana Camilion, doncs la pivot turca que recentment ha guanyat l'Eurolliga amb Fenerbahçe, Tilbe Senyurek, i com bé deies, la Madison Conner, una entrevista excelsa, que va fer una molt bona temporada a Estepona, són els nous reforços d'Espan Girona.
1: El Cedis La Seu, que incorpora una estrella universitària, la millor jugadora de la Big 12 de la NCAA, Lexi Donarczyk, i Paula Suárez, i a més la internacional olímpica alemanya Lina Sontag. I la penya, Jordi, que ha fet un comunicat refermant el seu compromís amb l'equip femení tot i perdre la màxima categoria, i que ja ha renovat la seva capitana, Rebeca Cotano.
0: Sí, al final la penya que ha publicat un comunicat amb l'objectiu, bé, de tornar a la màxima categoria, si pot ser ja a partir de la propera temporada aconseguir l'ascens. I bé, per això ja estan començant a construir, renova la Rebeca Cotano, i a veure quines incorporacions es fan, perquè és un repte difícil, no és fàcil ascendir una altra vegada.
1: Doncs tot això, en la setmana en què ens ha deixat als 91 anys Eduard Portela, exgerent, expresident al llarg de 23 anys i president d'honor de la Lliga ACB, i que desitgem descansi en pau perquè ha estat el gran impulsor d'aquesta competició. La propera setmana més de 3, més bàsquet. José María Santiago, Pirates del Bàsquet, Arnau Cunillera, El Ganxo, Jordi Valle, Agència EFE, els 3. Moltíssimes gràcies, fins la propera.
3: Gràcies, bona nit.
1: Contenidos del Radio Estadio Noche, 11:30, productora Ana Rodríguez, hola.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Pues hoy recomiendo a todo el mundo que se pase por el Radio Estadio Noche de Onda Cero, porque vamos a charlar, vamos a escuchar a uno de los capitanes de esta selección, vamos a hablar con Unai Simón, el portero titular de esta selección española, que seguro que tiene muchísimas cosas que contarnos después de ese debut ante Cabo Verde, cómo afrontan ese partido que se ha convertido en una final ante Arabia, la relación entre los porteros de la selección con la llegada de Joan García. Yo creo que una persona a la que hay que escuchar, porque además habla muy bien Unai Simón. También podemos escuchar, por supuesto, a Cucurella, que ha explicado cómo se fraguó su fichaje por el Real Madrid, y estaremos también muy pendientes en los partidos de la jornada, la previa de Brasil, que juega mañana. Vamos a ver si nos da tiempo a escuchar la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, y el básquet, el partido, la final que ha comenzado entre Valencia Básquet y el Barcelona.
1: Y que el deixem a 3 minuts del final de la pròrroga, València 103, Barça 104. Tornem demà a la mateixa hora amb més brúixola de Radio Estadio Catalunya. Ara, La Torre, aquí, a Onda Cero, amb la seva brúixola.

0: La brújula con La Torre.
1: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
2: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
3: Se ha demostrado que reír 100 veces puede tener un efecto similar al de realizar 10 minutos de ejercicio aeróbico o 15 minutos de bicicleta. Y no, esto no es otra excusa para saltarte el gimnasio, pero...
4: ¿Tú eres consciente, Agustín, de que esto es la radio?
5: Es el primer día, ¿no, Paula? Sí.
6: Porque todavía no te hemos presentado a los gemelos Grimsby.
3: Complementa tu rutina de ejercicios con La Quinta Hora. Leo Harlem, Goyo Jiménez, Leonor Lavado, Agustín Jiménez y Paula Púa. Todos los lunes y jueves a partir de las 10 en Más de Uno. Onda Cero, tu radio.
2: La brúixola amb Lola Sorribas.
7: A un quart de vuit del vespre volem analitzar tota l'actualitat. Ho volem fer amb Alejandro Fernández, líder del Partit Popular a Catalunya. Senyor Fernández, què tal? Molt bona tarda.
8: Molt bona tarda.
7: I ja hauria de convocar eleccions si no aconsegueix pactar uns pressupostos a curt termini?
8: Aviam, és que s'ha normalitzat el model Sánchez. El senyor Salvador Illa, que havia vingut al món a redimir-lo, porta el mateix camí, que és governar de manera sostinguda sense pressupostos, no?
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
7: No ens podem allargar molt més, però tampoc podem no fer referència al conflicte de l'Orient Mitjà. Ara ens té molt pendents tant pel que fa a la repercussió econòmica que això pot tenir per casa nostra, com també per la posició que ha pres Pedro Sánchez en el conflicte. Com valora aquest posicionament i també el posterior trencament de relacions comercials del president nord-americà?
8: La veritat és que, primer de tot, el senyor Sánchez ha fet teatre. Ell fa un discurs del no a la guerra, però envia una fragata a la guerra. Perquè és així, això és una guerra. El senyor Sánchez ha enviat una fragata a la guerra, malgrat el seu no a la guerra.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.
3: Un día decides adoptar un perro y terminas comprando juguetes que nunca usa, pidiéndole permiso antes de sentarte en tu propio sofá, o con más fotos suyas que de tu familia. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, donde hablamos de mascotas y de sus humanos. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
2: L'actualitat de Catalunya
9: sempre va amb tu.
2: Entra a OndaCero.es
9: /Catalunya.
2: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya.
0: La brújula. Rafa Latorre.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, programa que fem a Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. I és que sí, ja és matinada de juernes, de dijous, cap al divendres 19 de juny de 2026. D'ara en endavant, moltes històries per acompanyar-vos. L'humor dels tribuneros, la tecnologia, els videojocs, els reportatges sobre programes de televisió, la nit dels juernes. Per tant, és una nit en la que intentem passar-nos-ho bé, fer una mica de tertúlia, xerrar i acompanyar-nos, sigui la situació en la que ens haguem d'escoltar, doncs que tinguem allò que va sonant, allò que ens va acompanyant, allò que va formant el nostre dia a dia o la nostra nit a nit. I és que aquí el que li diem a les matinades és Nits de Ràdio. Vinga, comencem.

0: Y es que la Kings League despide al 50% de su plantilla a 4 meses después de levantar 53 millones de euros en una ronda de inversión.
1: Ostras.
0: Es cierto que han comentado que era el 30, pero en datos reales es el 50, porque es de 83 trabajadores, hay 41 despidos. Lo cual, pues hombre, ya dice mucho. Lo que es curioso es también, es cierto que hace 3 años empezó aquí en el país de la mano de Gerard Piqué y de Ibai, y hay que decir que, claro, es que tras estos 3 años ha cerrado ligas en Francia y Alemania, porque recordad que se expandieron sin fecha de regreso de momento, y ha paralizado la competición española 6 meses. Y eso que aún así los números a nivel de internet no eran malos. Pero, según dicen, no es del todo ese problema. Hay que decir que el CEO de la Kings League, Jamel Agaboa, que se incorporó en el 2025, admite en un comunicado corporativo que se ha quemado dinero. Y que al final la expansión simultánea a Brasil, Alemania, Italia y lo que llaman la región MENA, gestionada desde las oficinas de España, resultó inasumible económicamente.
1: Bueno, es que, a veure, o sigui, aquí hi ha moltes, moltes coses, però si tu el que s'està convertint o s'està, diguem, caracteritzant de les noves generacions i tot el que tingui a veure amb l'entreteniment, perquè en aquest cas això tampoc és tan digital, perquè bueno, sí, pot ser digital des del punt de vista de l'streaming, però també és presencial. Molta gent volia veure les finals, etc. No? Però si estem generant una cultura de la immediatès i de que tot és 0 a 100, també passes de 100 a 0 molt més ràpid. És a dir, tot és tan immediat, tot ha de ser tan novedós, tot ha de ser tan diferent, tot ha de ser tan estimulant, que de seguida me aburro.
0: Ahí está. Ese es uno de los motivos.
1: No, jo crec que la gent ja no li aporta gran cosa, això.
0: Claro, es que estamos hablando que, por ejemplo, en todo esto arrancó el 1 de enero de 2023. Y hay que decir que la audiencia digital asustó a la liga incluso, porque o sea, tenía una media de 300.000 personas viendo los partidos y consiguieron un pico de 800.000 espectadores solo en el canal principal. O sea que sería, vamos, similar a la media de todos los partidos de la liga de la temporada anterior. Entonces, parecía ser que, ostras, que habían dado ahí con una pieza clave. El tema es que, a pesar, ¿no?, de esta apertura, o sea, es decir, en 2026, ya en este año, con audiencias ya en declive, cerraron una ronda de inversión por 53 millones de euros. Y los datos dicen, bueno, todo esto era a través de un fondo estadounidense con el objetivo declarado de expandir la competición a nivel global, con Estados Unidos como meta. Entonces, con esa operación, las cifras dicen que la Kings League acumulaba más de 160 millones de dólares de financiación total desde su lanzamiento. Y 4 meses después llega el ERE. No solo el ERE, sino la paralización de...
1: Dios.
0: Y fíjate que yo le veo aquí... Un tema ya, si lo llevamos al punto, es social actual. Incluso que podría ser hasta de estudio antropológico. Y es que las audiencias de hoy en día, o te diría las generaciones que suben, pero creo que nos podemos empezar a incluir, somos más volátiles que nunca.
1: Ah, eso está claro. Això és el que et dic, o sigui, és una qüestió de que el nou ens encanta, ens tornem bojos. Jo no em reconec tant en aquesta gent, però dic en general, ens adaptem, som més que early adapters, som immediate adapters i de seguida olvidopters, saps? Vull dir, perquè sempre apareixerà una cosa nova. Fixa't que quan va aparèixer, tangencialment, no?, o tocant en algun punt, sí, tot això de la Kings League, perquè eren els mateixos organitzadors, el Mundial de Globos, bueno, esto va a ser la locura, este es va fer un cop i ja no s'ha fet més.
0: Se pinchó y se desinfló.
1: Sí, bien, però jo t'ho venc des d'una altra manera. Més que pinchó y desinfló, que és, i tot això qui ho paga? Perquè és molt car, sí, fa molta audiència, sí, però recaptes el que et gastes? Tornem a lo mateix. Un streamer, què és el que gasta en retransmetre una partida? Re.
0: Ahí está.
1: Clar, per tant, només que tinguis, m'ho invento, 1.000 seguidors, 2.000, 5.000, todo limpio. Però per muntar una Kings League t'has de gastar molta pasta. I llavors al principi la gent inverteix pensant que, bueno, però esto va a dar mucho dinero, muchos patrocinios, i deixa't estar, la gent no es regala els diners.
0: Ahí está. Fíjate que casualmente toda esta paralización también llega justo cuando llega el Mundial.
1: Mm-hmm. Bueno, ja ha demostrat que la gent està com boja amb el Mundial, per tant, lo tradicional és... Bueno, és molt... O sigui, a vegades sembla molt fàcil, no?, desvirtuar lo tradicional en pos de la modernitat i la innovació, però, clar, lo clàssic té un avantatge, que és que ja està rodat. Mentre que lo nou, sí, pot ser molt innovadors, però hi ha un moment que deixa de ser innovadors. Llavors, la qualitat no pot ser que sigui innovadors. A partir de cert moment ja ha de ser tradicional. I aquest és el moment de crisi. Quan ja deixa de ser innovadors, per ser una cosa més. Clar, no hi ha espai ni diners per tantes coses més, diguem-ne, no? A part de lo nou que aparegui, etc. No? Per tant, no hi ha... Bueno, perdoneu, però és com els podcasts, eh? Els podcasts serà el mateix, eh? Ara tothom... Hi ha més podcasts que oients de podcasts.
0: Sí.
1: Per què no poden amb la ràdio? Perquè la ràdio ja existia abans. Perquè la ràdio fa més de 100 anys que existeix. I per tant, hi ha gent que ja està habituada a escoltar la ràdio. Però l'altre és novador, tal, no sé què. Sí, però al final... manca la professionalitat. Perquè no són professionals de la comunicació. Són altres coses. I llavors tothom creu que es pot fer, perquè sembla fàcil. I no, no ho és. Fer-ho és fàcil, fer-ho bé no. Com tantes coses. I llavors, clar, fer novadors un torneig de futbol en què surten cartes i no sé què, doncs sí, és que és molt novadors. Però tot el que és novadors en algun moment deixa de ser-ho. Es pot consolidar, però segur que deixa de ser novadors. Novadors no pot ser només una garantia d'èxit.
0: Ahí está. I quan ja pierde l'efecte novedat,
1: llavors és quan t'has de consolidar, però perquè et consolidis els números han de sortir, eh? Passa el mateix amb les empreses, eh? Quan comencen les empreses, montes un local, tot són il·lusions, perquè penses que tot anirà bé. Després els números et condicionen la il·lusió, saps què vull dir?
0: Sí, totalment d'acord. I a més està molt bé el paral·lelisme, perquè no sé per què quan has dit empresa... En cierta manera lo que he pensado es cuando abre un bar nuevo, un restaurante nuevo en el barrio.
1: Sí.
0: Ostras, vamos a probar.
1: Sí.
0: Pero o tiene algo que marque algo a nivel muy diferencial, o a lo mejor vas una o dos veces y ya está.
1: Clar, perquè ja apareixerà un altre bar que farà descompte els primers dies, o saps? O que et posaran música, jo què sé. Vull dir, el que no pots anar és a quatre bars al mateix dia.
0: Ahí está.
1: Vas a un, com a molt, no? Bueno, pues aquí està el tema. Que l'audiència sembla que pugui ser infinita i que hay gente pa tó. No, hay gente pa tó, però no hay tanta gente per a cada cosa, diguem-ho així, no?
0: Sí.
1: I això és així. Bueno, però sense anar més lluny, el propi Twitch, no? Que anava molt associat a això, Twitch ha anat decaient molt. Tu domines més les dades d'això, però a mi em sembla que... Què s'ha consolidat? YouTube! Perquè porta molts anys. És a dir, al final, els que porten molt de temps tenen avantatge. Perquè és allò de veure-les venir. Sí, aneu fent, que jo aquí sigo. Jo aguanto. Bueno, doncs la gent es queda allà.
0: Así es. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Per això
0: entenc. Totalmente de acuerdo. Veremos en què queda la Kings League. Si vuelve, si no vuelve, si cómo vuelve, pero bueno, una vez más, ya es que de todo esto ya estuvimos hablando, ¿no?, tiempo atrás,
1: sí.
0: Y es cierto que hacía mucho que ya la Kings League no hacía ruido, ni generaba titulares, ni nada de nada.

0: forma, ¿no?, de engañar al cerebro son aplicaciones que no venden nada.
1: Entonces, sí, como... sí, que com a mi no gastes, no?, com si diguéssim, no?, però que tens el mateix tipus de recompenses, no?, que en el fons és les recompenses de les tragaperres, per entendre'ns, el retorn intermitent, li diuen, o no sé com, no recordo el terme exacte, no?, però ve a ser aquest.
0: Sí, és com curioso, una vez más, no?, com en qué términos nos estamos como moviendo. Yo he de decir que yo estoy en contacto con la juventud y es verdad que si les dejas el móvil y, por ejemplo, en una salida de convivencia, la verdad es que hay momentos en los que dices, ¿en serio? O sea, te sorprende incluso el nivel. No todo el mundo, por cierto, no todo el mundo. Pero en el mismo instituto, el uso de las pantallas, los ordenadores, etcétera, ojo con lo de replantearse de quitarle un poco las pantallas, porque al final se las saben todas para saltarse todas las limitaciones. Que bueno, eso lo hemos hecho siempre, pero bueno, curioso. Curioso, si más no, David.
1: Sí, sí, interessant. El que passa és que és això, vull dir que jo considero que el problema que tenim avui dia és que com limites, és a dir, dit d'una altra manera, jo, perquè ho entenguem tots, un pot dir vivir sin mòbils. O sigui, hi ha coses que tu pots dir vivir sin tal cosa. Per exemple, vivir sense el cinema, perquè tu tens l'alternativa a doncs veure-ho des de casa o no veure la pel·lícula, però vivir sin mòbil no es pot, perquè les aplicacions del banc, perquè ja t'han tret l'atenció del no sé què, perquè, saps? O sigui, totes les gestions... Vivir 50 corriente, no es pot, perquè no pot ser cap cosa sense tenir domiciliats els pagaments, tal, no sé què. Per tant, si tu no pots viure allò que diuen ara els joves, literal, sense un dispositiu, en aquest cas el mòbil, és infinitament més complicat allunyar-te d'ell. Perquè ja no és que diguis, ai, és que no sóc capaç de no desbloquejar la pantalla, no? És que hi ha 50 moments al dia, diu, és que hacemos de media, m'ho invento, 60 desbloqueos al dia, però si hi ha 40 que ho havies de fer per feina, o per... saps? És molt difícil dir, no, és que no es pot, m'ho invento, ho exagero, no, s'ha de prohibir l'alcohol la segona copa, però la primera l'hem de prendre tots els dies. Escolti, vostè vol que no faci la segona copa, però m'obliga a fer la primera. Doncs una mica és això. Per això dic que és molt, molt difícil en aquest entorn doncs no fer altres coses. Que l'ésser humà seria capaç de sobreviure sense mòbils? I tant. Però si els traiem tots.
0: Sí.
1: Val? Demà desapareixen, pel que sigui. Ve un mago i diu, xap, xap, xap, i ha desaparecido todos. La gent tiraria endavant. Però si saps que existeixen i els necessites per, m'ho invento, 30 coses, et sembla inútil o et sembla absurd renunciar a la 31, 32, la 33, saps? Perquè ho dius, m'obligues a les 30 primeres, pues si em ve de gust fer 5 més, on està el problema?
0: Sí, així és. Sí.
1: Vull dir que és, pues, complicat.
0: Final, y ya, es que simplemente el hecho de llevar el correo.
1: Sí,
0: sí. WhatsApp, es que eso ya es simplemente una...
1: També et dic una cosa, i que em perdoneu, perquè ja sabeu que us poso sempre d'exemple, però per fer una mica de cachondeo, perquè és més representatiu. Si demà no hi haguessin xarxes socials, el percentatge d'assistents als festivals d'estiu es reduiria en un bastant percent.
0: Ja t'entiendo.
1: En un bastants percent, no sé quant. No, hi ha molta gent que li agrada la música i que li agrada el format, i tant. Però no és el mateix anar a la feina i dir, ai, el cap de setmana vaig anar al Priskis Festival, que penjar-ho a internet amb una fotografia on surts el més guapo possible, perquè has descartat 72 fotografies més, i perquè hi havia la Golden Hour, i perquè hi havia un focus que t'il·luminava, i perquè per casualitat estadística allà vas sortir guapo. i penges aquella foto. Clar, aquella foto és molt més flipant que dir pues fue al concierto, que no et foten ni cas, em perdó, ja m'enteneu, saps què vull dir? Hasta ahí puedo leer. Tarjetita por aquí y ahora segueix, Dani.
0: Sí, sí, no, no. Totalmente de acuerdo.
1: Estàs d'acord? Vull dir, clar, és que és així. Vull dir que estem enganxats a molts aspectes. És a dir, jo el que dic és que, exagerant-ho, que se m'entengui la gent, però no deixa de ser una connexió al mòbil en el festival. Perquè en el festival saps que et suposarà una satisfacció posterior digital. En forma de likes, de comentaris, és que no te pierdes una, saps? Per tant, és més enllà que l'experiència.
0: És que no puc añadir més perquè és així, David.
1: Estàs d'acord, no? Sí, sí. Que no vol dir tothom, insisteixo, no vol dir tothom. Però que hi ha aquesta tendència.
0: Sí.
1: I a més ho han comentat molts cops, Dani, que això t'interessarà amb el Pablo Mérida, en la secció de cinema, sí, de que avui dia les pel·lícules, independentment de si estan bé o no, funcionen millor les que pots compartir l'experiència.
0: Què quiere decir? Compartir l'experiència en què sentido?
1: Barbie. Tu vas a veure Barbie i et fas una foto en els fotocalls que hi havien com si fossis una caixa de plàstic i fossis el Ken o la Barbie.
0: Sí.
1: Això és l'experiència. L'experiència compartible.
0: Sí.
1: Perquè no és veure la pel·lícula, és poder dir que has vist la pel·lícula amb algo que et faci llui. Ningú es faria una foto on l'experiència és que surti més lleig o més lleig. No, mira quina gràcia. I és, ho poso en un efecte, en una comparativa digital. Quan surt una aplicació que diu com series tu de joven i guapo i tal, no sé què. A la que hi hagi un que ho pengi, ja 200.000 persones ho han de fer. No fos cas que tu no haguessis compartit tu app d'intel·ligència artificial que te va a pillar los datos perquè dice que és gratis. Saps què vull dir? Com va passar amb els FaceApps, com ha passat amb tantes i tantes coses. Quanta gent fa servir avui dia l'aplicació FaceApp? Ningú. Doncs va haver un moment que tothom la tenia instal·lada. Imagina't si no som volàtils, imagina't si no som de fer les coses sin ton ni son, que deia el clàssic. Bueno, fem una pausa per recuperar-nos, que el Dani té més coses que explicar-nos, i a més hi ha el món videojueguil. De seguida t'he de dir que la meva filla està enganxada a un joc que es diu Submarina?
0: Subnàutica.
1: Subnàutica. A més, ella sempre em corregeix així. Sempre li dic Submarina i diu, papa, Subnàutica 2. Bueno, doncs aquest. Pues li diré al Dani, que està enganxat. Jo vaig veure que de cop i volta sortien bèsties per allà, vaig dir, ja n'hi vist prou. De seguida tornem amb més nits a ràdio.
2: Onda Cero, Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: A Onda Cero Catalunya, la música.